0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

cara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labú.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament. Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar ahir fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El Departament d'Educació i els sindicats es reprendran les negociacions avui després que a la taula sectorial no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues.
1: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge José Luis Cálama dos dies després d'imputar Zapatero.
4: Puig i Estelle Edé trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria estat el segon més gran del sector, només pel darrere de L'Oreal.
1: Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. Abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
5: Antes de verano serà operatiu el sistema, però ja antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president Salvador Illa s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol i ha anunciat també una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar demà la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, tot i que continua de baixa i no ha pogut completar cap entrenament amb la

0: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral del Club Blanc que té la intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència i plantar cara a Florentino Pérez. Demà està previst que Riquelme presenti l'aval requerit per ser proclamat candidat.
1: En bàsquet, els New York Knicks fan una passa més en el seu camí per jugar a la final de la NBA. Aquesta matinada han tornat a imposar-se els Cleveland Cavaliers en el segon partit de les finals de la Conferència Est i situen el 2-0 en una ronda al millor de 7 partits.
0: El Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda del Gran Premi de Catalunya de diumenge passat.
2: Fins aquí les notícies.
3: Àlex Bosch, avui comença l'aplec del cargol.
4: Lo cargolasso.
3: Com has dit això?
4: Lo cargolasso.
3: Marta, què?
4: M'agraden molt a mi els cargols, eh?
5: Ah?
3: Lo cargolasso.
5: Lo cargolasso.
3: Tu hi aniràs, Marta, com a bona lleidatana?
5: Ai, no, aquest any tinc una altra cita.
3: Deixes penjat pels lleidatans?
5: Sí.
3: Ara explicarem per què.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 22 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes alerta de 35 graus a ponent. Se l'esperava Lleida, com cada any, però aquest any és baixa. A veure què explica Marta Viana. Molt bon dia. I quin és el motiu pel qual no vas a la festa del Cargol aquest any?
1: Doncs perquè hi ha un altre esdeveniment importantíssim a la ciutat, en aquest cas de Barcelona, que és el nostre estimadíssim Bad Bunny. Són unes entrades que vaig comprar fa un any.
0: Sí.
1: En aquest moment ja vaig pensar, a veure si ho puc combinar, si no ho puc combinar, perquè, clar... En realitat, la nit grossa i la nit guapa és divendres.
0: Excuses.
1: Llavors, mira, tinc un col·lega que m'acaba de dir.
0: A veure, expliquem-ho.
1: M'acaba d'enviar un missatge.
0: I què diu?
1: A veure, Martí.
0: A veure.
1: A les 4:44 m'ha enviat un missatge i m'ha dit, uf, ara vaig a dormir, gairebé truco al programa.
2: Que truqui.
1: No és moment de trucar. Ja et dic jo que no, perquè avui dijous ja s'ha fet, la nit de dijous de divendres, perdó, ja s'ha fet un primer sopar de plec.
0: Molt bé. Marta Viana, la lleidatana del programa, la de que cada any a mi no em cola mai a la festa, a la plec del Cargol, perquè toca per entrar a la plec del Cargol necessites un carnet de lleidatà de mínim 25 anys, deixa penjat els lleidatans per anar a veure Bad Bunny.
1: Sí.
0: Ja t'ho fotràs després amb la gent de la teva terra.
1: Ja, ho arreglarem.
0: I tant que ho arreglarem.
1: Segur que hi haurà molta gent que avui faltarà a la plec.
0: Exacte. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui es porta una cita de Naomi Campbell, que avui fa 56 anys, que diu, si em diuen no, sempre trobo una altra manera d'arribar al sí.
0: Quina hora per arribar sempre al sí, Naomi sí. Campbell, que ha protagonitzat al llarg de la seva carrera com a model algunes polèmiques interessants.
1: Sí.
0: I nosaltres, per ser aquest matí de divendres, final de setmana, li diem sempre sí a un artista que avui ho farà espelmes i que amb els anys no ha parat de sumar, no només anys, sinó també èxits.

0: Nascut a Manchester l'any 1959, Stephen Patrick Morrissey és una de les figures més influents i controvertides de la música, amb una personalitat sovint provocadora. Va assolir la fama com a cantant de la banda de Smiths durant els anys 80 i va marcar tota una generació. Després de la separació de la banda, l'any 1987, Morrissey va iniciar una carrera en solitari i es va consolidar amb la seva reputació com un artista capaç de reinventar-se sense perdre la seva identitat. No podem passar per alt que, a més de la seva trajectòria musical, Morrissey també és conegut per les seves opinions polèmiques sobre la política, la identitat nacional i els drets dels animals. De fet, és un defensor ferm del vegetarianisme i dels drets animalistes. L'impacte cultural de Morrissey és indiscutible. La seva estètica, la seva manera d'escriure i la seva actitud escènica han influït nombrosos artistes i bandes de música independent. Per molts, Morrissey representa la veu dels incompresos, dels sensibles i dels qui viuen el món amb una certa distància emocional. Avui ens veiem amb ell perquè avui, 22 de maig, Morrissey bufarà espelmes, 67. Ja podeu llançar el despertador per la finestra, que per fi és divendres, i en aquest programa se celebra com cal que hem superat una altra setmana amb èxit. Cap de setmana per endavant, amb Morrissey de fons. Res pot anar malament.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Com es nota la redacció que és divendres, eh que sí?
2: Hi ha un altre ambient, diferent. Sí. Sempre hi ha bon ambient a la redacció del matí, això ho hem de dir, que habitualment hi ha molt bon ambient. El que passa és que hi ha idees que la gent està més capficada, més adormida. Avui, tot i les sones, respira aquesta alegria primaveral
0: ara,
2: i de divendres fantàstica.
0: S'agraeix aquestes hores del matí.
2: Esperem
0: transmetre-ho a l'audiència dels matiners.
2: Esperem.
0: I a partir de les 6, què passarà el matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, el matí que feia la tarda a Rom, què diria aquell? No, avui parlarem, òbviament, del concert de Bad Bunny i de com s'està preparant tota l'anella olímpica. De fet, Marta Viana ja hi anirà a ben d'hora per veure si hi ha gent fent cua i que li guardin tanda. I també parlarem amb la directora de l'anella olímpica per veure com es munta aquest tinglado, i mai millor dit.
0: Ja es compra cap a casa el tinglado
2: és una expressió, no estava comparant el tinglado de Vilanova, que és el festival que es fa a finals de juliol, el millor festival que trobareu a Catalunya, amb el tinglado que es munta avui a l'estadi olímpic amb Bad Bunny.
3: Que el també podríeu convidar al Bad Bunny, pots accepte? És una cosa així més
2: parleu amb els organitzadors del tinglado, però crec que només hi ha artistes en llengua catalana.
0: Perdona, la plec també podria anar-hi Bad Bunny.
3: Bueno, guapo, 2017, primera vegada que Bad Bunny va venir a Espanya. On va ser?
0: A la plec?
3: Al Vilova.
2: Però a la plec pel matí ja no es veu cafè, vull dir que...
3: No.
2: Va, parlarem de Bad Bunny. Avui farem un programa també bastant televisiu perquè parlarem del rosco de Passapalabra. Això és un dels grans temes que hi va sortir després que el Suprem li donés la raó a Mediaset, l'antiga propietària del rosco, dient que era seu. Per tant, Antena 3 l'hauria de deixar d'emetre, i recordem que és un dels programes amb més èxit de la televisió.
0: Boníssim, per tant, és
2: un tema bastant interessant. I també, parlant de televisió, però dels Estats Units, parlem de Stephen Colbert, que ha fet l'últim show aquesta nit, i per tant veurem com ha anat i ho comentarem amb el Francesc Garriga. Després farem Àgora Esportiva, prèvia de la final de la Champions, que hi ha demà, prèvia també dels partits de primera en què el Girona s'hi juga el descens, o la salvació, millor dit. Per tant, veurem. Després, amb Oriol Ferrés i Sílvia Còpolo parlarem d'odi i d'odiar el pare. A partir del que ha passat aquesta setmana amb Mango. I a les 11, Maria del Mar Bonet, que també serà un plaer rebre-la.
0: Quina meravella
2: en aquest estudi. Home. Després, les recomanacions del cap de setmana i els temes pendents i el concurs pendent. Recorda que algú es pot endur 200 euros... que és el clau d'entrada de Dani, per exemple.
0: Una mica de sort si no les agafes a la revenda. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex, bon dia.
4: Bon dia, Matías.
0: Aniràs a Bad Bunny, perquè mig Catalunya va avui a veure Bad Bunny.
4: No, en principi no.
0: No?
4: No, no, altres coses tinc a fer, però Bad Bunny no.
0: Pere Camallol s'acaba d'aixecar i ara es torna a seure.
2: Estadísticament no és mitja Catalunya. Estadísticament seria un 0,7% dels catalans, que és el que hi cap a l'Estadi Olímpic.
0: Fins que passa de Camallol, de veritat, eh, Camallol?
2: A més, volia fer aquest apunt.
0: I la tarda una mica de rom, o no?
4: Això sí, veus? Això sempre estem a punt.
0: Vinga, Àlex, que ha passat el món mentre dormia. Doncs
4: no sé si teniu la intenció aquesta ser de viatjar a Nova York, però jo no us ho recomanaria.
0: A veure.
4: No hi ha gens, especialment si ho feu a principis de juliol. La ciutat podria col·lapsar i, en tot cas, els preus dels hotels per aquelles dates estan absolutament disparats. Us ho explico. D'entrada, s'estarà celebrant el Mundial de Futbol. A més, hi ha els tradicionals focs d'artifici que es fan a la ciutat coincidint amb les celebracions del 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any, a més, és especialment especial perquè es compleixen 150 anys de la declaració de la independència.
0: Doble focs artificials.
4: Exacte. Però a tot això, segons hem llegit aquesta nit en diversos teletips, s'hi haurà d'afegir la boda de la cantant Taylor Swift i l'estrella de futbol americà Travis Kelce. Els novaiorquesos ja saben que serà el 3 de juliol.
0: Ah, coincideix,
4: És a dir, el dia abans del dia de la independència hi haurà el casament de l'any als Estats Units i en aquesta ciutat. Es veu que en els darrers dies se l'ha vist a Taylor Swift visitant diversos indrets de la ciutat amb els pares i els germans, cosa que fa preveure que ja ha triat que es casarà a Nova York. A més, Swift ja ha comunicat la data als seus convidats. Per tant, ja sabem que és el 3 de juliol. N'hi haurà uns 200, entre 150 i 200.
0: Em sembla poc.
4: Em sembla poc. Sí, a mi també m'ha semblat poc. I entre els quals hi haurà... Tampoc no, la llista de famosos no és espectacular. Selena Gomez sí que hi serà.
0: Bé.
4: Gigi Hadid també. I després estrelles del futbol americà com companys de Travis Kelce.
0: Veig que una cosa bastant senzilleta per ser Taylor Swift, eh?
3: Sí.
4: També m'ha sorprès.
0: Que estrany.
4: O sigui que, ja sabeu, si esteu a Nova York a principis de juliol... Paciència.
0: I entretinguts que estarem.
4: Entretinguts.
0: Gràcies, Àlex.
4: Va.
0: Que, per cert, no sé si esteu planejant les vacances. En tot cas, es nota la pujada de preus dels bitllets dels avions per viatjar.
3: Jo ho vaig agafar fa ja molts mesos perquè vaig pensar...
0: Previsora, una dona previsora, la Lara, clar que sí. Jo no vaig fer el mateix.
3: I ara mira.
5: I ara picarà.
0: A la Costa Brava em quedaré. A la Costa Brava, que sí, està molt bé. Que sí, està molt bé.
3: Ai, és bonic.
0: I tant. Perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja està tot a punt per l'arribada de la Fira Literal. Demà i diumenge al recinte Fabra i Coats de Barcelona. Serà la 12a edició d'aquesta fira literària, que no només es caracteritza per presentar novetats, sinó també per plantejar debats i potenciar el pensament crític. Enguany hi seran Ilan Paper, Màriam Barghouti, Eudald Espluga o Alba Cidera, entre molts altres. Potser sí que els llibres poden contribuir a fer que el món sigui una mica millor.
0: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. Us recordo també la missió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí, Marta Bani, de què parlarem, Pol?
7: Que la Generalitat ha paralitzat el rodatge de l'última pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat per la peste porcina.
0: Sembla el motor d'un Seat. Seat antic, un Seat antic. Però, Marta, què és, un cargol, això?
7: FX Engla. D'acord? Sorollet de Sengla per començar el matí.
0: El vas escoltar abans de carregar-lo?
7: Sí, l'he escoltat aquest matí. M'ha semblat bastant adequat. Sí. No, ja està. Ja, fins aquí. El rodatge es veu que s'estava fent a l'antic camp de golf de Sant Joan amb uns terrenys que eren propietat de l'Incasol, de l'Institut Català del Sol, i que al febrer doncs, es va donar llum verda per aquest rodatge. Això sí, condicionat al compliment d'unes normes que eren un tancament perimetral efectiu i unes mesures de bioseguretat, com ara, per exemple, a controls d'accés, restriccions de moviments i protocols també higiènics per totes les persones, pels equips i els vehicles que formaven part del rodatge. I què ha passat ara? Doncs, evidentment, que no s'ha complert res de tot això i la Generalitat ha dit que prou fins a nova ordre i ja ha anunciat que enviarà un requeriment legal.
0: Molt bé, escolteu, que avui tenim un oient de luxe, per cert, que m'ha acabat d'enviar un WhatsApp, Manu Guix, que aquestes hores ja està despert.
7: Ah, hola!
0: Bon dia, Manu! que se'n va de cap de setmana i està d'espera aquestes hores. I ara m'acaba de dir bon dia, que escolta'm, doncs una meravella tenir-lo duient aquest matí. Ara el truco. A veure, després el truco.
7: Sí,
0: a veure si l'enganxo. D'aquí, amb quina bona notícia ens haguem al matí? Lara.
7: Tenim bona notícia pel català. L'Ajuntament d'Olot iniciarà el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes que es poden enfilar fins als 3.000 euros. Tot això ho farà després de mesos acompanyant aquests comerços i d'oferir-los eines perquè implementin el català com toca en els, doncs, a les seves botigues. La majoria són barberies. Els segueixen també molts bars i supermercats. Podem sentir ara la regidora de Comerç, la Gemma Canalies.
5: Tenim molt clar que el comerç és el motor de llengua i identitat de la nostra ciutat. I més que el motor de llengua i identitat, també és una font de proximitat, de tracte, de relació, i en aquest cas sí, des dels mateixos comerços, el dia a dia es poden comunicar, es poden dissenyar, es poden tenir tots els recursos. La llengua catalana realment augmenta molt el que és el vincle entre el comerç i la mateixa comunitat.
0: Vagi per endavant, que Gemma Canalies i jo no tenim res a veure, ja t'ho dic ara.
7: M'ha sorprès, sí, a mi també em va sorprendre molt.
0: És que hi ha, a la zona de la Garrotxa hi ha alguns Canalies.
7: Tenim no entre nom de perllà,
0: Sant Cugat del Vallès, Molins, Garrotxa, hi ha, devem tenir alguns lligams perquè hi ha pocs Canalies.
7: Sí, jo no en coneixia cap.
0: Sí, doncs és una cosina llunyana.
7: Que truqui també,
0: doncs. Sí, que també truqui.
7: Que truqui, Gemma Canalies.
0: Que truqui tothom, que truqui tothom. Petonet a la Gemma Canalies des dels matiners.
7: Records.
0: Però que vagi per endavant, que no tenim res a veure. I com batega el cor aquest matí?
7: Doncs batega amb el presentador de televisió Jesús Vázquez. Ha passat... Ui, no m'ha sortit.
0: Mora meva, com estem avui.
7: Vázquez. Ha passat pel programa d'Aimar Bretos i ha parlat del cas Arni. Recordem que va ser un escàndol que es va produir a Espanya el 95 i en relació amb una trama de prostitució de menors en un bar de Sevilla, l'Arni. Al final, la majoria dels acusats, que eren moltíssimes personalitats públiques, entre ells Jesús Vázquez, eren innocents i van ser absolts. I ell es refereix a aquest cas com una cacera de bruixes.
8: Cuando empezó todo el caso famoso, caso Arni, mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso me dio mucha... O sea, es una cosa que también la llevo un poquito ahí. Hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron pa'lante. Chico, que se jodan. Ojalá tengan la peor de las suertes y ojalá estén pasando una vida de mierda. Y es liberador. Es muy liberador porque me hicieron daño siendo inocente. Entonces, oye, lo siento, chica, muérete.
7: Va ser una entrevista molt intensa en què Jesús Vázquez, com veiem, es va obrir en canal i també es va mullar sobre temes com el racisme.
8: Es que no es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas. No es verdad. No es verdad que en la seguridad social se atienda antes a unos que a otros. No es verdad. No es verdad nada de esa prioridad que algunos hablan.
9: Te veo calentito.
8: Bueno, es que creo que hay que defender la verdad.
0: Val molt la pena escoltar la conversa que van tenir perquè realment Jesús Vázquez va ser claríssim i està en una època de la seva vida en què parla des de la tranquil·litat i des de la reflexió del pas dels anys. Recupereu-la perquè el cert és que val molt la pena. I alerta perquè el cor també batega amb Amaya.
10: No busques Amaya en internet. És... peor.
0: Què ha passat, Marta?
7: Doncs es veu que ha donat una entrevista a la revista Elle on ha explicat que ara mateix es veu que no està en el millor moment amb la seva autoestima. Ha dit que la té baixa, ha dit literalment, que es mira al mirall i li fa ràbia perquè ho hem estat parlant també molt aquí al programa. S'ha posat de moda, no?, això d'estar massa, massa prima, i això es veu que quan es mira al mirall doncs l'influeix i molt. Diu que a ella li agrada moltíssim menjar, que és un dels grans plaers que té. Tot i això, bones notícies, perquè no ha perdut la seva manera tan sincera de ser ni de fer. I atenció a aquestes dues preguntes que ha donat a la revista El Primer, sobre el primer pensament que té quan es lleva. Diu això.
11: Mi primer pensamiento del día. Puta alarma, supongo. No sé.
7: Puta alarma, claríssimament.
0: L'entenem perfectament.
7: I la segona pregunta és sobre la cançó que més... amb què més s'identifica, perdoneu.
11: O algún villancico, de repente, podria ser. Campanitas de lugar, algo así. Me podría sentir identificada. Cumpleaños feliz, de repente, también me identifica bastante. Cumpleaños feliz, te voy a decir.
7: Es que es la millor.
0: M'encanta, Maia.
7: És fantàstica.
0: M'encanta, Maia. Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
7: Al matí de Catalunya Ràdio hem debatut sobre com parlen els joves. Si teniu fills petits o adolescents, us sonarà l'expressió aquesta de 6-7. N'hem parlat amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés, que ens deia això.
9: Justament, el que volen els joves és que no els entenguis. T'he sentit aquest matí que deia, jo encara no acabo de saber ben bé què és això del 6-7, no?
12: Doncs
9: justament és el que busquen. I en el moment que la teva mare sap que sí. Estàs dient, ja ho deixo de fer servir.
12: Vaig a menjar un plat de pasta, em pregunten, què tal el plat? Puc dir 6-7.
9: Ho pots fer servir.
12: I seria un regular.
9: De manera random, que diuen ells, que segur que l'encerta.
0: Amb només 6 minuts, 5:45 del matí. M'encanta aquesta cançó d'Elvis. I Marta, què ha passat el dia com avui?
7: Doncs mireu, sé que ha sigut una setmana que hem parlat molt de subhastes milionàries aquí al programa, doncs deixeu-me acabar la setmana parlant precisament d'això, perquè un 22 de maig es venia una guitarra d'Elvis Presley, una guitarra que per cert li havia regalat el seu pare, es va vendre per $334,000, es va vendre en una subhasta a Nova York, una guitarra que es veu que Presley li havia donat a un fan durant un concert a Carolina del Nord el 1975 i després, uns anys més tard, doncs es va posar a subhasta. Ja em diràs tu en quin moment, no? Regalen una guitarra i a més la posen a subhasta, quédatela i ja està.
0: Si et fan falta els dinerons, Marta,
7: ja,
0: a vegades
7: però no,
0: aquestes coses et poden salvar la vida.
7: $334,000, tu.
0: Doncs mira, ja tens per comprar-te un bon piset. Bé, tal com està ara, un piset de 30 metres quadrats, ara. També t'ho dic. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
13: Bon dia, matiners. Avui, divendres 22 de maig, el sol es troba amb Urà a bessons i l'ambient pot portar sorpreses, idees sobtades i ganes de trencar rutines. És un moment per obrir la ment, expressar-te d'una manera més autèntica i deixar que entri aire fresc. Potser avui una conversa, una notícia o una idea et mouen de lloc. Això, ben mirat, també pot ser necessari. Bon cap de setmana.
0: Lara, i qui bufarà espelmes?
7: Mare meva, totes les persones sí? Que van néixer un 22 de maig. A veure, agafem aire. Comencem felicitant el crac del tennis Novak Djokovic, que avui en fa 39. Arriba al 56 la guapíssima top i sovint polèmica, que sí? Ja l'ha comentat Naomi Campbell. En voleu més? En tenim més. L'influencer Emma Chamberlain en fa, ai senyor, 25.
0: Ai, pobreta.
7: Té la meva edat?
0: Sí. Senyor.
7: Ho has dit a l'inici del programa, avui també celebra el seu aniversari, el cantant Morrissey bufarà 67 espelmes, en tenim encara més. El presentador Alfons Arús en fa 65, l'actor Willy Toledo arriba al 56 i ara sí, acabem felicitant l'actriu Antonia San Juan, que avui celebra que en fa 65. I ara agafo aire per dir-vos per
0: molt
7: molts
0: bé,
7: anys.
0: Molt
7: si us
0: bé,
7: va bé, doncs quedeu tots plegats i així les bufeu tots junts.
14: Xavi Canalies, desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
14: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: I d'aquí uns moments repassem alguns dels grans moments que ens ha deixat el món de la televisió i de les xarxes, com per exemple els Javis al Festival de Cannes. Abans, una cançó que és pura cafeïna.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el periodista Jordi Vanchotto de la gira de Bad Bunny a Barcelona. I a partir de les 11 conversarem amb Maria del Mar Bonet. Francesc Garriga farà la tarda des de Girona, hores abans del decisiu partit contra l'Elx per la salvació a primera divisió. De 4 a 6, des de l'exterior de l'Auditori de Girona, que celebra 20 anys. El Catalunya Nit tancarà setmana entrevistant Pol Rodríguez, director de la sèrie Revelejar, coincidint amb la seva estrena. I aquest cap de setmana, al suplement, repassarem les novetats del cas Andic amb Maika Navarro i estarem pendents de la final del Barça a la Champions femenina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 22 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
2: Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i després dels Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar i fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Jéssica Albiach i la consellera d'Economia, Alícia Romero.
3: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: Previsiblement, i si no hi ha entrebancs, a mitjans de juliol la cambra validarà els primers comptes de la legislatura amb una dotació de 49.000 milions d'euros.
0: Doncs precisament el Parlament ha girat l'esquena a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: Els diputats els han reprovat i n'han demanat la dimissió arran de la infiltració policial en assemblees de docents. Esquerra i els Comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, així com la CUP i Junts per Catalunya.
5: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
6: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
7: El que cal és un canvi del director general de la policia.
8: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
2: El Partit Popular ha fet costat al PSC en el rebuig a la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut.
0: La cambra també fa un toc d'atenció a la consellera d'Educació pel conflicte amb els docents.
2: També n'ha demanat la destitució amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els Comuns, si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa, que recordem està en vaga.
0: Justament avui hi ha una nova reunió per intentar desencallar el conflicte.
2: Serà aquest migdia després que la reunió d'ahir s'acabés sense acord. Les CUP continuen sent les demandes salarials dels docents. Reclamen un increment de 500 euros mensuals. Educació ho considera inassumible, però veu marge per a l'acord. Per la seva banda, Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que si no hi ha acord, les protestes aniran a més.
9: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògica la mesura del jutge.
10: Si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica.
2: Espanya, de fet, és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement gràcies a la despesa de les famílies i empreses i també a l'arribada d'immigrants.
0: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir el president, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtabà Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
11: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I tenim més detalls sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: A l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones, 4.000 a l'interior i 4.000 més a l'exterior, que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. Un cop acabada la missa, el Papa Lleó XIV sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
13: Bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
12: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, o gairebé. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 d'euros.
13: Dues curiositats per a
1: La primera, El Periódico, no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes. I la segona curiositat, la portada de l'ABC no porta una foto de l'expresident espanyol, sí una caricatura, el que porta és una caricatura en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia.
12: Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu l'Ara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino a titular El País.
1: I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. L'Ara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Obrim aquests dies també els articles dels diaris. Avui, un dia més, el cas Zapatero, que domina els articles d'opinió i editorials.
1: L'Ara diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
12: El diari exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hagués estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
12: Quan subratlla que l'expresident és l'última tanca que partirà a terra perquè el sanchisme es descompongui com un castell de cartes.
1: Hi ha dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula a El País, l'últim de la cella. I a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP de Bren fins a la cella.
12: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, si condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
1: Per la seva part, Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era el govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
12: A El Periódico, el periodista Juan Cañete Baile titula el seu article La pertinaç corrupció.
1: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o a una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
12: Al marge de Zapatero, El Mundo dedica a l'editorial Els pressupostos de Catalunya. El titula Catalunya es desconeix.
1: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats. I diu que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
0: I a aquestes hores del matí també saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
13: Hola, bon dia.
0: Repàs a la premsa digital. Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
13: Doncs posar unes bicicletes, podríem dir, esquer, amb un GPS per veure si les roben i a quines zones de la ciutat les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe de la Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen d'utilitzar-la, de fer-la servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior, ho veiem a BTV.
0: Quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
13: $2,000 la nit.
0: Mare meva.
13: Sí, s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, és a dir, habitacions d'hotel dedicades només a dormir amb profunditat i qualitat.
0: I això costa 2.000 euros?
13: Sí.
0: De veritat que t'està acordant un 2026 guapíssim, eh?
13: Sí. Els primers estudis apunten ja que aquesta indústria mou 6.000 milions de dòlars l'any. Ho emmarquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts de nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva molt soroll, la gent busca llocs de qualitat per poder dormir.
0: Molt bé. Una ciutat de cine.
13: Manresa. Els rodatges de la ciutat han reportat a la capital del Bages més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i Hash.
0: Els nens tenen la paraula.
13: El Carràs, el Segrià. Són ells els que han triat els noms de parcs i places del municipi que encara no en tenien. En concret són alumnes de 5è i 6è, propostes guanyadores. Per exemple, carrer Ponts de Sant Jordi, Parc 23 d'Abril, Parc de l'Ombra, Parc Roser Capdevila, Parc de la Calma, Parc dels Colors o Parc del Patufet. Veiem el Segre.
0: Doncs molt bé, escolta'm, quina bona iniciativa.
13: I tant.
0: En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquesta setmana també ens ho ha avisat, ens ha anat avisant l'Eloi Cordomí que hi hauria un canvi cap al bon temps i crec que serà així, Marc Jurado.
12: I tant, tindrem ambient d'estiu, de fet, com si fos en aquest mes de maig, volem dir, fora farà molta calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot, de fet, es poden assolir els 35 graus a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte, la temperatura tocarà sostre, amb un dia de sol. Diumenge també bona la temperatura, però podrien reaparèixer els ruixats de tarda, només però als Pirineus.
0: I avui, com no podia ser d'una altra manera, dia gros per Bad Bunny. Hola.

0: Marta, quins nervis, quins nervis.
1: Sí, t'he de dir que porto... I aquesta setmana té a l'època vaig començar nerviosa.
0: Jo també, no puc més, no puc
1: també
0: més.
1: També haré vídeos.
0: Ara, ara, i compra'm merchandatge, algun
1: mira,
0: regalet, sí. Alguna cosa.
1: Alguna cosa caurà. Avui concerts, evidentment, a l'Estadi Olímpic, a Lluís Companys, un concert que es repetirà demà, està tot venudíssim, es van esgotar les entrades molt i molt ràpid. D'aquí una estona, de fet, ja anirem al matí amb el Matí a Catalunya Ràdio per veure doncs, si ja hi ha les primeres cues i si com un mes desperta doncs, la ciutat de Barcelona per veure aquest primer concert. Un concert que, per cert, ja t'ho he dit, no és el primer que fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys ja va fer parada a Girona i va estar també dues vegades a Lleida, va fer allà els seus primers soldats. En aquell moment no era tan famós com ho és ara, evidentment. Havia publicat només dos discos, però déu-n'hi-do ja qui era. I a la tarda de Catalunya Ràdio van ser molt hàbils ahir i van trucar al CEO del Biloba, que és la discoteca de Lleida, on va actuar Bad Bunny. El Xavi Bosch explicava què va demanar Bad Bunny en aquell moment. Deia això.
2: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia. Ja el segon any ja els veia vindre que era...
3: Més estrelleta.
2: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
1: Tu diràs...
0: Doncs escolta...
1: Vés a saber que haurà demanat aquest any.
0: Déu-n'hi-do.
1: No?
0: Home, a l'hotel on es queda ja Déu-n'hi-do. Estarà...
1: Sí, sí. I he llegit, em sembla que era el periòdico, que ahir se'n va anar al disfrutar.
0: Mira-ho ell, que bé.
1: No, res.
0: Molt
1: no
0: rufí, també.
1: No, s'està de res, no s'està de res.
0: Parlant de Lleida, evidentment, avui hi ha plec.
1: I entre avui diumenge, doncs, se celebrarà la gran festa de la plec del Cargol.
0: On tu no hi seràs.
1: No hi seré, però els portaré al cor durant tota la nit d'avui. Un aplec on es preveu que s'hi mengin unes 14 tones de cargol. És la xifra més gran fins ara. Tindrà rècord també de collistes. 17.000 persones hi haurà durant el dia d'avui fins diumenge. La festa comença, com deia fa una estona, aquesta tarda amb lo cargolazo, que donarà el tret de sortida, i després doncs, que sigui el que Déu vulgui.
0: I, evidentment, avui hem de parlar de Can, dels Javis i de la seva última pel·lícula, La bola negra.
1: Sí, perquè hi ha hagut una ovació de 20 minuts. Ha sigut una cosa increïble en el moment que han entrat al teatre, ho han fet amb tot l'elenc, amb Penélope Cruz, amb Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, amb tot el repartiment de luxe per aquesta bola negra. I atents, perquè emocionadíssims, els dos Javis explicaven això.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
0: I dos apunts més, de fet, ben diferents.
5: Los cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
1: No, que m'ha fet molta gràcia escoltar aquesta cançó.
0: Fran Perea,
1: que avui actua a la Sala Apolo de Barcelona, ho fa a les 7 de la tarda. Doncs aquells que no puguin anar a Babà i s'hagin quedat, doncs també una molt bona opció per aquesta nit. I si no, avui també a Roses, per cert, comença el Podfest. A Roses, el primer festival de podcast en català a la Costa Brava. Avui hi haurà la Sotana i també demà també hi haurà molts i molts altres convidats de luxe.
0: Amb només un minut arribem ja a 6:15 del matí. Cap on movem el dial aquest matí de divendres? Jan Soteres, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, quan durant la Setmana Catalana de Ciclisme, l'equip d'esports de Catalunya Ràdio va tenir un comentarista de luxe, Joan Manuel Serrat, que va ser un mes amb Jordi Turria, Pere Escobar i Miquel Marimon. Així sonava la promo.
7: La Setmana Catalana de Ciclisme a Catalunya Ràdio amb en Joan Manuel Serrat. El més complet equip de professionals comenta en exclusiva les incidències de la cursa. Setmana Catalana. Serrat i ciclisme a...
0: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Colòmbia falten 15 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Bona nit, matiners. El 21 de maig de fa 175 anys es va aprovar oficialment l'abolició de l'esclavisme a Colòmbia. I per això, des de fa dues dècades, se celebra cada any per aquestes dates la festa de l'afrocolombianitat.
9: En Colòmbia, la cultura afro és un tesoro vivo que ha enriquecido nuestra identidad nacional.
8: La celebració destaca l'aportació pel país dels milers d'éssers humans que van ser esclavitzats a territori colombià i també dels seus descendents, i alhora denuncia que encara avui en dia pateixen desigualtats socials i econòmiques. Es calcula que com a mínim un 10% de la població del país és afrocolombiana. La festa pren força sobretot espais culturals, com ara museus i cinemes, i també té una forta presència a les escoles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Colòmbia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I just aquí, 14 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
3: Doncs mira, tota la prèvia del concert de Bad Bunny, anirem a l'Estadi Olímpic per saber si ja hi ha fans que estan fent cua i com es prepara un concert d'aquesta magnitud, amb Natàlia Garriga, que és la presidenta de l'Anella Olímpica, que és totes les instal·lacions que hi ha al voltant de l'estadi, el Palau Sant Jordi. També parlarem del fenomen amb el periodista Jordi Bianchotto, segurament un dels millors periodistes musicals del país, que ens il·lustrarà sobre Bad Bunny. Després també parlarem del rosco de Passapalabra, perquè la notícia
0: d'ahir... Hi ha una polèmica que tela,
3: És important. Veurem si finalment Mediaset, és a dir, Telecinco, recupera el rosco. És un dels grans problemes de la televisió espanyola. En parlarem amb una advocada especialista en drets televisius i amb la Mariola Cubells, que és la nostra especialista en tele, que també ens expliqui. I parlant de tele, ara mateix s'està emetent l'últim show de Stephen Colbert als Estats Units, se'n va de la CBS, i en parlarem també a l'Àgora del matí. Després, prèvia de la final de la Champions de demà, entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Oslo, també del Girona, que es juga la salvació. Amb Oriol Farrés i Sílvia Coppolo parlarem de l'odi, arrel de Mango i del que va sortir dels Mossos. Entrevista a la gran i magnífica Maria del Mar Bonet a les 11. Després, Lluís Gavaldà. Vull dir que avui tenim dos artistes, el Lluís Gavaldà ve cada divendres. Entremig de recomanacions del cap de setmana, vull dir que de 11 a 12 serà una hora molt musical i cultural. I després els temes pendents i l'humor pendent per endur-se 200 euros.
0: Gens malament per acabar la setmana. Amb Ricard Ostrell ens agrada qui res i menys al matí de Catalunya Ràdio. Abans per això, i com cada matí, us convidem a participar, a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb la Pública i Nacional, a la Dada Maiol.
3: Doncs va, avui hi ha un concert que molta gent espera, com no podia ser d'una altra manera, Dada sobre Fran Perea. Home, no, Dada sobre Bad Bunny.
10: Jo preferiria Fran Perea, perquè segur que són més fàcils les dades de Fran Perea que les de Bad Bunny. A veure...
0: Anem-hi, Maiol.
3: Quants cops es van reproduir cançons de Bad Bunny l'any 2025?
10: Ui, milions, perquè de fet va ser un dels artistes més escoltats a Spotify.
3: Sí, va ser el més escoltat a Spotify l'any 2025.
0: Quants
3: cops?
1: Reproduccions, no?
3: Quantes reproduccions?
10: Jo diria que eren uns 25-30 milions.
1: 60 milions. 47.
3: Esteu... Tan
10: lluny,
3: lluny com Fran Perea de Bad Bunny. De...
10: Què, 100 i pico, 200?
3: 19.800 milions de vegades es van reproduir les cançons de Bad Bunny. Això vol dir que...
10: És que estem adormits.
1: És que només pel matí de Catalunya Ràdio ja està.
3: De mitjana, cada ésser humà va escoltar 2,5 vegades una cançó de Bad Bunny.
10: Imagina't.
3: Vale? Va ser l'artista més escoltat de Spotify del 2025, però és que també ho havia estat del 2020, del 2021 i del 2022. Entremig, Taylor Swift va ser 2023 i 2024. I direu, per què Bad Bunny, que és icona de Spotify, no apareix a la samarreta del Barça com totes les icones de Spotify? Doncs perquè Bad Bunny té un contracte amb Adidas i el Barça té un contracte amb Nike. Per això, de moment, no podem veure aquesta meravellosa samarreta.
1: Quina llàstima.
10: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Quantes reproduccions? Ets un artista així, veus tota la quantitat de reproduccions que tens.
3: Són, ara mateix crec que són 99,8 milions mensuals, d'oients mensuals a Spotify. Mensuals.
10: Quina bestiesa. Doncs vinga, fer
3: així. Així pots anar al disfrutar, esmorzar, si vols.
1: Sí, clar.
10: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
1: unilla. No, ja ho sé. El mateix que la IA.
11: Que tots els pobres siguin delinqüents.
7: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
15: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
17: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
18: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes,
16: lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
18: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
19: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
20: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
21: Xiula al final, el Barça és a Oslo, Barça 4, Bayern 2, el Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
22: Sisena final de Champions consecutiva i els del Tot Costa agafem l'avió per obrir des d'Oslo una programació ben especial.
23: Des de l'Ullevaal Stadium, escenari de la final, sentirem tots els protagonistes en el dia previ a aquest Barça Olímpic de Lió.
22: El Barça busca la seva quarta Champions i no ens en volem perdre detall.
24: Aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa especial des d'Oslo, amb la prèvia de la final de la Champions Barça Olímpic de Lió, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Els matiners.
25: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
10: Què li passa?
25: No ho sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
1: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
25: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
10: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
25: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
1: A la cassola.
25: Home, doncs a la cavalla, a la galla, a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
1: Com es diu el gat?
25: Es diu Boi.
1: Ai.
25: El vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
26: Som pura cafeïna.
10: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. M'encanten les històries de l'Eloi Cordomí, t'ho dic.
1: Sí.
10: És que...
1: és secció.
10: Hem de donar-li un minutet perquè ens expliqui a l'Eloi a les muntanyes. La vida d'un home del temps a les muntanyes.
1: La Heidi.
10: És que això és així.
1: La Heidi.
10: Amb la Marta hem pogut escoltar un fragment del parlament que va fer Javi Ambrosi, en aquest cas al Festival de Cannes, amb una gran ovació ahir per la pel·lícula, per la bola negra. Hi havia llàgrimes, hi havia emoció, i no només Javi Ambrosi va dir la seva, també s'hi va sumar en aquest parlament, evidentment la seva exparella, però company de feina, Javi Calvo.
27: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
28: A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
29: Es una película queer, grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, maricones. Tres protagonistas gays. Hay una frase de Federico que dice: hay que recordar hacia mañana. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro.
10: Tot dit, tot resumit, fantàstic ahir als Javis al Festival de Cannes. Mira, us ho he de dir així tal qual. Regirant per TikTok, ahir vaig trobar-me una enquesta d'aquestes que fan pel carrer algunes persones que tenen comptes de TikTok, i van fer una enquesta amb preguntes randoms a la generació Z. ¿Voleu al·lucinar?
1: Vinga.
10: Vinga.
30: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
31: ¿Ballena?
30: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
31: Los objetos que no dejan pasar la luz. La capa de sol.
30: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
31: Inmigrante.
30: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
31: ¿Docena y media?
30: ¿Pero cuántas?
31: Una. Una docena.
30: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
31: 12 y media.
30: ¿De dónde viene el azúcar?
32: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
30: ¿Quién pintó la Gioconda?
31: DiCaprio.
30: ¿Cuánto es 9.999 más 2?
31: 9.992.
10: Què? Yeah. Forta no, és que jo em vaig al·lucinar amb les respostes.
1: No puc parlar.
10: Gioconda DiCaprio, eh? El sucre de les abelles.
1: És tremendo.
10: Res a dir. De fet, està tot dit. 9-3-2-0-7-4-7-4, pràcticament fregant ja a les 6 del matí. I avui volem acabar la setmana parlant amb en Joan, que té una història que jo crec que ara ens explicarà. Joan, molt bon dia.
33: Molt bon dia.
10: Què tal, Joan, com estàs?
33: Bé, ara anem cap a la feina.
10: Despert ja aquestes hores o no?
33: Sí, ja fa rato.
10: Va, et veig una veu una mica de dormit encara, Joan, eh?
33: Sí, però encara no he fet el cafè.
10: Hi ha una vida abans i una vida després de, sí, del cafè.
33: Sí,
10: Joan, a què et dediques tu?
33: Jo soy carnicer.
10: Ets carnicer? D'on ets carnicer?
33: Soy d'aquí de Manresa. Diguéssim que treballo en un mercat. Sí. Per una carniceria. I estic molt bé, la veritat que estic molt bé treballant allà.
10: A mi m'han dit que tens un nom, però que et diuen d'una altra manera. Això m'ho has d'explicar, sí, Joan. A veure, explica'm això.
33: És molt, molt curiós. Jo treballo per un senyor que es diu David. David Bernades. I aquest senyor, quan he començat a treballar amb ell, li vaig dir el meu nom i el va dir, no, aquest a mi no m'agrada. Dic, ah, vale, molt bé, dic que no m'ho ficaràs. Dic, ah, bueno, és millor Joan, són només català. Dic, ah, molt bé, deixa-m'ho així. I de cal dia, doncs, m'ha fet el canvi aquest de nom, diguéssim.
10: Perquè, a veure, perquè la gent ho entengui. Joan, tu com et dius?
33: Jo em dic Jonas Chocarlán.
10: Ara. I ets romanès?
33: Sí, soy romanès.
10: I el teu cap, el que treballa amb tu, va dir, aquest nom és molt complicat, entenc?
33: Sí, va dir que és molt complicat i va dir, no, el canviem. Diu, Jonas, diguéssim, fem la traducció en català i és Joan. Dic, ah, molt bé. No l'he buscat mai, això. No, jo no l'he buscat mai. El va dir que... I,
1: vull dir que potser no és veritat, vols dir?
33: No sé si és veritat o no l'he buscat mai.
1: No ho busquis, eh?
10: Per si de cas. Per si de cas, exacte. I escolta'm, i ara la gent, clients i clientes que venen a la parada ja et diuen Joan directament?
33: Sí, ja directament Joan.
10: Que et deuen dir Joan el romanès, per exemple, o no?
33: No, Joan tal qual. No...
10: No, que no t'hagin fet aquest híbrid?
33: No, sí, m'ho han fet, però moltes vegades diuen, hòstia, aquest català d'on ve? Dic, hòstia, si t'ho tinc d'explicar.
10: La història és llarga. Sí, Joan, sí, que vagi molt bé la jornada avui al mercat i gràcies també per passar pels matiners. Una abraçada.
33: Gràcies.
10: Adéu. Tinc per aquí el Cordomí, eh?
25: Sí.
10: Cordomí, és que estem sempre impacients per les teves històries de la muntanya. Què vols que et digui? Ens ho has deixat atrapadíssims.
1: Sí.
10: Per tant, ara cada dia ens hauries d'explicar alguna cosa.
25: Vale, me l'aniré pensant. Ara estava parlant amb el Víctor, el tècnic d'aquí, i sí, parlant dels jocs dels nens i aquestes coses. I clar, una de les coses que jo aquests dies li estic dient al meu fill quan surt a jugar aquí, li dic, vigila'm els escurçons.
10: Home!
25: Perquè se'n veuen, i clar, és un perill que pots tenir per aquí, i a més hi ha bastantes pedres i aquestes coses. No sé, és la primera història que em ve al cap.
10: Escolta, és que et dic una cosa, jo que vinc de Sant Vicenç de Torelló, Osona, que hi ha força muntanya al voltant del poble, una de les frases que jo havia escoltat de petit era vigila-la, aixecar les pedres,
1: total,
10: que no trobis els escurçons allà sota.
25: Sí, senyor.
10: T'ha picat mai algun escurçó, tu, o no? Alguns.
25: Com?
10: T'ha picat algun escurçó algun cop o no?
25: Hòstia, no em fotis, no fotis.
10: No sé, jo pregunto.
25: No. Vull dir mai una cosa, perquè quan dic mai em passa, eh? Però...
1: Dilluns, picada.
10: No, Marta, que és broma.
1: Que jo conec un tio que li va picar i va quedar fatal, eh?
0: No passarà.
25: És delicat.
10: Però quan dius que va quedar fatal...
25: Crec que no tenen antídots.
1: Del cap i de tot, fatal. Va quedar fatal, el pobre.
10: Mare meva, quines històries. Bé, escolta'm, que és divendres, acabem-ho d'una altra manera.
25: Havien de ser coses divertides, no?
10: Sí, espera que estem aquí. Bé, farem una cosa. Marta Viana, Lara García, que vagi molt bé, noies.
1: Adéu,
10: bon cap de setmana.
25: Adéu, Marta.
10: Quedem-nos en la intimitat de l'estudi. Eloi, què ens espera aquest cap de setmana? Vinga, anem-hi.
25: Va, un temps esplèndid aquest cap de setmana, amb temperatura que puja una miqueta més. Avui ja 35 segurament a les comarques de Ponent, 28-30 graus a la resta de comarques de l'interior. I llavors l'únic matís del cap de setmana és el que pugui passar a la costa. Llavors és possible que hi hagi gent que se'n vagi a la platja i es trobi alguns bancs de boira, de núvols baixos, sí, que espereu...

0: Sí.
1: Home, que em fas aquest silenci.
0: No, perquè estic posant la jaqueta a lloc.
1: Bon cap de setmana.
0: I cabo jo ja.
1: Comença ja el Matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Avui, oient, és el Dia Internacional del Te. Sabíeu que, després de l'aigua, és la més consumida del planeta? De fet, per fer-nos una idea, el consum mundial de te duplica el de cafè.
2: M'ha sorprès aquesta dada.
1: Però quins són els tipus més habituals? Ara que ens deia la Laia que hi ha de tota mena, tot i que només el te porta teïna, com el seu nom indica. Doncs us hem preparat una nova edició de...
3: Top 5
1: de les varietats de te més consumides al món, Sergi.
2: Vinga, en el número 5, el te de jessamí.
4: El jessamí una tanca...
2: Es tracta principalment d'un te verd, encara que de vegades s'usa te blanc o te negre, que ha estat aromatitzat amb flors de jessamí fresques, aquesta espècie de planta amb flor de la família de l'olivera provinent del Caucas, al nord de l'Iran, Afganistan, el Pakistan, l'Himàlaia i oest de la Xina. És per això que és molt popular, sobretot a la gastronomia xinesa, i molt consumida en restaurants asiàtics. En el número 4, el te verd. Molt popular als països asiàtics, especialment a la Xina i al Japó, i cada vegada més estesa a Occident. Una de les particularitats que més aprecien els que el consumeixen és que aquest te no passa per un procés d'oxidació. Què comporta això, Laia? Doncs que conserva tots els seus antioxidants.
5: Ah, molt bé.
2: Això està molt bé, però quan per comença a tenir una edat.
5: Clar, ja veig que m'has dit, Laia, perquè em veus així una mica vieja.
2: No, val. És que abans, ho han de saber els nostres oients, estàvem fent aquí abdominals per conservar-nos, no, Laia?
5: Estem fatal, al 5 del matí.
2: Destaquen varietats com el Sencha, o una que la darrera dècada s'ha posat molt de moda, ho estàvem comentant abans, és el te matcha.
5: Sí.
2: El Víctor, que no sé si en consumeix gaire, em comentava el nostre tècnic que es veu que s'hi afegeix llet normalment al te matcha.
5: Ah, per això és més espessa,
1: ja deia jo. Jo demano variant l'ordre de les paraules com si fos en anglès, saps, com Astèrix. En plan, podria tenir un de llet núvol al meu te? Quan vaig a... Sí, no recordeu la peli?
5: No.
1: Sí, no. Home, que els Astèrix de Bretanya, els britànics, sí, parlen amb l'ordre que es parla en anglès.
2: Ah.
1: Sí. Ah. Llavors, podria tenir jo un te, igualment com el cambrer no m'entén, puc reordenar les paraules, no? Podria tenir jo un te verd amb un de llet núvol, sisplau?
2: Sí. Molt bé, doncs ben vist.
1: A més, entenc, no? També.
5: No ho sé, jo em costaria,
1: sí, sí. Ara, alerta, que hem de parlar del petit Yoda d'aquí una estona.
2: Ho farem. Sí, sí. Ara, el número 3, el te masala chai. Sentim justament una cançó que es diu així, Masala. Originari de l'Índia, consisteix en una base de te negre fort combinada amb una barreja d'espècies aromàtiques com la canyella, el cardamom, el gingebre, el clau i el pebre, a la que s'hi afegeix llet. La seva popularitat ha anat creixent també exponencialment a cafeteries de tot el món. Clar, si ha anat creixent a cafeteries, aquestes cafeteries s'haurien de deixar de dir cafeteries?
5: Clar, de dir teteries.
2: Teteries, no?
5: És que el que veig és que són tot de tes orientals, que el que passa és que s'han anat expandint per Occident els últims anys, no?
2: És totalment això. En el número 2, el te blau. També rep el nom de te oolong, que en xinès vol dir drac negre. Es tracta d'un te semifermentat que se situa a mig camí entre el te verd i el negre. És originari de la Xina i Taiwan i molt apreciat pels seus complexos matisos florals i torrats i el seu gust suau. Ja sabeu que per entendre te has d'entendre de vi. També li has
5: ja
2: de trobar
5: veig, no,
2: aquesta...
5: Estic veient ja per arribar per la punta de la cantonada els tastos de te.
2: Què et sembla? I en el número 1, hi ha molta diferència, el te negre. És el líder indiscutible. Penseu que el te negre és la varietat més consumida a tot el món. És el 75% del consum mundial del te.
5: Arrasa. Per què?
2: Doncs mira, destaca pel seu procés d'oxidació completa. Li otorga el característic color fosc i un sabor intens, un gust intens. És la base de tes molt popular a Occident, així com dels tradicionals tes anglesos. És per això que es consumeix tant. O sigui, tots els tes anglesos estan fets a partir d'això. És el típic Earl Grey o el te de Ceylan.
5: Per tant, molts dels que es consumeixen són variants d'aquest i els altres són realment alternatius.
2: Exacte.
1: No? Mm. Astèrix a Bretanya, els hi volen deixar la poció màgica als bretons per defensar-se contra els romans, Laia, sí. Perden els ingredients, és l'aventura, i els hi donen un placebo, un placeu. Mira, aquestes fulles que té el panoràmic, que li va donar un amic seu, un druida asiàtic. Té, és la poció màgica, es prenen el te, els hi encanta, i així és com va arribar a les illes britàniques, el te.
2: Bé, tot és a partir del Simpson o de
5: Berèdia.
1: Per cert, els oients també entren en el debat sobre quin tema musical atraparan els vostres cas caps els mestres i les mestres als festivals de final de curs que s'organitzen. I, malgrat la Laia diu que s'està postulant la millor gent del planeta, de Mamaduixa, en Jordi diu que el seu col·le, o el col·le de les seves filles, està guanyant ja bastanta volada el tututururu de Siderland, que nosaltres també pongem aquí.
5: Ah, mira, també bé.
1: N'has dit a parlar al col·le?
5: No, no m'ha arribat a mi que aquest s'hagués postulat.
1: Quan són els vostres festis?
5: A finals de juny. Bueno, mitjans de juny.
2: Mitjans de juny,
1: sí. Ganes, Sergi?
5: Sí, sí.
1: Bé, doncs em diràs tu, Laia, si t'encanta el tema, però em direu quines cançons sonen, vale? Els col·les, que ho farem.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Carles Agbert.
1: Ara sí, tu t'ha agraçat aquesta.
0: Brindo per les obagues humitejades i el seu
1: Francesc Rivera. La obaga humitejada?
2: Va, més cuixem-ho, deixem-ho córrer.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Avui, Laia, ens capbussem en l'etimologia.
3: Sí, és un conte per perdre-s'hi molta estona. Es diu Etymology Nerd, les dues en vi grega, i és efectivament un conte anglosaxó, però tot i així, l'etimologia, a vegades, com que es fixa tant en icones de la cultura pop, doncs ens busca l'etimologia de noms que moltes vegades són propis, i per tant, doncs, no passa res que sigui d'origen de llengua
1: però
3: anglesa.
1: Entenc que és un nerd de l'etimologia, sí. O és que els temes que tracta són nerds? O potser les,
3: potser dues coses. Sí. Però també parla d'etimologia. De fet, l'últim llibre que ha posat és com les xarxes socials estan transformant el llenguatge. És a dir, ell és un expert en etimologia i jo crec que una mica per atreure públic doncs es fixa en coses doncs una mica nerds o que poden atraure un públic en concret.
1: I com diria Perales, i qui és ell?
3: Qui és ell? Doncs un lingüista, aquest escriptor que efectivament especialista en etimologia, i es diu Adam Alexic, però vaja, cap al nom tampoc el coneixereu. El trobareu això, Etymology Nerd. I m'agrada perquè fa diferents posts on, des de l'etimologia de noms de papallones, que és interessant però normal, o l'etimologia dels noms de les monedes, que també hi però per exemple es fixa en...
4: Sí, com vol això de les monedes.
1: Sí, doncs mira... Un exemple.
3: Espera, és que aviam, aquest no és el que havia seleccionat, però vinga, un exemple, el dòlar, no? Doncs diu Shortening of German Joachimsthaler, el nom de la moneda, feia referència a la ciutat bohèmia de Sant Joachimsthal. Doncs mira, d'una excursa.
1: Ve de Txèquia.
3: Sí, però amb un nom alemany, exacte.
1: Ah, alemany parlant.
3: S'ha d'anar mirant, cadascuna, perquè a més són coses que, com que sovint fa referència a coses antigues, tal, s'ha d'anar buscant, almenys jo amb un anglès així xipi-xapi, tampoc penso que ho entenc tota la primera.
4: Recordeu que els euros, abans de dir-se euros, s'anaven a dir ecos?
3: Sí, és veritat. Sí, sí,
1: era
3: sí.
1: Més equànim.
3: Sí. Més enllà del que us deia de monedes, papallones, etc., us havia seleccionat un parell o tres de posts que fan referència a coses que potser coneixem una mica millor. Un és, per exemple, els artistes musicals d'on han tret els seus noms, no? Per exemple, i us havia tret, per exemple, la Doja Cat, que no sé si ho sabíeu, però aquest Doja es veu que era una varietat de cànnabis i la Cat, doncs, pel seu gat, que li agradava molt senzillament.
4: Pensava que era una referència a Catalunya.
3: No, era el tema dels gats. Ah. I, no sé, hi ha diferents... per exemple, hi ha, clar, el tema d'alguns rapers que sí que han agafat la part del Lil o del... Saps? Que això sí que és...
1: És Lidl.
3: Que l'agafen altres rapers, però, per exemple, alguns, doncs, tenien un àlies a internet en els primers chats i són els que després han fet servir. Travis Scott també ens deia que era un nom que havia del seu oncle quan era petit, per exemple. Hi ha diferents artistes i ens va dient doncs, on han tret aquests noms artístics. També ho fa amb les bandes de rock. Tenim AC/DC, tenim Aerosmith, i ens explica més o menys...
1: AC/DC és el corrent, el tern corrent continu, no? De les Antoines.
3: Mira, diu, anomenat quan la germana del guitarrista dels guitarristes Malcolm i Angus Young va agafar les inicials d'una màquina de... Sewing Machine, que és una màquina de cosir?
1: Màquina
3: de cosir, i els germans van... els va semblar que estava representant l'energia del grup. Per tant, era aparentment unes inicials d'una màquina de cosir, en aquest cas.
1: Bueno, on hi havia el cable. Si fos una PlayStation també hi diu AC/DC.
3: Doncs potser sí, però en tot cas ho van agafar d'una màquina de cosir. Mira, això és el que explica aquest compte, que tampoc no sé exactament quina fiabilitat té, però bueno, en tot cas ell ho ha investigat. I l'altre que també és interessant, o ens pot fer riure, és el tema dels noms de Harry Potter, per exemple. En té un de penjat amb els noms de Harry Potter, i jo no ho sabia, l'Albus Dumbledore, sí que l'Albus és aquest nom llatí per dir blanc, que fins aquí té sentit, perquè queda barba blanca, etc, no? I aquesta puresa de l'Albus, etc.
1: Va néixer amb barba.
3: No, però la novel·la sí. La novel·la sí, sí. Va néixer amb barba. I Dumbledore, jo no ho sabia, diu, és una manera arcaica de la paraula bumblebee, que vol dir borinot. I llavors han buscat, com van buscar aquí la J.K. Rowling, doncs una paraula antiga de Burinot.
1: Una altra de Harry Potter.
3: Una altra de Harry Potter. A veure, qui vols? En Cedric Diggory? En Dudley?
1: Sí, jo sóc de Hufflepuff, sí.
3: El nom de Cedric diu busca...
1: Ja
3: exacte, era d'un rei saxó, Cedric. I Diggory diu, podria ser després de Diggory Kirk un personatge de Nàrnia, podria ser.
1: Ah, oh, sí, no, es copia d'altres... O sigui, Harry Potter ja hi ha bastantes còpies, però el Cedric també, Vale.
3: Exacte, tota la idiosincràsia de Harry Potter, no? Sembla que estava inspirada en la mitologia, en Star Wars també, no? I molta gent que diu... En tot cas, sí que hi ha tots els noms aquí, per exemple, de la Ginny, abans he llegit la Ginny, diu que deriva de Guy Guinevere, que és la dona del rei Artur. No sé si ho sabíeu, que la dona del rei Artur...
1: Genoveva.
3: Ah, mira, doncs, Guinevere...
1: Com has pronunciat en anglès, tu? Guinevere.
3: Guinevere. Us he de dir que està una mica petit en aquest compte. Jo no vull veure si ho mires des del mòbil, perquè si ho mires des del dedo ja ho trobo petit.
1: Que xulo.
3: Seguiu-lo, es diu Etymology Nerd, i jo... Vaja, si voleu temes de conversa, no us els acabareu.
1: Els seguirem.
0: Els experts. Temporada 14. Que rima amb Menja-t'ho un cagarro.

0: Verd, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara, com us deia, parlem de sexe, o potser al contrari, Laia, recessió sexual. És un terme que assetja la generació Z i practicar menys sexe, podem dir que no és bo.
2: Home, jo, això ho opinem nosaltres, però creiem que no, no? Mira, t'ho explico. El Survey Center on American Life va concloure en un informe del 2024 que només el 56% dels adults americans de la generació Z, i en el cas dels homes encara menys, el 54%, havien tingut una relació romàntica en algun moment de la seva adolescència. Per tant, no estem parlant només de l'actualitat.
1: Un 56%, eh? Sí. O sigui, diguem-ho al revés, un 44%, zero rosques.
2: Exacte, un 44%, zero rosques. I segons un estudi de l'any passat d'un altre institut d'Amèrica, aproximadament la meitat de la generació Z ni tan sols ha tingut relacions sexuals.
1: Ja en tota la seva vida.
2: Exacte, parlem d'una generació, i aquí és on anem a posar una mica de context, eh?
1: A veure.
2: Post-11S, saturada d'alarmisme digital, també de porno, que es van fer grans una mica amb el moviment MeToo, també la reculada de drets posterior, era Trump, etc., perquè tot això estem parlant dels Estats Units, i que va aflorar sexualment en plena pandèmia. Perdoneu, on es va generar, per exemple, el fenomen incel, no?
3: Podem recordar quina és la generació Z per a aquells que no la tinguin ubicada?
2: Això ens ho Roger ens ho dirà, perquè jo tampoc... Els joves, vaja.
1: Bueno, la Laia ha dit post-11S, per tant ja tens una data exacta de 2001, però segons alguns models diuen... Nascut a partir del 98.
3: Mira, els que tenen ara mateix entre 14 i 29 anys, més o menys.
2: Exacte, o sigui que els que n'estan fins als que en fan 30 ara, diguéssim, no? A veure, és el que us deia, eh? Com que hi ha com uns condicionants que els han influït inevitablement. De fet, ho comentàvem l'altre dia amb el final de la gran cita aquí als experts. Què passa quan en un programa on s'hi va a lligar comencen 100 persones i es forma una sola parella al cap de 6 mesos? És l'índex, jo el trobo baix.
1: És molt baix. Com la vida, sí.
2: Clar, exacte, doncs com la vida, no? Al final és una de les conclusions que s'han dedicat a analitzar les causes de tot plegat, és que potser hi ha desajustos entre allò que volem en una parella, en un pla teòric, i allò que ens atrau a la vida real. Que això també és el que passava a la gran cita. És a dir, per un cantó anava la teòrica compatibilitat i per l'altre, doncs, la química, allò que et sents bé amb aquella persona, que igual després és que no tens res a veure. I clar, això és un problema. La gent no sap què vol. Què vull? Allò que el check, check, check, o vull sentir-me bé i que em faci riure.
1: És un grup de música, també. El check, check, check.
3: La mare dels ous és el que acabes de dir. La gent no sap què vol.
2: Exacte. Tenim gent que no sap què vol. Potser més homes, sobretot. Moltes dones, joves, però cansades de no trobar ningú que busqui el mateix que elles.
3: Per tant, saben què no volen.
2: Exacte. I els homes, justament, no saben què volen. També tenim, que parlem de més que mai de comunicació, però, en canvi, les xarxes tenim dades de codis que no tothom sap desxifrar. A vegades els codis són confusos i això destarota molt a la gent i no li dona la seguretat de saber cap on va. També les enquestes ens parlen que la gent ja vol conèixer la gent de viva veu i de cara a cara. És a dir, estan deixant la generació Z a marxes forçades les aplicacions per lligar. Sembla que...
1: He llegit diverses sociòlogues que diuen precisament això, que un dels problemes és que abans vull dir fa 50 anys o fa 5.000, tenies 5 o 6 o 7 persones al teu poble i et casaves amb una d'aquestes. Ara tens tot el món.
2: És com quan has de buscar informació o quan has de tirar una pel·lícula a Netflix, que el que fa és tirar-te enrere, doncs justament això.
1: I li sumes la idealització que deies tu,
2: Exacte, i a sobre les expectatives. La gent té les expectatives basades en el que veu a les xarxes socials i ja se senten uns fracassats i ja creuen que no trobem mai ningú.
1: Oients, digueu-nos què us semblen els Zetes, si realment no trobaran mai ningú, i a més enllà d'aquesta pressió de les xarxes socials, si realment a l'hora de triar és impossible fer match, com el Ted, que avui en parlem tant amb vosaltres.

0: meg, elsker din gudomlige kropp.
1: És la pel·li noruega d'en Stige Stestoren, és a dir, la germanastra lletja, que la podeu veure també subtitulada en català. Va ser la gran guanyadora del Festival de Sitges a la tardor, premi a millor pel·lícula, no vaig poder veure-la al festival i he aprofitat ara que està a plataformes. Han descrit aquesta pel·li, que és el debut de la directora Emil Blichfeld, com una reversió o una relectura del conte de la Ventafocs.
2: Ah?
1: Tot i que jo abans, i sobretot després de veure-la, em vaig dir a mi mateix, aquests contes, com la Ventafocs, per provocar debat o criticar temes actuals, tampoc és que cal, no cal canviar-los gaire. Doncs jo trobo que és una mica el que ha fet, eh? Òbviament, és una pel·li per adults de quasi dues hores que té terror i comèdia, per tant, no és com explicar un conte a un nen,
3: no.
1: Però la història és bastant similar, eh? El que mola és com ha canviat l'enfoc dels personatges i com ha afegit amb més trames.
2: Hi ha sabateta de vidre?
1: Ui, si n'hi ha, ui, si n'hi ha.
2: A veure.
1: A la pel·li, el que mola, que el conte ja el coneixeu, mola els temes, hi ha tema de classe, tema pressió estètica, que és el més important, i el pretty privilege, que una mica, tot això ho podríeu deduir, però mola com els ha anat desenvolupant, eh? El tema de classe social mola perquè la pel·li es recrea bastant en el plantejament. Veiem el que no surt als contes, que és com les germanastres i la madrasta arriben a casa de la Ventafocs. O almenys a mi no em sona com ho expliqués.
2: No, no és veritat.
3: No.
1: Sí, la pel·li comença amb el carruatge.
2: Exacte.
1: I arriben, en aquest cas, arriben a la casa de la Ventafocs per casar-se amb el pare de la Ventafocs.
3: Cert.
1: O Cake. Fet que fa que al principi la Ventafocs no rebi massa bé una madrasta, una germanastra, les tracta malament, però...
2: Aquí es veu perquè després la tracta malament
1: amb
2: ella.
1: Sí. El tema és que el pare de la Ventafocs mor i se n'adonen que elles havien sigut enganyades, que també estava a la ruïna. Per tant, el que fan és quedar-se amb la casa i a la Ventafocs la fan fer d'això de criar.
2: Clar,
1: tampoc li anirà molt malament a la Ventafocs, ja, perquè té bones cartes, que és una mica del que tracta aquesta pel·lícula.
3: Ah, sí, eh?
1: A partir d'aquí veureu...
3: I quines són les seves bones cartes?
1: És la més guapa. Vull dir, clarament.
3: La això no falla mai, eh?
2: A la pel·li original també és així.
1: Sí, és la germanastra lletja. El tema és que la protagonista d'aquesta pel·lícula és la germanastra. És l'absoluta protagonista i el tema principal, com us dic, és la pressió estètica. En aquesta pel·li veureu com fan experiments realment sobre la germanastra i la seva mare i ella mateixa perquè el dia del ball sigui la més guapa i es pugui casar amb el príncep, que és al final és que és com un concurs de bellesa, no? Veureu, estem parlant de tota mena de manipulacions corporals. Estem parlant d'untar-se tot de cremes que realment són tòxiques, com a l'actualitat, eh?
2: Sí, la realitat.
1: Líquids que no t'hauries de posar als ulls. Una mena de màscara per redreçar el nas a la força. Menjar-te un ou de solitari expressament per tenir el paràsit dintre el teu cos i aprimar. Òbviament, deixar de menjar també, eh? Per no dir, Sergi, aquí va el tema, si en algun moment t'has de posar una sabata i et sobra un dit o dos, imagina't què pots fer amb aquests dits, eh?
2: És que a la pel·li de dibuixos original jo me'n recordo el que és com un 43 de la germana.
1: Com es torça el peu.
2: Exacte, es torça que dius, li rebentarà el peu,
1: doncs,
2: pobre.
1: Aquí, com que ja és al final, fan servir ganivets.
3: Hòstia,
1: hi ha el pretty privilege, que és un tema que en aquest, el privilegi de ser guapa, que podria quedar una mica ensorrat, perquè la Ventafocs és molt secundària, però jo trobo que ho hauria de destacar també, perquè la Ventafocs, em sap molt greu dir-ho, i no hauria de ser així, és en aquest context, fa el que realment vol. I, és més, no ha de fer res, ja és preciosa. De fet, es folla amb uns Mossos de Quadra, que està bé que se'ls folli, els deixa quan vol. Crec que podria tenir una mica més de tacte, però bueno, que es pot follar qui vulgui, una dona, però el tema és que ella sap que és que el dia del concurs de ball, el dia del ball,
2: guanyarà.
1: És que guanyarà.
3: I això
1: és
3: la fa dolenta a l'ull de l'espectador, no?
1: A veure, primer...
3: Cau malament?
1: Primer cau malament perquè tracta malament les nouvingudes. Després, quan la fan fer de criada, et comença a caure una mica millor. Però el tema és que no és la protagonista és la germanastra és la víctima de totes aquestes pressions.
2: Però tenia empatitzes amb la germanastra.
1: Sí, és la protagonista absoluta i empatitzes amb ella. I la Ventafocs, ara tampoc la vols jutjar per ser una tia rossa noruega preciosa, però el context, o sigui, el marc que et posa la pel·li és aquesta dona no haurà de fer res per aconseguir el que vol, que és quedar-se amb el príncep.
3: És la nova Rui de Pote, no?, una mica?
1: Sí.
2: Hòstia, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·li.
1: No sé com respondre-us a si realment té mala intenció o no. Però jo trobo que no va de bons i de dolents.
3: Ja.
1: Va d'un context...
3: Com et marca el context?
1: Que és una pel·li així com de... Té una atmosfera, una fotografia fins i tot de conte de fades, de fantasia, de màgia, de terror, també hi ha molt de terror, però a la vegada dius... T'està parlant de l'actualitat, eh? Com tot el cinema, una mica realment, però aquí és molt, molt clar. Doncs les parts de comèdia també són divertides, i les parts de body horror, doncs, també són terrorífiques. La germanastra lletja d'Emil Blichfeld, és la seva primera pel·li, ja m'ha impactat. La podeu veure a Movistar, a Apple, a Filmin o a Prime. Si algú ja la va anar a veure a Sitges, que ens comenti què li va semblar, que trobo que és una digníssima guanyadora. Ara són les 8:08 del matí.
2: En Jordi diu que m'ha explicat tantes coses que ja no cal que la mirem.
1: No, perquè el que he explicat ho he explicat perquè sé que ja coneixeu el conte.
2: Exacte.
1: Al principi he dit, és el mateix conte, no cal canviar res. Lo de la solitària història és que em va deixar impactar.
3: Clar,
2: clar, calma, t'ho diràs.
1: Després has de fer que surti, saps com es...
3: Ai, no, no, no, no.
1: Saps com es feia tradicionalment?
3: No.
2: Sí, sí, amb, tinc... amb una espelma era?
1: No.
2: Amb buscar la llum?
1: No, posant llet un, perquè sortia a veure-se-la.
2: Ah,
1: sí, sí, sí. Això ho, ja ho havia llegit jo abans de veure la pel·li. Sí, sí, sí.
2: Per favor.
1: Bé, doncs, oients, la teniu disponible a
2: plataformes. Si esteu esmorzant, endavant.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Ja entra per la porta de la Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Amb qui no deixarem el context educatiu, perquè hem de parlar de graduacions. El que puc dir allò de la meva època no es feia res, però en plan guai, no?
2: Ho pots dir en plan molt guai, perquè crec que pots estar molt agraït.
1: Vale, sí, sí, no. Cole, insti, i cole, insti, no vaig fer res, i a la facultat sí que era un acte en un teatre, però era un acte i ja està, i després cadascú va marxar a casa seva. La cosa també se'ns ha anat de mares.
2: Horror.
1: Vale, d'acord.
3: És per això, potser, que ens has seleccionat avui un dilluns a Fòria en aquest
2: moment. Ah, és ja, això?
3: Sí,
2: ja. Creieu que està gravant la càmera o no donarà temps de mirar-ho? Ara ho mirem.
1: Altres coses importades, que són pitjors, ja, no sé, els gender reveal parties o coses d'aquestes, però, vaja, el tema de les graduacions també et preocupa.
2: Bueno, és que jo estic molt, molt preocupada per les coses que he anat veient que han anat canviant respecte a la meva època.
3: De quines graduacions parles? Els que ja assoleixen pàrvuls, és a dir, els que han fet infantil, perquè ara es fan tot a poder.
2: Anem pas a pas. Jo vagi per davant, que estic sempre a favor de celebrar la vida en totes les ocasions possibles. Només faltaria, no em posaré l'equip amargat de no celebrar les coses, o sigui, jo, aniversaris, naixements, casaments, comiats, enterraments, fins i tot, si voleu fer una festa, feu-la, o sigui, jo estic a favor de celebrar. Però una cosa és el què i l'altra cosa és el com. I si a mi em fotien mania les gravacions de la meva època, que ja n'hi havia, vale? Ja ni començava a haver, en el que s'han convertit avui dia em fa autèntica vergonya aliena les coses que m'estan arribant a explicar i les coses que estic veient a través de les xarxes socials, perquè això al final tot es publica. De fet, una graduació, jo penso que ara mateix el màxim objectiu és que tothom vegi què ha passat en aquella graduació, no? Vull dir que ja hi ha com una mica aquesta mania d'exposar-ho tot.
3: I pressió per aquí mig, pressió fins i tot estètica, eh? Això és un altre tema.
2: No. O sigui, em sap un greu profund per les famílies i els alumnes que voldrien acomiadar l'etapa acadèmica amb una festeta normal i corrent, amb quatre ganchitos, amb la roba de cada dia i ja està. Però què passa? Que hem vist massa Disney Channel, efectivament.
3: Foli a High School Musical, sisplau.

0: comencem per l'evidència, no? Que és una de les primeres coses que hem dit, que és què està passant amb aquests vestits de casament que em porten aquestes noies de quart d'ESO de segon de batxillerat a les graduacions. O sigui, és que imagina't combinar el mal de cap de la CL, perquè al final les de batxillerat estan estudiant, amb la preocupació de per si trobes o no trobes el vestit de graduació, que és que jo em mato. De veritat, o sigui, és que no les envejo gens, aquestes pobres noies.
1: Saps què és el més greu? Que jo crec que hi ha fins i tot les que acaben sisè de primària.
0: No,
1: ja comencen a
0: vestir d'aquesta manera. A més, caríssims aquests vestits. Com si no fos prou evident la desigualtat econòmica que hi ha moltes vegades, com perquè aquell dia dius, mira, per si no ens l'havíem adonat, anem a treure-ho a passejar, no? Això que portem tots a dintre. Jo t'he de dir que batxillerat l'únic que volia era no treballar mai més a aquell institut i mirar a veure el món. Però si pel que fos m'hagués encarinyat una mica amb els companys, amb els mestres, que també és normal, i vols acomiadar doncs, l'etapa en si, jo amb un súperet normal en una pizzeria i una mica de festeta ja n'hagués tingut prou, tothom content. Bueno, jo no hi vaig anar a la graduació de segon batxillerat, em sembla que vam fer com a mena d'acte a l'institut, però me la va pelar, vale?
1: I qui ho vol, això? Ho vol als centres? Qui persegueix aquest tipus de festa? Els pares? O sigui, les famílies? Els
2: jo crec que les famílies tenen bastanta culpa, eh?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que a l'adolescència ja és una cosa de copiar, no? De mimetitzar amb les coses que han vist a internet, a la tele i als altres instituts. Abans ja, que ara hi entrarem, em sembla que és una cosa de les famílies absurda, que és que... Bueno, és que no sé ni com posar-m'hi amb això. En tot cas, què m'estàs dient de passar la tarda asseguts en un auditori i anar sentint parlaments absurds sobre la meritocràcia? Perquè a sobre vam aquesta cantarella. O sigui, hem arribat aquí gràcies al nostre esforç, hem superat els obstacles, tal, bueno, alguns més que altres, hermano. O sigui, alguns han anat a acadèmies i altres no. Alguns tenen unes famílies que estan per ells i altres no. Passa que en aquell moment encara no n'ets conscient. Tampoc és que si és de primària hagis hagut d'exprimir-te gaire el cervell, que has après a fer de divisions amb decimals, petit indi, vull dir.
2: Jo crec que...
3: Collona, gràcies!
2: Es parla una mica més, potser, o s'intenta de parlar de les amistats que has fet i la gent que has conegut, no?, i que has crescut com a persona en aquest entorn. Almenys a la primària, eh?
0: Home, és que què més pots dir, no? Clar. És que
4: també,
0: ja n'hi parlo...
4: També infantil, no? D'infantil n'he vist alguna foto.
1: I tant!
0: Ja n'hi parlo de gradacions d'infantil. O de llar d'infants,
1: sí.
0: Perquè em sembla directament maltracte infantil.
1: Nens de 3 anys amb birret. Això s'ha vist, eh?
0: Sí, això tu ho has vist a casa teva, fa
1: no,
0: punta.
1: No, a casa meva no ha anat.
0: No ha entrat mai un birret a casa teva, encara.
1: D'entrada, no.
0: Gràcies a Déu.
4: Recordeu l'escena del part de The Pit, que està protagonista estirant allí un nadó de l'úter de la mare.
0: Sí.
4: No és que li posin un birret i allí...
3: Has nascut.
4: En plan, un diploma yanqui.
0: Estan bojos els americans amb lo dels birrets, però què els hi passa?
2: Sí,
0: passen,
2: no? És una bona pregunta.
0: En tot cas, jo no sabia que era un birret abans de graduar-me, o sigui, em van haver de dir, no, la referència és aquesta d'alt, perquè és una cosa que no forma part de la nostra cultura.
2: No, és que el birret jo no el posaria ni a la universitat aquí, vull dir que no cal, quina absurditat de cerimònia en general.
0: No, aquí la universitat es posa com aquella cinta així.
1: Sí.
2: També, per tant, quina
0: tonteríssima. Bueno, sí, aquí estic parlant de les coses de l'etapa obligatòria, perquè em sembla que són les més ridícules, però la universitat tampoc em sembla que tinguin cap tipus de sentit
2: de tots aquells
0: actes de graduació, que a sobre ni et coneixes amb els companys perquè t'has passat 4 anys sense anar a classe i fent avaluacions úniques.
4: A cinquè de periodisme també coneixia molt poca gent i el birret era el mateix per 70 persones. Ens l'anàvem passant i no era de la uni, era d'una empresa de fotografia.
0: I has de pagar, a sobre, per llogar-ho i perquè et facin les fotos i tot el rotllo. Això, ja ni parlo de les graduacions d'infantil o de llar d'infants, perquè em sembla directament maltracte infantil. Enhorabona per haver-te après els colors en anglès. És el primer pas per entrar a Harvard, no? Vull dir, és que clar, què has de dir en aquella graduació?
2: No, clar.
0: El discurs aquest aspiracional que ens envia tots a teràpia als 30 anys no us interioritza en un dia, tampoc, no. Porten anys menjant-te el cap amb la idea que si et canses molt arribaràs molt lluny i que el més important a la vida és poder-te pagar una casa en piscina millor que la dels teus pares. Si és algo que portes allà picant pedra des que tenia 5-6 anys, no?
2: Pobrets.
0: El que dèiem, les fotos de la orla. Déu meu, quin horror! O sigui, a més, almenys les de l'ESO, a batxillerat, que estàs en aquell moment estrany de la teva identitat.
2: Sí, és un mal moment.
1: Molt mal moment.
0: Bastant disfressat per fer-te aquella foto que després ni et reconeixes. O sigui, passen els anys i t'agafa per mirar les fotos i dius, aquesta tia qui és? Jo crec que va ser el primer dia de la meva vida que vaig agafar un colorete i la planxa del cabell. I clar, és que em va quedar una cara que no era la meva, m'entens?
4: Si anem més enrere, a la meva època, per així dir-ho, la foto de l'orna de l'Insti, cadascú portava de casa una foto de carnet i la donava. O sigui, ja està, no hi havia ni fotògraf.
0: Mira, almenys sorties una mica amb la teva cara real, però ja, de veritat que a vegades quan miro aquelles fotos que tots ens vam arreglar moltíssim per fer-nos-les, pensava, però aquestes persones...
2: Jo sé que no ho discut, que això deu anar de mal en pitjor.
1: Sí, això es va americanitzant cada cop més.
0: Ja hi ha una bretxa entre vosaltres i jo, imagineu-vos entre jo i la gent que està fent ara les graduacions.
1: És que ja no portaran birrets. aquests se'ls afegirà amb intel·ligència artificial.
2: Però mira, millor,
0: que la foto també, i així sortiran tots guapos i no caldrà que s'arreglin.
1: És possible.
0: L'únic que penso que val la pena de les graduacions és el reconeixement. Els mestres que porten aguantant d'allà tota aquella etapa acadèmica,
2: sí,
0: que si no, a vegades no tenen aquest espai on els alumnes els hi puguin dir col·lectivament doncs, tot el que els ha portat i agrair-los el seu acompanyament durant aquests anys. També et dic, res que no es pugui fer l'últim dia de classe amb una mica de pica-pica, ganxitos, un geladet, sí, un flash, unes postals escrites a mà moníssimes, que això després els mestres els hi fot una il·lusió de Déu. Tampoc fa falta que feu cap regal absurd de, que sigui una peça de joia amb la inicial de tots els alumnes. I, bueno, és que això es fa, també. Sí, un altre dia ja parlarem dels regals dels mestres.
1: I vos estàs demà, exacte, i que t'implores.
0: Però ells són feliços amb quatre dibuixos.
2: Saps
0: i una mica d'agraïment públic.
2: Nosaltres
0: ja
2: una projecció de fotografies des de que eren feien molt petits fins que ara...
0: Això fa il·lusió, bonic, això fa il·lusió. Sí, no fa falta fer un acte...
1: Música de xarango?
2: Doncs mira, no, jo no ho he muntat, però no ho descarto.
0: Sí. Ara és moltes gràcies, ja.
4: Vareu, Laura, hi ha oients que diuen que enguany ho petaran a les graduacions als col·les a Tuturutu, de Siderland, i demà Maduixa, quina cançó hem dit?
2: Però la graduació, no, no, és la festa de final de curs.
0: Exacte, festa de final de curs, jo estic a favor.
2: No, no.
0: Una mica d'espectacle.
2: Clar.
0: Però la graduació en sí que és estar assegut i fer-te fotos guapo,
2: i prou. I posar-te l'elegància, posar-te elegant això fora.
0: Passeu de les graduacions, algú ha d'aturar aquest circ. Confiem en les futures generacions que n'estiguin fins als collons ja i passin de tot.
4: Mira, tenim persones afectades, com la nostra oient, la Núria, diu, és horrorós això de les graduacions. I he hagut de viure dues de la meva filla, ESO i batxillerat, més la de l'ESO del meu fill, que l'any vinent ja tocarà la de batxillerat seva.
0: Clar, és que la mesa de batxillerat és ridícula perquè fa dos anys que has fet una altra graduació.
2: Total,
4: I diu, noi, tots, nois i noies supervestits, no anem bé, no hi ha qui ho pari.
2: Quin horror.
1: Va, ballem una mica.

0: Sintonia de Els Catalans Fan Coses, l'espai de la Laura, que avui ens destaca que els catalans fan coses com ara els coros de la segona Pasqua. Recordeu els a la metròpoli que dilluns és festa a Barcelona. Recordeu
1: així
0: que aquí
1: és.
0: Farem programa igualment i farem risses de la gent de capital.
2: A Barcelona hi ha 120 municipis més.
0: Ah,
2: hi ha més o menys és mig país. Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Fins a municipis de 32 comarques.
1: Sempre m'ha semblat una mica una injustícia a mi, que aquest estrany festiu.
2: Sí.
1: Home, era allò com hi havia molts pobles que era com el poble del costat sí, aquí no.
2: Sí, sí, sí, és així.
1: Sí, el poble passa. Festiu a tot arreu, ja està, toma pel cul.
0: Però festius locals sempre és així, no? Un sí, va, no?
1: Ja, però no coincideixen.
2: Sí, sí.
1: També té poca personalitat, la segona Pasqua en general, perquè no hi ha com tampoc grans festes populars. El que jo sí que us vull explicar és que el meu barri, on visc des de fa 5 anys, la Barceloneta, és un dels pocs llocs on penso que sí que hi ha una festa pròpia d'aquesta festivitat que hi ha, que és un dia no laborable, doncs com a mínim fem alguna cosa, no? I és una festa que m'ha costat molts anys d'entendre, vale? Vull dir, jo he hagut de fer moltes preguntes per intentar entendre què collons es celebra en aquest barri durant aquests dies.
2: Té alguna cosa a veure amb les caramelles?
1: No ben bé. O sigui, també hi ha un fil conductor que és com la música i la cercavila pel carrer, però jo el que em passava era que jo em llevava el dissabte al matí, que a més és un dia que tu normalment vols dormir perquè estàs cansat de la setmana, a les 7 del matí amb una xaranga a tope, però a més que no callava ja en tot el matí, vull dir, no és allò que dius, bueno, passa i jo torno a dormir i ja està. No, no, no, o sigui, ja començava la festa a les 7 del matí i no parava. I després el dilluns, que també és festiu, però bueno, jo què sé, jo per exemple aquí a la ràdio venia a treballar igual,
2: clar.
1: Perquè treballem per tot Catalunya, doncs ara també a les 7 del matí una altra vegada unes xarangues que flipa. Jo pensava, però què collons els hi passa, tio? I a més sense massa fil conductor, o sigui que costa una mica trobar-li el sentit perquè simplement veus xarangues pel carrer i com una mena de grups festius que van vestits uniformats, però no acabes d'entendre què estan fent.
2: No?
1: O sigui, no és un ball tradicional, tampoc, que dius, doncs mira, estan fent un seguici i cadascú va fent el seu ball. No, no, o sigui, van fent festa pel carrer, gent uniformada amb una xaranga davant. Una xaranga que, a més, no és ni del barri ni res. Vull dir, són contractades perquè, clar, no hi ha tanta xaranga al barri com perquè cadascú porti la seva.
2: Tenim el son de la xaranga, a veure com sona.
1: Sona així.
2: A veure com sona.
1: Si això us ho heu d'imaginar des de les 7 del matí, vale?
2: És com una batucada.
1: A veure, sí, sí, sí, com festeta, una mica de vents, versions, la gent canta, la gent veu i tal. Jo, ja us ho he dit abans, jo no estic mai en contra de cap celebració, i més si és una cosa arrelada al barri, popular i tal, però a mi és veritat que no acabava jo de combregar amb aquest tema perquè no hi trobava el sentit. Fins que investigant i preguntant també gent del barri vaig acabar descobrint d'on havia sortit això dels cors, perquè cors, jo pensava, però cors de què si no canten, si van amb xarangues? Vale. Ens remuntem a mitjans del segle XIX, quan el famós, perquè té molts carrers a tot Catalunya, músic i polític Josep Anselm Clavé, ara va decidir que potser hauríem de fer alguna cosa amb tots aquests obrers que després de treballar anaven a passar la tarda a la taverna. I llavors es va inventar com una afició de muntar uns cors humorístics. Bueno, els treballadors doncs cantaven i feien com cançons satíriques del seu propi gremi, no? Doncs per al gremi de forners doncs quedaven i cantaven i versionaven cançons que anessin sobre fer pa, jo que sé, m'imagino. I llavors van com muntar aquesta mena d'afició per intentar evitar doncs que la gent bàsicament anés a emborratxar-se tota la tarda després d'anar a treballar, no?
3: Els cors de Clavé.
2: I tant.
1: Sí, sí, sí, sí. Fins que després ja van deixar de cantar, van quedar només una mica com per fer activitats populars i culturals i ja es van passar a dir els cors muts perquè no cantaven. I el que passava era que durant aquest cap de setmana marxaven fora, com a fer una festa seva interna, o si també eren comerciants, doncs al principi de la tradició s'aprofitava per intercanviar els seus béns en altres municipis, i llavors marxaven el dissabte al matí i tornaven el dilluns al matí. Llavors, a la sortida els feien com una mena de comiat a la gent del barri per dir-los adéu, que us vagi molt bé la vostra aventura, i quan tornaven el dilluns al matí els tornaven a rebre també una mica de festa. Llavors això s'ha convertit en una festa perquè sí, a tot el barri, on el moment àlgid és el dissabte al matí i el dilluns al matí, representant aquesta sortida i aquesta arribada. Coses una mica fosques d'aquest tema. Clar, als mitjans del segle XIX les dones no treballaven. Llavors, què feien els homes treballadors quan marxaven de cap de setmana a fer les seves festetes? Doncs pues, bueno, millor que no ho preguntem.
2: Sí, sí, bueno.
1: Llavors se n'anaven fora i tornaven i llavors pues, tornaven
2: més relaxats, no?
1: Suposo que més relaxats.
3: La festeta s'acaba la festeta, no?
2: Sí.
1: I res, i ara mateix, doncs sí, veniu a la barri de la Barceloneta, també es fa el Raval, em sembla, i el Poble Sec, aquests cors que es va inventar en Sant Clavé per intentar que la gent no s'emborratgés després de la feina. Aquest cap de setmana, doncs, hi ha festa, hi ha xarangues al carrer, hi ha concerts, hi ha, bueno, una mica de disbauxa.
2: Justament aquestes xarangues jo crec que el MAM deu anar acompanyat. Vull dir que...
1: No, no, des de les 7 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà, la gent borratxa pel carrer, és molt heavy. Vull dir
4: allò que s'havia proposat Clavé potser no ha acabat de res.
1: No, el propòsit de que la gent no passi les seves hores lliures fent el mal, sí, no l'ha acabat de, no li ha acabat de funcionar. Jo personalment no gaudeixo gaire d'aquesta festa com a veïna de la Barceloneta i aquest cap de setmana intento pirar-me sempre. Va. Ara, no seré la típica veïna que denunciarà pel soroll i res. Jo simplement dic, a mi no m'agrada, jo aquest cap de setmana me'n vaig i ja està. I el dia que jo acabi com fent una mica d'enllaç i de relament amb el que és el barri, doncs potser m'acabarà agradant.
4: Recordem que tu ets arribada a aquest barri on ja s'hi feia això des de fa anys.
1: Sí, però crec que cal una reformulació.
4: Que arriba al costat del campanar i diu, traieu-me aquestes campanes.
1: No, jo no vull que treguin res. Simplement faig una proposta de reflexionar sobre si aquesta festa pot tenir un sentit una mica més profund, que no sigui tajar-se pel carrer de 7 del matí a 7 del vespre. Ja està, és una cosa que demano. També et dic que em fa certa il·lusió veure els cors, perquè encara tenen com una mica aquest esperit del seu gremi, porten una mena d'estàndards que representen l'antic ofici que representaven, no? En el cas de Barceloneta hi ha molta cosa relacionada amb el mar, pescadors, mestres d'aixa, etc. I es veu que el Raval i altres llocs, doncs hi ha doncs, més ferreters, fusters, etc. Això em sembla un homenatge dels oficis curiós i xulo. Ara, potser haurem de donar una mica més de contingut que no siguin amb una xaranga pel carrer. Clar, però bueno, tenim temps encara de refundar-ho tot.
0: Demà és la plec del cargol, per si vols fer algun pla.
1: És veritat, també hi ha temes a Lleida. Bueno, doncs que us ho passeu superbé. Em sembla que també és una mica un rotllo d'aquests que a vegades perden sentit.
3: Sí,
1: però ja ens ho dirà la gent d'allà, que jo amb això no vull fotre perquè no ho conec.
4: Ja m'imam, bàsicament.
0: Oients de Ponent, ja podeu començar a fer la vostra prèvia, a dir-nos si la cosa ha anat derivant a tota mena de celebracions i de gent torta.
3: Sí, em temo que sí.
0: I dilluns o dimarts, quan estigueu més tranquil·lets, ja ens feu la
1: crònica. Sí, home, sí, que ho passeu molt bé.
0: Gràcies, Laura.
4: Adéu, Laura.
1: Adéu.
0: Ens quedem amb els Oques Sengrasses.
1: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau, amb el seu Pataru. Com una butterfly.

0: Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables. I a lentitud, als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on reben retencions per la C-58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també a la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima, i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà assolellada simplement amb alguns núvols cap al Pirineu. I una temperatura elevada, de fet, avui com ahir o més. Arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent. I aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana, amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.

0: govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de la Mont Carvajal.
1: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
1: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
3: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
1: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
0: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
4: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
5: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
6: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones en aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
0: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
7: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
8: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
0: Durant aquest dijous, mentrestant, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga, convocada pels sindicats. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
9: La directora de l'escola, la Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I la raó no li faltava, perquè tal és la magnitud del problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no se soluciona l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada.
10: Es va fer com una actuació a la cuina, que era urgent, i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
9: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
10: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtració i fa olor d'humitat. I llavors, això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
9: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
0: Un quart de 8 del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho explica en David Navarro.
11: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
12: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
11: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Ficosa ha proposat reduir de 172 a 113 els acomiadaments dins de l'expedient de regulació d'ocupació que van anunciar a l'abril. Tots afectarien la planta productiva de Viladecavalls, ja que en el cas del Departament d'Enginyeria, la direcció ha plantejat suspendre els contractes de 38 empleats a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació durant 18 mesos. Pel que fa a les indemnitzacions, s'han posat sobre la taula pagaments de 18 dies per any treballat en 15 pagues, unes xifres que fonts sindicals veuen irrisòries, ja que es tracta d'una plantilla amb la mitjana d'edat alta. La proposta, doncs, no ha convençut el comitè d'empresa, que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.
13: Són causes productives, però actualment el comitè no les reconeix, perquè és una multinacional catalana que a dia d'avui té beneficis i ha percebut 13 milions d'euros en ajudes públiques. Volen diversificar cap a la defensa. Això ens preocupa molt, perquè serà un sector que no portarà tants llocs de treball com ara tenim.
0: Familiars de persones amb discapacitat s'han manifestat davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que continuï el servei de transport adaptat al curs vinent. Són més de 50 famílies de la comarca les que necessiten l'autocar per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
14: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, doncs, bueno, volem reclamar que continuï aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
0: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juguen molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual. Pensant la seva mare, quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
3: Visca el femení, visca el Barça!
0: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanquiblau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
4: Sería increíble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
5: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Macuc, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Macuc, espera una nit especial.
6: Torrelavega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
0: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
7: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2, gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
8: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final, la part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, pues, vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que cada partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
7: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel Quaranta és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
9: Gràcies a La Xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.
0: L'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant del cinema i la història. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny. El festival ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions, de les quals 82 participaran a la secció oficial. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Burundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa participarà a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i La Xarxa, entre d'altres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui justament s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris. En uns instants buscarem la reacció a aquests acords pels pressupostos amb el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 22 de maig. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a l'interior i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a dins i 3.000 per a fora. Dels esports, us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion. I pel que fa a la cultura, us expliquem que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 han guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Passen 3:30 de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora no es registren incidències destacables. Lentitud, això sí, el nus de la Trinitat amb retencions per la C-58. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B-23 des de Molins de Rei i a l'A-2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP-7 amb poca intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris, i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
3: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
4: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
3: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
5: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
3: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs el que ens explicava Lamont Carvajal, a poques hores de celebrar-se el Consell Executiu Extraordinari per encarrilar els pressupostos i activar el calendari que ha de portar-los al Parlament, parlem ara i avui amb la CUP perquè ens valori aquests comptes i com llegeixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà, ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia, Helena.
1: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
6: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes. De fet, una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
1: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
6: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a totes aquestes, a tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I per tant, doncs, és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies demà, avui i demà, continuarà funcionant malament. El sector educatiu continuarà en peu de guerra. El sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, sí, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon, en tot cas, bé, a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els Comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè també des de Comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel pla de barris, fins i tot els comuns, i em refereixo a ells perquè han estat els últims a pactar, diguéssim, l'acord, han parlat de recalendaritzar fins i tot algunes de les seves prioritats precisament per donar aire i oxigen al govern perquè pugui pactar amb els sindicats educatius. És a dir, que alguna cosa de bo deuen haver aportat aquests partits, o vostès consideren que senzillament han estat anuncis i un xec en blanc?
6: Miri, nosaltres el que veiem és que aquests pressupostos, o és igual, les modificacions pressupostàries que han fet aquests darrers anys, tot han estat anuncis, propaganda, fum, i sempre en aquest sentit, no? De farem milers d'habitatges, millorarem les condicions de vida de la gent, i la realitat que ens trobem és que portem ja 2 anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els Comuns, i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs, i això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten, que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia. I la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona el Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia, i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al Parlament de Catalunya per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula, avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen, doncs, el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani Cornellà. Bon dia, que vagi bé.
6: Gràcies, bon dia.
1: Més coses, perquè el govern avui aprovarà, de fet avui no, la setmana vinent, una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern, la setmana vinent, aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Summit Flotilla.
8: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones en aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Quarts de vuit. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Avui fa 50 anys del primer transplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 transplantaments de medula. Ens ho explica la Maite Polo.
12: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquerra són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
13: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
14: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
12: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria Sant Blas, de Televisió de l'Hospitalet.
15: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
16: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte amb aquesta boca i predominen els bacteris patògens, els dolents, per dir d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
15: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
1: Mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
17: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
18: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
17: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà a la temporada a les 9 del vespre al Camp del València. El conjunt xe vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara al duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra la Sassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Hajo Post Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
19: Treballa amb calma i analitzant bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Hajo Post Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit, una tònica que serà sempre així segons s'encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
20: ho hem de posar en valor, perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim. Nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
19: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
1: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
21: Ara mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
1: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, com a millor programa, o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
22: Gràcies a La Xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de caigudes.
3: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero

0: Vinga i fum.
1: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
0: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, com a millor programa, o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. En uns minuts tindrem l'oportunitat de conversar amb Miquel Quaranta, codirector del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's. Passen 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora, hora punta, per la xarxa viària catalana i si avui divendres hi ha gaires problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
2: Bon dia, Helena. Doncs, com molt bé deies, avui és divendres i això es nota en aquesta xarxa viària. Els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora, encara que estiguem en plena hora punta. I, a més, tenim les bones notícies que no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Repassem algunes vies, les més carregades, bàsicament les que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona, l'autovia A2, sí que presentaria uns 4 quilòmetres de lentitud i aturades entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, o l'autopista B23, també amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, sempre baixant cap a la capital catalana. També parlem d'aturades, per exemple, a l'autopista del Garraf, intermitents, 4-5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi, direcció Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I el temps, la previsió del temps és cosa de Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Ens expliques o ens explicaràs que aquest cap de setmana és d'estiu, però no de platja. Deu ser perquè la temperatura de l'aigua és freda.
3: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, per dos motius no serà plenament de platja, i ho diem això ja de partida perquè molta gent reclamarà la mar. I per dos motius. Primer, la mar està freda, l'aigua encara es mou al voltant dels 17-19 graus. I segon element, i molt important, s'aniran formant boires, que les boires frenaran la temperatura de cop i, lògicament, trauran el sol de molts indrets de platja. A hores d'ara, aquesta boira la tenim cap a l'Ebre. A la resta del país el cel és ben serè, i déu-n'hi-do com està pujant ja la temperatura temperatura a hores d'ara, quan no són més que

0: les 8 i 5 del matí. Han vist aquesta tarda una temperatura d'estiu, així de clar. Tret de la costa, tret de la platja, que és on aquesta temperatura quedarà més frenada, però, per exemple, a les comarques de Ponent fregarem els 35 graus. Perquè ens fem una idea, tindrem un cap de setmana de mes de juliol. Aquestes boires aquesta tarda i vespre més presents a la Costa Brava. I atenció, al cap de setmana serà de sol a la majoria de comarques, però amb aquesta boira enganxada a tot el litoral. I perquè ens fem una idea, si estem a la platja poc més de 19 o 20 graus de temperatura, 10 quilòmetres terra endins, més de 30. Per tant, cap de setmana que fora del mar serà, ja diem, de juliol o agost, canicular. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: I un cop tancada la portada, ara sí, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamón Carvajal.
3: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
4: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
3: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
5: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
3: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
2: Doncs, com dèiem, a poca estona del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
6: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
2: Un govern que té previst aprovar la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
2: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional, doncs, l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre les quals una vintena de catalans que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, fins a Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat també no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
2: I avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
2: Precisament en aquest calendari de mobilitzacions, aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar aquestes protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. Ens ho amplia en David Navarro.
12: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.

0: El podcast aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que desbuida, durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Doncs per entendre què representa aquest reconeixement per aquella nit al Tiffany's, ens acompanya el codirector del projecte i director de Ràdio Capital, Miquel 40. Bon dia, Miquel, i enhorabona pel premi.
1: Bon dia, Helena, moltes gràcies.
0: Contents i emocionats, suposo. Us imaginàveu que guanyaríeu? Què representa per vosaltres aquest premi?
1: Home, ens ho imaginàvem, la veritat és que no, perquè a més, ahir ho deia els premis, veníem de 4 nominacions com a finalistes i no ens havien premiat cap vegada, i per tant ahir ens agafa molt per sorpresa. De fet, volia dir, el tinc aquí amb mi per ensenyar-lo a la gent que ens vegi per la xarxa. No ens ho esperàvem. Per nosaltres representa una, no sé, una espècie, si em permeteu la vanitat, d'auto-homenatge a la feina que hem estat fent durant un any, perquè és un projecte que hem treballat molt a foc lent, perquè porta molta feina, i per tant, que Ràdio Associació, que diria que són els guardons més prestigiosos en l'àmbit dels mitjans de comunicació, ens premi, doncs home, per nosaltres és un reconeixement molt important.
0: Miquel, aquella nit el Tiffany's recupera un episodi incòmode i gairebé oblidat. Per què era important explicar-lo ara i fer-ho a través de la ficció sonora?
1: Explicar-lo ara, la veritat és que no ho sé, perquè aquesta història, que jo desconeixia, la descobreixo a la Fira Indilletres de la Bisbal, que és una fira literària que es fa a la Bisbal a finals d'any, el novembre del 2023. I per tant, ho fem ara perquè simplement descobreixo la història a través del llibre. El llibre l'explica una de les persones implicades en els fets i per tant, diguem-ne que el moment és ara. Per què és important recordar-lo? Perquè aquí aquesta és una història que es coneixia, se sabia, qui més qui menys n'ha sentit a parlar. I cada vegada que parles amb algú que te'n parla, diu, sí, la bomba del Tiffany's. I quan grates una mica, dius, val, la bomba del Tiffany's d'entrada, la bomba que no va ser. Per tant, ja no és la bomba del Tiffany's, és l'intent. I el per què és necessari? Doncs perquè és una història que no parla, el tema de la bomba és gairebé anecdòtic, no parla de, no és només el fet en si mateix, el fet que uns nois volien posar uns cartutxos de dinamita a la discoteca Tiffany's, sinó que el que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses. I, per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
0: Perfecte. Miquel 40, intentarem recuperar-lo a través de la xarxa més, aquest podcast. Gràcies i felicitats.
1: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Propostes en xarxa.
4: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra

0: mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia, al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que s'activa el compte enrere aquest matí per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9, de fet, doncs, d'aquí a mitja hora aproximadament, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en xarxa el suport d'Esquerra i dels comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
4: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres UGT i el sindicat majoritari l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho han apuntat fonts de la missió humanitària, que han assenyalat que han de passar primer revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. Som divendres i toca repassar les novetats que arriben a les sales de cinema. Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que, a la Segona Guerra Mundial, havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: 4 minuts els que passen de 8:45 del matí. El govern celebra aquest matí, de fet d'aquí a mitja hora escassa, a les 9, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació que ens amplia Lamont Carvajal.
5: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
6: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
5: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
7: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
5: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
3: Com dèiem, a poques hores del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit al Parlament, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
4: Aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte, en comptes d'avui com estava previst inicialment. Ho han apuntat fons de la missió humanitària, que han assenyalat que han de passar per revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes de la missió, on hi ha una vintena de catalans, han passat la nit a Istanbul després de ser deportats per l'estat hebreu. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva, Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions i UGT, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
8: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
9: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
3: Doncs entre mobilitzacions, les d'aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que són els que han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia, amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 Vinaròs al País Valencià per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Falten ara mateix 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. Ens ho amplia en David Navarro.
10: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
11: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
10: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
3: Els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient en una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
13: L'any passat, doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
12: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
3: I a Lleida avui arrenca l'Aplec del Cargol, una edició amb rècord de colles participants, deia, i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els últims preparatius.
14: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'Aplec del Cargol. Aquest any, inclús, algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
15: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
14: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
16: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent. Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
14: L'Aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
3: És la intel·ligència artificial una amenaça per a les professions vinculades a la creativitat i a l'art? Els il·lustradors no amaguen la seva preocupació i han celebrat recentment unes jornades de debat per analitzar quin és l'efecte de la IA sobre la seva feina. En Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són ara mateix a Barcelona amb el president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. Anna, explica'ns aquesta temença d'aquest grup de professionals. Bon dia.
17: Hola, Elena, bon dia. Sí, ens preguntem per què la intel·ligència artificial no ha irromput a les nostres vides per exemple, fer-se càrrec de les tasques domèstiques o de totes aquelles tasques vinculades a la nostra vida que són realment farragoses i que ens fan perdre molt el temps. Per exemple, gestions amb una entitat bancària. És per això que amb el Xavi Ramiro, ell és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, volem conèixer quins són els neguits dels il·lustradors davant aquesta irrupció tecnològica.
18: Són uns quants, perquè diguem que és una cosa que des del món creatiu no ens esperàvem tant que arribés, no? Sempre pensàvem, bueno, va augmentant la tecnologia, però la part de la creativitat serà sempre la que quedarà, diguem, d'alguna manera més respectada o més a part. I sembla que, com tu dius, en lloc de que ens rentin els plats sols i ens vagin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia, que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè, en el fons, els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
17: I els il·lustradors catalans, us heu reunit, heu celebrat una jornada recentment. Quines són les conclusions a les quals heu arribat?
18: És un tema que ens preocupa moltíssim. Jo crec que preocupa, òbviament, a nivell global la professió, aquí a Catalunya també, i nosaltres hi treballem. De fet, tenim una comissió fixa a l'associació i tenim també un manifest que hem dissenyat i que podeu trobar a la pàgina web de l'associació, a pic.cat, on parlem dels neguits, on defensem que el que és més important és que, per començar, es respecti els drets d'autor i que tot aquest material que et deia, tota aquesta feina que hem fet nosaltres i amb la qual s'han aprofitat per generar aquesta tecnologia, doncs sigui retribuïda i no es pugui agafar de qualsevol manera.
17: I en aquest sentit, aquest és el repte de futur, poder posar ordre en el respecte als drets d'autor?
18: Aquest és un dels reptes més importants, perquè un cop es posi ordre aquí, es poden fer altres coses. O sigui, això que es diu que la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se, jo crec que és cert, però no cal que sigui de la manera que és ara, que és sense, no respectuosa, sinó potser més com una ajuda, algú que ens pot ajudar a l'obra final. Perquè de totes maneres el que ens passa als il·lustradors i il·lustradores és que en realitat volem dibuixar, no volem tant estar escrivint prompts. I si es fan eines que ens poden ajudar a respectar els nostres drets, pot ser interessant, però potser no estem tan interessats en produir imatges en massa que no ajuden a ningú.
17: Xavi Ramiro, president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos en alerta davant els reptes que aquesta irrupció tecnològica, la irrupció de la intel·ligència artificial, no només pot afectar els il·lustradors, també a la resta de professions i oficis vinculades a la creativitat. Així que tot just iniciem un nou capítol en la història de la humanitat amb les preguntes obertes, perquè no sabem ben bé com utilitzar i com adaptar-nos a la intel·ligència artificial.
3: Doncs si hem de parlar de dibuixar, ens agradaria dibuixar una victòria del Barça femení de futbol. Cristina Álvarez, bon dia.
19: Bon dia.
3: Que ja és a Oslo, on demà ha de disputar aquesta final de la Champions femenina contra el Lió.
19: Sí, contra el Lió. Avui l'equip farà un darrer entrenament, un entrenament a l'escenari de la final, que és l'Uleval Stadium. El repte de les blaugranes passa per aconseguir demà aquest quart títol continental. Completaria així una temporada perfecta perquè ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Amb l'equip blaugrana a la capital noruega hi ha viatjat un equip de BTV, amb la Marina Garrido, que ens apropa l'última hora de l'equip blaugrana.
20: Oslo ja està preparada per acollir demà la gran final de la Champions entre Barça i Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Les blaugrana van arribar ahir a la ciutat noruega, han descansat a l'hotel. Avui tocarà una mica de sessió d'activació, temps lliure i una tarda molt intensa. Primer, però, s'ha de dir que Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i, per tant, en aquesta convocatòria ha estat la gran notícia. Alta mèdica, per tant, estarà disponible per una final que serà molt especial per ella perquè jugarà a la seva ciutat natal. El dubte de l'equip de Pere Romeu és Irene Paredes, que té encara molèsties musculars, no es va entrenar amb el grup ahir. Veurem si ho farà avui. Com dèiem, tenen per davant una tarda molt intensa perquè s'entrenaran a l'Uleval Stadium, l'escenari d'aquesta gran final, i després també parlaran en roda de premsa Pere Romeu, Alexia Putellas i Graham Hansen. Tot seguit, més tard, també parlarà Jonathan Giraldez i dues jugadores per l'Olímpic de Lió. És una final amb tots els al·licients possibles. Els dos grans d'Europa es tornen a trobar en una final. L'últim precedent va ser a la final de Bilbao del 2024, amb aquell 2-0 favorable al Barça, un Barça que espera poder repetir aquest resultat, tornar-les a guanyar, perquè és cert que en dues anteriors ocasions, en tres finals s'han enfrontat, aquesta última que dèiem, victòria pel Barça, però les dues anteriors van ser victòries per les franceses. Per tant, el Barça, que s'aferra aquest últim resultat contra l'Olímpic de Lió a Bilbao, volen tornar a guanyar una final de la Champions contra l'Olímpic, sabent que no serà fàcil perquè és un rival molt físic, potent, i que els hi posarà les coses molt difícils, però elles venen convençudes d'alçar aquesta quarta Champions al seu palmarès. Són en una final per setena vegada en 8 anys. Déu-n'hi-do el que han aconseguit les blaugranes fins ara, i el que volen, el que els hi queda, és posar aquesta cirereta al pastís i alçar aquesta quarta Champions del seu palmarès.
19: Bastant més complicada és la situació del Lleida Club de Futbol, cop dur en la lluita per la supervivència de l'entitat. L'inversor francès, que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros, ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar, doncs, la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
21: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
19: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Tarré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va suposar el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Peña, que es retira als 40 anys després de més de 2 dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i afició.
22: Ahora mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua. Y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Peña fuera del agua.
19: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. Doncs si el Mataró no decideix avui, ho sabrem diumenge, qui serà el rival del Sant Andreu en aquesta final femenina de la Lliga de Waterpolo.
3: I ens ho explicaràs dilluns, doncs?
19: I tant.
3: Molt bé, doncs t'esperem, que vagi
19: bon
3: bé. Bon cap de setmana, Cristina, gràcies. És moment ara per repassar la cartellera d'aquest cap de setmana i com sempre ho fem amb en David Navarro. Som-hi.
0: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
1: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
10: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
0: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
2: Depèn.
0: Ai, Martín, fes el favor.
23: Adelante. Vayan tomando asiento.
24: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
25: Envenenada.
10: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
25: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
26: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
27: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
10: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
3: I parlant de cinema, l'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant de la memòria cinematogràfica i històrica. Se celebrarà a Roda de Berà del 5 al 13 de juny i ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions. El tret de sortida el posarà a l'estrena mundial de Brundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa hi participa a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i de la xarxa, entre d'altres. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys dins la seva gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts del porto-riqueny es van agotar en només 24 hores. Amb Nueva Yol de Bad Bunny ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem una nova jornada, un nou dia de programació. Avui que som divendres 22 de maig del 2026 i sempre a través del 107 amb 1 de la freqüència modulada. Tota una jornada, tota una programació que desitgem us agradi, que us ajudi a passar aquesta bona jornada i que al mateix temps sempre podeu seguir i consultar a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, Ràdio Línia o Ràdio La Carta. Perquè fa l'espai matinal de Calaixera, que està ara a punt de començar, també el podeu seguir per Televisió El Vendrell, el que anomenem Ràdio en Imatges, i sempre en tot això un ampli contingut informatiu. Programació presentada i això ja està a punt i ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja estem en tota aquesta jornada d'avui divendres, 22 de maig, programa número 3.974. I sempre, sempre, la intenció, l'objectiu d'això, d'estar amb vosaltres, d'acompanyar-vos, de treballar per aquesta ràdio senzilla, propera, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I dins d'això, moltes coses. Per exemple, per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marrodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Grell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, són això, actualitzacions habituals a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10 serà ja la segona part de Calaixera i més coses. Secció habitual cada setmana, un calaix de lectures, tot allò que ens apropa a nivell de llibres, la Montse Porcel. A banda, altres aspectes destacats, repassarem l'agenda, també tocarà aquests espais de consell sanitari i de salut a través de la Comissió de Salut Comunitària del Vendrell. També apartats importants, això, en cultura, en concerts propers i també una bona estona per la participació i les trucades a través d'aquests punts habituals. De fet, des d'ara ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, si voleu, al 686-101-101, o també ens podeu enviar un correu electrònic a calaixera@rtb-elvendrell.cat. I també, en aquesta tercera i última part, podeu trucar al 977-15-70-69. Tot aquest contingut habitual, buscant aquesta bona estona de ràdio, que això acabarà al migdia, en principi. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots.
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.
0: Anem al temps, com sempre, per començar. Primer apunt d'informació de servei. Mar Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Temperatures que segueixen a l'alça i encara han de fer aquest cap de setmana, no em sembla, Marc?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana vindrà marcat en conjunt per l'estabilitat. Durant tot el cap de setmana sí que haurem d'estar molt pendents de mar, perquè aquest contrast entre la notable pujada de temperatures que tindrem en superfície i l'aigua del mar, aquest contrast pot provocar que hi hagin algunes boires. Quasi totes solen quedar damunt del mar, però de forma puntual també arriben a terra endins. Per tant, podrien afectar aquest tram costaner. És una de les situacions més difícils de preveure. Per tant, doncs, es pot donar durant aquest cap de setmana perquè s'inflen els mercuris, però és complicat de poder entomar o acotar una miqueta més quan serà. En definitiva, un cap de setmana estable, tranquil, preestiuenc, podíem dir, amb temperatures que a la costa quedaran situades entre els 24 i els 26 i a l'interior entre els 28, 30 i algun 31 cap a les àrees del Montmell. Per tant, un cap de setmana de platja, fins i tot podíem dir, amb la possibilitat de que puguin haver-hi aquestes boires, que allà la temperatura quedaria extremadament curta.
0: Bé. Doncs estarem ben pendents, Marc. Gràcies per la informació, bon cap de setmana i fins dilluns ja.
3: Fins dilluns, adéu-siau.
0: Adéu-siau.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: Divendres, dia d'estrenes musicals, en tenim moltes, i una d'elles és aquesta del Nil Moliner, que ens agrada molt, eh? És el seu darrer treball, Nuestro Jardín.

0: Nil Moliner, ens agrada Nil Moliner amb aquesta nova cançó, Nuestro Jardín, per començar i per posar ritme a programa, calaixera, avui que ja som divendres, en proximitat i en sintonia, al 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies.

0: Aquest dilluns hi ha convocada una nova sessió de ple, la ordinària, la que correspon aquest mes de maig, com sempre, a partir de les 6 de la tarda, amb 10 punts a l'ordre del dia. Ens fem ressò d'aquest ordre, justament, per la part més resolutiva, el punt número 6, que és l'aprovació de l'acceptació de la donació gratuïta de dos immobles. El número 7, l'aprovació de la bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la comunitat de propietaris de l'edifici Auramar 2. Pel que fa a la part de control, el punt número 8, la proposta de resolució que presenta el grup municipal Som Poble Esquerra per l'avaluació urgent de l'estat de l'espai públic i la implementació immediata d'un pla de xoc de manteniment al municipi del Vendrell. El punt número 9, una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra per la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia al Vendrell. I finalment, i com ja sempre passa, el punt número 10, que en aquest cas és el darrer punt, recull els precs i les preguntes. De fet, la ciutadania interessada pot adreçar preguntes al ple mitjançant l'adreça de correu electrònic pledelvendrell@gmail.com. A més, una sessió plenària que, com sempre, podeu seguir en directe i de forma íntegra a través d'aquesta casa de ràdio i televisió al Vendrell. I les noves places de la zona blava que el passat gener es van aprovar als nuclis de Sant Salvador i Coma-ruga entraran en funcionament aquest proper 1 de juny. Es tracta de 144 places repartides entre les zones del passeig marítim de Coma-ruga i la carrerada d'en Ralet, el sector sanatori del nucli de Sant Salvador. Les places es van aprovar com a compensació de les que es van eliminar a la plaça Germans Trilles de Coma-ruga o al carrer Doctor Robert del centre. Segons el govern local, aquestes noves places tenen l'objectiu de facilitar la rotació de vehicles a l'estiu i dinamitzar l'activitat econòmica. I encara més informacions en matèria política local. Unitat Vendrellenca reclama al govern local que instal·li finalment les càmeres de videovigilància compromeses i recorda que fa temps que el tema està pendent.
1: Començar amb aquest tema de la instal·lació de càmeres amb una roda de premsa del regidor Soriano al gener del 2024, on anunciava la instal·lació de 50 càmeres al Vendrell. El mateix any, a l'estiu, al juliol del 2024, hi va haver una altra roda de premsa de les mateixes característiques on anunciaven no 50, sinó 45. En van perdre 5 pel camí. Avui, que estem a mitjans del mes de maig del 2026, no hi ha encara cap càmera instal·lada.
0: La proposta del grup és que la policia local disposi de també càmeres mòbils. La formació considera que cal reorganitzar el cos de la policia local.
1: Creiem que s'ha de complementar la xarxa de càmeres fixes amb una xarxa de càmeres mòbils molt més dinàmica i flexible en funció de les necessitats que tinguem. Càmeres que, per exemple, a l'estiu es puguin instal·lar al passeig marítim, que es puguin instal·lar, per exemple, a les entrades de barris quan es detecten onades de robatoris, al voltant de les estacions de tren, siguin de Sant Vicenç o del Vendrell. El segon punt és que som coneixedors de la ràtio de policia local. Tenim 100 policies locals per una població de 42.000 habitants. És una bona ràtio i, per tant, no hauríem de tenir aquesta percepció i aquesta inseguretat ciutadana als carrers.
0: Unitat Vendrellenca reclama més il·luminació en molts carrers del municipi.
2: Tenemos barrios y calles de nuestro municipio a oscuras o mal iluminadas, lo que esto favorece, pues, la delincuencia.
0: L'objectiu de les propostes és incrementar la sensació de seguretat ciutadana. I la Generalitat està elaborant un estudi d'alternatives per veure quina és la solució més adequada per desviar el trànsit de camions a la carretera TP2125, que passa per Llorenç. Així ho ha anunciat aquesta setmana des del Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a una pregunta feta per la diputada penedesenca d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop. Ja fa temps que des de Llorenç reclamen la construcció d'una variant que elimini el pas de vehicles passants per al mig del poble i, segons ha apuntat la diputada, actualment passen per aquesta travessa urbana prop de 60.000 vehicles a la setmana, molts dels quals són camions. Això provoca diferents molèsties entre els veïns i veïnes, tant pel soroll i la contaminació com per la manca de seguretat que això suposa i que ja s'ha traduït en diferents accidents, alguns d'ells mortals. Una situació que es preveu que encara s'incrementi pel desenvolupament desenvolupament del polígon Poet de Banyeres i la futura sortida de l'AP7 a Banyeres. Davant la petició d'Esquerra, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que ja està en marxa un estudi d'alternatives per oferir una solució que sigui realista i fer compatible la vida quotidiana amb les activitats econòmiques. Paneque ha afegit que aquest estudi ha d'estar llest a la tardor, moment on es compromet a traslladar al territori la solució tècnica més òptima. I l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani comportarà un col·lapse del tram ferroviari que va de Sant Vicenç de Calders a Tarragona. Així ho assenyala un estudi que ha encarregat la plataforma Mercaderies per l'Interior a l'empresa d'enginyeria MC RIT, que s'ha presentat aquesta mateixa setmana també. L'estudi, que porta per títol Saturació del corredor mediterrani, impacte socioeconòmic i proposta de solució, conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil per al pas de trens del corredor mediterrani és insostenible i deriva a un col·lapse d'aquest tram. En aquest sentit, remarquen que si actualment aquests 25 quilòmetres entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona ja es troben en el 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies, l'entrada en funcionament d'aquest tercer fil dispararà la demanda fins a 224 trens diaris, amb una ocupació de la via del 126%. De fet, així en fa referència al portaveu de Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano.
3: I amb aquesta situació, com després es comprovaran les xifres reals en l'estudi, la via quedarà absolutament saturada i per aquesta raó nosaltres, des de la plataforma de Mercaderies per l'Interior, demanem que s'accelerin els estudis per fer una via pel prelitoral, una via per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
0: Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que en retirar les mercaderies de la línia de la costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I més coses, l'edifici Tavaris ha acollit, ara fa uns dies, la nova edició del Market Job Place, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Turisme del Vendrell i l'EINA, amb l'intenció de posar en comú empreses del territori que busquen treballadors i persones a la recerca de feina. Enguany hi han participat més de 500 candidats i candidates interessats a trobar ocupació, bàsicament en l'àmbit turístic. I mercès a la progressiva desestacionalització del sector, algunes d'aquestes contractacions esdevenen estructurals. Qui ens apropa la crònica d'aquesta nova trobada en ocupació i recerca de feina és el nostre company dels serveis informatius, Lolo García.
4: 19 empreses del territori a la recerca de treballadors. La segona edició del Market Job Place ha tornat a posar en comú, mitjançant entrevistes curtes de 10-15 minuts, companyies dels sectors del turisme, comerç i serveis, amb persones interessades a trobar feina. Una iniciativa ideada per facilitar l'ocupació durant els mesos d'estiu, però que cada cop més abracen tot l'any.
5: En aquests moments, quan allargues la temporada, pots garantir millor, d'una manera més clara, aquesta continuïtat a la plantilla, i llavors tots dos es beneficien. Quan era una estacionalitat molt marcada, clar, tenies 2 mesos, però bueno, després tenies 10 mesos o 8 o 9 mesos sense feina. Per tant, això ens ajuda també a estabilitzar l'ocupació i l'economia.
4: Abans de l'entrada de les 500 persones que han participat de l'esdeveniment, entre els inscrits prèviament i la resta d'assistents, les empreses han rebut un seguit de consells a l'hora d'afrontar les entrevistes amb els candidats i poder afinar així en la tria final. Unes recomanacions complementàries als requisits establerts per les companyies.
6: Busquem perfils que, bueno, que ens encaixin a les botigues, que sigui gent activa, amb ganes de treballar, que vulguin estar, bueno, pues tot l'any, si volen. O sigui que necessitem personal que sigui actiu i amb ganes de treballar, sobretot.
7: Que una persona per netejar i amb contracte, amb afirmacions i tot. I vam trobar la Isabel que ella està contentíssima d'estar amb nosaltres, i nosaltres amb ella, i supercontents, i vull dir que això funciona, i aquí es troba feina.
4: I entre els candidats, perfils divergents, des de persones que busquen una ocupació estrictament d'estiu a d'altres que voldrien una feina més estructural.
8: Doncs hem vingut especialment per buscar una feina per aquesta temporada d'estiu, ja que doncs, per fer una mica del nostre propi calaix, també ara que ja tenim 18 anys, entrarem a la universitat, doncs per també tenir els nostres diners i no només tirar dels nostres pares i per també tenir l'experiència laboral, que creiem que és algo que fa falta.
9: Bueno, espero trobar doncs, treball perquè m'estic preparant per la selectivitat, per entrar a la universitat i bueno, un treball així temporal per trobar-me algo per cobrir la universitat. I res, a l'estiu, i bueno, si puc seguir compaginant els estudis, bé, si no, doncs, estiu.
4: El segon Market Job Place pretén fomentar la dinamització econòmica local, tot reforçant la competitivitat de les empreses i millorant la qualitat dels serveis que s'ofereixen a residents i visitants. Una iniciativa, doncs, amb vocació de consolidar un matching que creix any rere any.
0: I proposta turística amb rerefons econòmic. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es preparen per viure un cap de setmana dedicat als grans genis universals vinculats al territori. Durant el primer cap de setmana de juny, el Vendrell, Reus, Riudoms, Mont-roig del Camp i Horta de Sant Joan oferiran simultàniament una vintena d'activitats gratuïtes adreçades al públic familiar. El programa inclou visites guiades, tallers, exposicions i jocs de descoberta vinculats a la vida i obra de Pau Casals, Antoni Gaudí, Joan Miró i Pablo Picasso, artistes universals que van trobar inspiració en els paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entre les novetats destaca una activitat teatralitzada itinerant sota el títol L'obra dels genis està malalta, que es representarà al llarg de tot el cap de setmana. Així ho anunciava la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador.
10: És molt potent perquè a molts pocs llocs, diria jo, del món, tenen la sort de tenir amb tants pocs quilòmetres quadrats tants genis, no? O sigui, aquests artistes que ens transcendeixen i que són realment universals. I la veritat és que s'està treballant molt bé conjuntament i crec que estem en el bon camí, doncs, de donar-lo encara més a conèixer.
0: El paisatge del genis compta actualment amb 5 rutes interpretatives i 6 espais museístics dedicats a aquests creadors, després de la incorporació aquest 2026 de la Casa Pairal Gaudí de Riudoms. Les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia a través del web del paisatge del genis.
11: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
11: L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 22 minuts. Saltem ja cap a la informació esportiva. Aquesta és una feina d'en Jordi Grell.
12: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem amb doble partit del Vendrell Resta Tècnic, els dos últims partits de la temporada, on els jugadors David Castanyo primer visitaven divendres la pista del Molins en un partit pendent de la 24a jornada, que en aquest cas acabava amb derrota per 29 a 27, mentre que diumenge els vendrellencs es desplaçaven fins a Terrassa per enfrontar-se al Terrassa B i en aquesta ocasió ens aconseguien guanyar per 30-38 i per tant, doncs, després d'aquests dos partits, finalment el Vendrell Resta Tècnic acaba en vuitè lloc de la Lliga amb 31 punts i per fer una mica de balanç de tot plegat, doncs, com sempre tenim el mestre, el David Castanyo. Hola, bon dia.
13: Bon dia, Jordi.
12: Bé, anem a pams. Primer, doncs, parlem d'aquest partit divendres a Molins, que en aquest cas, doncs, van

0: I després d'una primera part igualada, sí que la segona doncs, ho va aconseguir trencar, no?
1: Sí, sí, sí, va ser així. Va començar a rotllar l'equip, ja es van poder ficar uns gols d'avantatge i ja no va tenir res a fer el Terrassa. Era un partit més que guanyable.
0: Ara doncs, ja s'ha acabat la Lliga, per tant, toca fer una mica de balanç. Finalment doncs, acabeu en vuitè lloc, a vuit de l'ascens i a nou del descens. Ja ho hem anat comentant, no?, que al final ha acabat en terra de ningú. I bé, doncs, al final és una mica el reflex de la temporada, no?, molts alts i baixos.
1: Sí, correcte. Sí, és el que dius tu. Hem estat a mig de tot. A mig de la taula, a mig de l'ascens i del descens, a mig gas en treball. Tot ha sigut a mig gas, com aquell que diu. I bueno, positiu, que estem fent equip, que és un equip molt eclèctic i que l'experiència ens donarà al final els resultats. És l'únic bo que podem treure d'aquesta temporada.
0: Per tant, bé, com comentes, doncs, de cara a la temporada vinent, no? Imagino que el bloc doncs, ja està fet i, per tant, doncs, només cal fer alguns retocs per intentar doncs, ser més competitius, no?
1: Correcte. Ja l'any que ve ja ha de ser més competitiu, més aquest equip, perquè el que diem, les mancances que teníem, que era potser de conèixer entre nosaltres, això ja hauria d'estar superat. I si podem agafar un efectiu més, doncs ja començar a rotllar i a demanar ja... A demà, ja vens aquí, rendiment.
0: Doncs perfecte, David. Per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. Així que moltes gràcies i que tingueu molt bon estiu.
1: Igualment, merci per tot.
0: David Castany, entrenador del Vendrell Rissa Tècnic, valorant aquests dos partits finals, com dèiem, amb derrota a Molins, victòria a Terrassa, que deixen doncs, el Vendrell Rissa Tècnic en vuitè lloc, i ara, com dèiem, ja toca pensar la temporada vinent on l'equip competirà de nou a segona catalana. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota del futbol sala Vendrell per 3-8 aquest diumenge al Pavelló Municipal contra l'Huracans Transpaís La Selva, en l'últim partit a casa de la temporada, els jugadors de Miquel Malo, i on, tot i que el resultat doncs, pot indicar el contrari, doncs, van plantar força cara al líder de la Lliga. De fet, a la primera part doncs, va ser doncs, força disputada, amb alternatives en el marcador, però a la segona part sí que els visitants doncs, van demostrar la diferència de nivell, i finalment doncs, va recomportar-se una victòria que a més els permet ja doncs, proclamar-se campions de Lliga i de retruc aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. Per parlar de tot plegat, doncs, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, que em deu una llàstima, no?, perquè doncs, a la primera part doncs, vau estar molt bé, doncs, jugant de tu a tu, i a la segona part sí que ells doncs, ja es van escapar i ja va ser difícil seguir el ritme, no?
2: Sí, bé, abans de tot ho vaig fer ja en persona amb ells, però crec que és just fer-ho també per aquí. Felicitar Huracans pel seu campionat i per la seva divisió d'honor. Crec que ha sigut el just campió de la categoria, un senyor equipazo, i ser completament merescut. Pel que fa al nostre partit, bé, crec que vam sortir força bé. Estem en una situació complicada, que entre lesions i històries estem tirant molt de juvenils, estem tirant de senyor B, estem tirant una mica de tot el que podem per acabar completant convocatòries. Però tot i així, ja et dic, crec que va ser una primera part on vam competir superbé, ens fiquem per davant, no deixem que ells en cap moment dominin el partit, crec que inclús fem molt de millor primera part que amb ells, de fet hi ha un parell o tres de gols seus que són pues, bueno, errades individuals que poden passar, però que nosaltres teníem que fer molt més per aconseguir fer gols de lo que van fer ells. I a la segona part, ja va començar una miqueta la primera part, però a la segona part, pues, bueno, al final... amb tres expulsions és molt complicat competir, o sigui, si expulsen a tres jugadors al llarg del partit, són tres vegades en què has de defensar durant dos minuts amb un jugador menys i pues, és molt difícil. Després podríem entrar a discutir si les expulsions són o no són merescudes. Jo crec que dintre del que ens van, dintre del que vam poder competir són el que ens van deixar i que un cop pues, ja no ens van deixar competir perquè les situacions moltes vegades no depenien de nosaltres i ens trobem en situacions molt negatives per nosaltres, doncs aleshores allà es va trencar el partit i va ser quan ells van aconseguir això, trencar el partit i la victòria final.
0: Ara ho comentaves, no? Doncs els últims partits doncs, heu hagut de tirar molt davall i un cop més doncs, es va debutar un altre jugador, com és l'Adán, que a més doncs, va tenir el valor de tirar doncs, l'últim doble penal, que bé, doncs, no va poder entrar, però bé, doncs, també està bé que els joves doncs, també s'atreveixin, no?
2: Sí, bueno, va tirar el doble penal, perquè és que tot el que xutava el doble penal està expulsat ja, sí. Però sí, no, la veritat és que l'Adam va fer un molt bon partit, és un noi que juvenil de primer any, és un noi que ha estat amb nosaltres des d'infantil, amb nosaltres des d'infantil, exceptuant l'any passat que va prendre la decisió de marxar Platense i pues, aquest any ja ha tornat. Al final, nosaltres hem de tirar d'això, hem de tirar de cantera,

0: és molt difícil per nosaltres aconseguir fitxatges amb la zona amb la que estem, així que tenim que potenciar el que tenim, i molt contents de que vagin sortint, nois, i més si ho fan amb el caràcter i la personalitat que ho va fer Adam, que pues, va estar jugant molts minuts i no semblava per a res que tingués 16 anys, doncs pues, millor encara.
1: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà doncs avui mateix a la pista del Salou B, que és un equip que, bé, doncs, després de la victòria d'Huracans, doncs, ja no té opció de pujar a divisió d'honor, però tot i així, ben, doncs, és l'equip que ha quedat segon, per tant, doncs, és un test difícil per acabar la Lliga, però, bé, doncs, aviam si, doncs, com a mínim, doncs, podeu acabar, doncs, també amb bones sensacions, no?
0: Sí, sí, sí, ojalà. Serà un partit molt complicat contra un equip com el Salou B, que és un equipazo, que, a més, suposa que ja no jugant-se gran cosa, i amb el B també havent acabat, i amb el juvenil havent acabat temporada, que per ser el juvenil ha tornat a pujar nacional a la màxima categoria del futbol sala juvenil, enhorabona també pel juvenil de Salou, però segurament també pues, vinguin jugadors del juvenil aquest nacional. Bueno, serà un partit segur molt difícil, veurem a veure qui anem, perquè tenim algun jugador que encara a dia d'ara mateix encara no sabem 100% si podrà estar aquesta tarda o no, però bueno, com vaig dir el dia de Huracans, pues, els que estiguem tenim que anar allà a competir al màxim, ojalà no ens expulsin a quatre jugadors aquest partit i aconseguim competir durant tot el partit, que és el que volem fer per acabar amb les sensacions i tot i si a més poguéssim sumar algun punt més, pues, tot això que ens emportaria.
1: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies a tu.
1: Miquel Mal, entrenador del Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta derrota per 3-8 contra l'Huracans i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, avui mateix, a 1:15 de la nit, a la pista del Salou B. Derrota del Club d'Esports Vendrell per 2-1 al camp del Vallmoll en un partit disputat aquest dissabte i on els jugadors de l'Exujoviev protagonitzant un duel disputat contra un equip que s'estava jugant a entrar al play-off d'ascens. De fet, el Roig i Negre s'avançava només començar amb un gol de Reda Ucaini abans del descans, però els locals que aconseguien donar-hi la volta i tot i que el Vendrell doncs, va buscar l'empat, doncs, finalment doncs, ja no hi va ser a temps. D'aquesta manera, els de l'Exujoviev, que acaba la temporada en sisè lloc amb 50 punts. Per parlar de tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, l'Àlex Ujoviev. Hola, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, como decía, una lástima, ¿no? Porque fue un partido que competiste, pero al final pues, no se pudo sacar.
2: Bueno, el rival estaba jugando playoff. Estaban obligados de ganar, ambiente, bueno, mucha gente, mucha presión para ellos y estaban bastante nerviosos. Yo creo que ellos no esperaban que nosotros vamos a jugar a 100%, como no jugamos nada, pero bueno, nosotros vinimos a ganar como todos los partidos. Y al final, bueno, empezamos ganando y nos marcaron dos goles de falta. Y durante la segunda parte, bueno, nosotros tenemos ocasiones para empatar, pero bueno, al final hemos perdido y bueno, es complicado cuando el rival juega playoff, porque es en casa, campo muy difícil, que es muy pequeño, bueno, difícil buscar motivación también, ¿no?, al final de partido, que no juegas nada, ellos juegan playoff y tal, pues bueno, hemos intentado, hemos acabado bien el año, contando primera vuelta, segunda vuelta era muy buena y ya está, y estamos preparando para el año que viene.
1: Como comentas, pues ya se ha acabado la liga, habéis acabado en sexto lugar con 50 puntos y bueno, al final lo que ha pesado obviamente es la primera vuelta, ¿no? Porque la segunda, a excepción de estos últimos partidos que ya pues ya no os jugáis nada, pues se han conseguido muchas victorias y al final pues bueno, con esto os tenéis que quedar, que el equipo pues ha demostrado que si está así desde el inicio, de cara al año que viene, pues puede ser un equipo a tener muy en cuenta, ¿no?
2: Sí, hemos demostrado que tenemos nivel para competir esta categoría bien y luchar por ganar la liga o estar en playoff. Y ahora, pues, ahora descansar y año que viene estamos buscando mejorar algunas posiciones, hacer equipo más fuerte y tal, para año que viene no fallar, para objetivo de año que viene va a ser el ascender.
1: Pues perfecto, Alex, por nuestra parte agradecerte que nos hayas atendido a lo largo de esta temporada, así que muchas gracias y que tengáis un muy buen verano.
2: Muchas gracias, igualmente, un placer.
1: Àlex Ojeda, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fa una mica valoració d'aquest últim partit de Vallmoll, també de la temporada, i ara, com dèiem, doncs, el curs doncs, ja s'ha acabat, per tant, ja toca pensar l'estiu vinent, i per tant, pendents de com s'acaba configurant la plantilla de cara a la temporada vinent, on el Vendrell tornarà a competir a Tercera Catalana.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
7: I ràpidament, com sempre fem, després dels esports, saltem cap a les portades, les principals portades als diaris, avui que és divendres 22 de maig. Perquè fa el diari de Tarragona, estem per als alumnes. Educació en els professors, fan vaga i es manifesten a Tarragona i a l'Ebre. En cultura, Cambrils, cultura, gastronomia, esports, pilars del turisme, el diari presenta el seu especial de turisme de la mà dels principals actors del sector. Altres notícies al diari Ara. Els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta del govern. I 600 cantaires rebran el papa a la Sagrada Família. I finalment, a La Vanguardia, el jutge bloqueja els comptes de Zapatero i l'empresa de les filles. També es fan ressò de com es prepara la visita del papa Lleó XIV. L'actualitat i la informació en aquestes portades que ens ajuda a conèixer a perfilar una mica millor la informació del dia.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com va això?
1: Doncs molt bé,
0: sí?
1: Molt bé. Presentant un nou concert.
0: Molt bé. Si vens és perquè hi ha alguna cosa a explicar, eh,
1: sí, sí,
0: Anton?
1: Sí, sí, sí.
0: És el cas, és el concert d'aquest proper dissabte, que ara en parlarem. Jo feia referència al cor Orfeo Parroquial, perquè hi feu una col·laboració,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí,
0: però,
1: sí, sí, sí.
0: Però, diguem, el pes i la responsabilitat important, d'aquest concert, és el cor Júbilo d'Alcanar, i que
1: sí,
0: justament l'han preparat un repertori xulíssim i que de seguida coneixerem també, Anton.
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Hem de
1: sí.
0: recollir una mica això, com es presenta tot aquest concert. I, de fet, ens el presentes tu, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, Anton,
1: sí,
0: et sembla?
1: Sí, sí, sí. Tenim el Gerard Ramon, que és el director del cor Júbilo d'Alcanar, un vendrellenc afincat a Alcanar. I aleshores em fa molta il·lusió poder tenir també el Gerard comentant aquest concert que farem, que faran, vaja, els de la coral Júbilo aquest dissabte al Tívoli.
0: Perfecte. Doncs el tenim ben a punt, crec, telefònicament. Gerard, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Gerard.
0: Com estàs?
2: Bon dia.
0: Gerard, tu ets vendrellenc, ara que s'explicava el Ton.
2: Sí, jo sóc del Vendrell. Jo sóc el net de Cal Casimiro.
0: Ostres, val, d'acord, d'acord.
2: Molt bé. El meu tiet és el Josep Canyelles.
0: Fantàstic, sí, ara ja t'hem ubicat.
2: I, bueno, jo sóc el fill de sa germana.
0: Molt bé, fantàstic. Allò, també és la típica pregunta del Vendrell, que és aquesta de quina casa ets tu, eh? Una mica és això, eh? De fet, en la teva trajectòria musical, i és el que podem trobar en aquest díptic que s'ha publicat, per aquest concert de dissabte, justament quan es parla de tu i de teva, una mica la teva biografia, es parla de que justament vas participar en aquesta coral d'infants, del Jan Toldrà, que també ha estat un punt de referència musical aquí al Vendrell, així que també amb una trajectòria musical consolidada i també propera aquí al Vendrell, si es pot dir així, tot i que després evidentment has anat ampliant la formació, aconseguint una qualitat important en la teva feina, en Gerard.
2: Bueno, sí, sí, sí. Quan vaig estar aquí a Vendrell, doncs hi vaig estar amb el cor del Toldrà, que això ja ho va dir el meu avi, el Casimiro, li va dir a ma mare, aquest nen canta molt bé, l'hauries d'apuntar a la coral del Jan. Dic, pues, bueno, em van apuntar allà i allà vaig estar fins que em vaig fer gran.
0: Molt bé, fantàstic, que bé, que bé. Gerard.
1: I també, deixa'm apuntar,
0: digues.
1: Referent als enllaços familiars i tot això, la Núria Canyelles, que és la que ens ha fet el relat del llibre de l'aniversari de Pau Casals,
0: sí.
1: I el Gerard són cosins.
0: Molt bé.
1: No?
0: Sí, sí.
1: No, Gerard? Que sou cosins?
2: Sí, sí. Núria? Ella és la filla del Josep Canyelles,
1: clar.
2: Del germà de ma mare, i per tant som cosins germans.
0: Fantàstic.
1: Vendrellens de soc arrel.
0: I tant,
1: Vull dir, doncs, que amb l'Associació Musical Pau Casals hi tenim una doble connexió ara.
0: Fantàstic, que bé.
1: Sí,
0: I d'aquí aquesta col·laboració, d'aquí aquest concert i del que ha de passar justament aquest dissabte a l'auditori del Tívoli. Explica'ns, Gerard.
1: Per fi,
0: sí,
1: mai. Per fi fem aquest concert.
0: Sí que ha costat de programar això.
1: No, bueno, per fi, perquè el cor Júbilo d'Alcanar, dirigit per un vendrellenc, i el cor Orfeó del Vendrell, dirigit pel Jordi Soler. Ells dos són amics, es coneixen. I aquestes dues corals que són d'alguna manera germanes, no ens hem trobat mai encara.
0: Ostres,
1: i des de l'Associació Musical Pau Casals estem molt contents de provocar aquest concert, no? De tenir aquest concert de dues corals semblants, de característiques semblants, que cantem aproximadament les mateixes peces amb el mateix nombre de cantaires i dos directors que són entre ells, són amics, de forma que per fi ens trobem aquestes dues corals, no, Gerard?
2: És veritat, sí. Ens hem parlat moltes vegades, hem coincidit moltes vegades, però aquest dissabte serà la primera vegada que ens veurem les cares dalt d'un escenari.
0: Ostres, clar, que bé, clar.
1: Sí, sí, bé. Molt bé, i que continuï, perquè nosaltres creiem, des d'ara jo parlo des de la vessant del cor Orfeo Parroquial, que això ha de tenir una continuació probablement al Canà, algun dia, eh?
2: Sí, ja ho tenim. Nosaltres ja ho tenim una mica previst.
1: Veus?
2: Que quan coincideixi tot, doncs, el cor Orfeó va així al Canà a fer el seu concert.
0: A tornar a la visita, no? En certa manera, a tornar a la visita. Va, ara sí, si us sembla, Gerard, centrem-nos en el concert d'aquest dissabte. Què ha de passar? Com heu preparat aquest concert? Què heu triat?
2: Bueno, jo he criat un concert el més distret possible. I hi ha una barreja de tot. Vull dir, no és monogràfic. Hi ha una mica de tot. I toquem òpera, cantem una peça molt bonica, molt distreta, de la flauta màgica de Mozart, que es diu Das Kingen von Herrlich. Això l'alemany meu no és massa bo, però traduït al català és Que bonic que sona.
0: Molt bé.
2: Així que s'entén bé. Després cantem una cançó de Pau Casals, que és la cançó a la Verge, amb una versió una mica diferent a la que canta l'Orfeó, en el qual hi participen dues solistes, la Carla Caral, soprano, i l'Hermínia Marí, contralt. Veureu que és la cançó a la Verge tradicional del mestre Casals, però amb una petita modificació.
0: Val, que bé.
2: Després també cantem una sardana que es diu Alcanà, que la va composar pel poble el Francesc Marrós, però com que és tan bonica, no la podíem cantar, perquè una sardana només és musical. I bueno, em vaig animar a ficar-li la lletra, i ara doncs vaig arreglar-lo una mica per la coral i amb acompanyament de piano. I bueno, ara ja la podem cantar, que és, ja veureu, que és molt bonica d'escoltar.
0: Que bé, fantàstic.
2: Després també toquem Àngel Guimerà, encara que no sigui músic, era poeta, no?
0: Sí.
2: Li cantem l'himne dels pirates del musical Maricel, i també penso que també serà distret, serà bonica d'escoltar.
0: Molt bé.
2: Després tenim... Bueno, ara nosaltres celebrem el 35è aniversari de la coral. Igual que l'Orfeó ara està celebrant el seu 70è aniversari, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, el 70.
2: Nosaltres estem treballant per fer un gran concert el mes de desembre al nostre auditori, en el qual farem una mena de selecció més reduïda de lo normal dels Miserables.
0: Oh, ostres!
2: I doncs, bueno, us oferirem tres peces d'aquest musical, per ja començar a fer una mica de boca ja.
0: Ostres!
2: Després cantarem de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra de Rafael Martínez, la part, una de les peces més boniques i més conegudes, que és Pirineu.
0: Home, i tant!
2: I, bueno, tenim una estrena. Estrenem una cançó. Una cançó de Lluís Sintes.
0: Hombre!
2: I el deus
0: ja el coneixem, el coneixem bé. De fet, ahir ja va estar aquí tot. Ahir va estar aquí la ràdio.
2: Veus? El Lluís Sintes va escriure fa anys una cançó que es deia La cançó de la sirena, de Mahó. I un dia quan va venir per aquí el canal, bueno, no me'n recordo per què, me la va presentar, però en una versió nova, en una versió coral. I va dir, mira, aquesta us la dono a vosaltres perquè l'estreneu vosaltres. I bueno, l'hem estat treballant, i va dir, pensava jo, on l'estrenarem? Dic, home, què millor estrenar-la? A Vendrell, davant d'ell.
0: Ostres, i tant.
2: I no l'hem cantat en cap moment, sinó que l'estrenarem aquest dissabte.
0: Fantàstic. Mira que hi va estar aquí el Lluís, parlant del concert de l'orgue que es fa aquest divendres, i no es va dir per res d'això, eh? No ens ho va dir, s'ho va guardar, s'ho va guardar.
1: Sí, té cops amagats el Lluís.
0: Sí, sí. Mira, el Lluís té aquesta...
2: Era molt bonica. Ja que bé, que bé. Bonica.
0: Ostres, deixa-m'ho dir així, Gerard, i així amb confiança. És un concertàs, com deies tu, voleu que sigui un concert entretingut, és evident que ho serà, però, ostres, són cançons... Clar, conegudes, reconegudes, a banda de l'estrena d'aquesta manera de Lluís Sintes, però són cançons molt conegudes, i també, home, Els Miserables, jo crec que és un dels musicals de referència a nivell mundial, si podem dir-ho així, i també, no, els musicals tenen aquest fet especial, em sembla a mi, no? Els musicals tenen com una màgia, no? Que a mi m'agraden molt els musicals, suposo que per això per mi és una mica allò com es comprar cap a casa, però també per les corals té un què especial, no?
2: Sí, bueno, a més se'n surt una mica de la nostra feina, perquè
0: clar,
2: com que ha d'haver una mica d'interpretació i ha d'haver una mica de moviment, doncs pues, clar, se'n surt una mica, però bueno, ho estem treballant. La gent està molt, molt contenta i molt animada de fer aquest musical, i bueno, jo si veig que la gent que està contenta, jo encara més, i ho estem treballant. I ara pues, volia ficar en aquest concert doncs, tres de les peces pues, més conegudes d'aquest musical.
0: Clar,
2: i així
0: clar.
2: Ja també ens entrenem una
0: exacte, mica. Exacte, aquest gran concert d'aniversari que esteu preparant i com bé explicaves. Sí. Sí, sempre ho pregunto, però jo crec que és un fet molt destacat, que és el fet de la programació d'un concert, que no és fàcil la tria de cançons, inclús l'ordre, etc. No sé en aquest cas, Gerard, si això de fer tria de repertori és complicat o, bueno, més o menys te'n vas en sortint.
2: No, sempre intento. No faig mai concerts monogràfics.
0: Uh-huh,
2: no m'agraden, perquè si el fem molt religiós, massa a la tercera cançó ja trobo que la gent ja es cansa.
0: Ja.
2: Tampoc m'agrada fer... No, farem un concert de vaneres. Ostres, jo potser a la tercera o la quarta vanera ja dius, una altra vanera. No sé, a mi particularment no m'agraden.
0: Sí.
2: Tot i que nins... i sentit concerts que he sortit molt satisfet.
0: Sí.
2: Però a mi personalment m'agrada fer barreja de tot, que la gent vegi coses
0: bé, sí.
2: alegres, coses sí. més solemnes, coses sí. més, jo què sé, diferents tipus d'estils, diferents sí. compositors, diferents maneres de cantar, i això crec que és més assequible pel públic.
0: Jo crec que sí, diuen que la varietat està al gust. Sí, no, jo també sóc molt d'aquesta filosofia, també, sí, Gerard. Sí.
1: I però moltes vegades, com per exemple afrontar un musical, és sortir una mica de la zona de confort del coro, i és un repte.
0: Però és molt agraït per això.
1: Ah, quan surt,
0: és molt agraït.
1: Al final sí,
0: clar.
1: Al final sí, però costa molt de
2: sí, sí, sí, la veritat és que porta feina i bueno, estem... Bueno, és una adaptació molt particular la que fem nosaltres, uh-huh. perquè no és... Bueno, ho farem el més bonic que podrem, però jo ja veig que hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer.
0: Bé.
2: Per tant, sí. primer és la veu.
0: Clar.
2: I després de la veu, pues, fem el que puguem, però primer s'ha d'afinar, s'ha de cantar
0: correcte.
2: Correctament.
0: Sí,
2: i
0: sí.
2: Primer és una coral, i després és sí, sí. tot el que puguem fer de més a més sense modificar la part principal, perfecte.
0: Jo un cop vaig escoltar un mestre, un professor de cant, que deia, ho deia més cap a l'òpera i tot plegat, ho deia, o ets bon cantant o ets bon actor. Les dues coses són molt difícils.
2: Sí. Una mica... Tornem per cantar bé, i el que pugui sortir de més... Pues mira, tot això benvingut.
0: Clar, i tant que sí. No, és un repertori i els musicals, que torno a dir, per mi són agraïts, són complicats, entenc, a interpretar per tota la coral, però tot el cor, però evidentment que són molt agraïts. Tot això que explicava el Gerard és la primera part del concert, per dir-ho així, o bona part del concert, tres quarts de concert, si volem dir-ho així, perquè també hi ha la col·laboració del Cor Orfeo Parroquial, del qual cantareu dues peces.
2: Exactament.
0: Com anirà això? Què m'ho explica?
1: Aquí...
2: Doncs, bueno, agafem dos peces molt importants d'aquí el Vendrell.
0: Uh-huh.
2: La primera és la que interpretarem, serà Els Gojos de Sant Salvador, uh-huh. del mestre Benvingut Socies.
0: Molt bé.
2: Una peça que ha estat perduda durant, pues, jo crec, un centenar d'anys,
0: uh-huh.
2: i que ara s'ha recuperat, i que nosaltres ja la tenim col·locada dins el nostre repertori, perquè són uns gojos que són molt simfònics, vull dir, no semblen una retòlica d'església molt continuista, molt... Té una gràcia particular que fa que sigui una peça de concert.
0: Molt
2: per
0: bé.
2: Tant, la primera que interpretarem serà aquesta, Els Gojos de Sant Salvador de Benvingut Socies.
0: Ah, fantàstic.
2: Hi haurà dos solistes, que seran d'Alcanar, uh-huh. Antoni Castro, tenor, i Joan Queralt, també, i ens acompanyarà també, igual que el concert anterior, el nostre pianista Víctor Moya, que és professor de l'Escola de Música de Quilcanà.
0: Fantàstic,
2: aquesta,
0: molt bé.
2: Aquesta penso que quedarà molt bonica.
0: Uh-huh.
2: És molt xula, és que és molt bonica.
0: Sí,
2: si la cantem els dos cors junts, crec que la cosa serà per escoltar.
0: I tant, segur que sí.
2: I bueno, i no ens podíem deixar de cantar plegats les dues corals que ho canten el Divendres Sant. És el cant del Miserere.
0: El Miserere, i tant.
2: Com que ja el sabem i ja el cantem, ja fa un munt d'anys nosaltres, i el Cor Orfeo, doncs ja no vull parlar-ne dels anys que ho canten, doncs el cantarem plegats.
0: Molt bé.
1: Aquesta vegada, en piano,
2: haurà...
1: clar.
0: Ah, clar.
2: Sí,
0: clar,
2: aquesta vegada
1: piano,
2: no, l'òrgan no podem arreglar, no,
1: clar,
2: no té rodes i no
1: el
2: podem portar.
1: El Miserere el sentim amb acompanyament d'òrgan.
2: Per tant, serà una nova manera d'escoltar aquest Miserere.
0: Clar, és veritat.
1: Sí, perquè la sonoritat del...
2: Tocaran, si no estic mal informat, Josep Maria Guitart.
0: Correcte, estarà al piano, sí, sí, estarà al piano. Sí, sí, sí. Sí.
2: Serà... Llavors els solistes ens els han partit. Em poso un jo i em posa un...
0: el tant.
2: jo poso el tenor, que és Antoni Castro,
0: sí?
2: I, bueno, de baríton ja sabeu qui és.
0: Clar.
2: El superlluís.
0: Lluís Cintes. Molt bé.
2: I, bueno, també crec que serà molt bonic d'escoltar aquest miserere tots junts en un auditori.
0: Clar, sí, sí. Què deies, què deies?
1: No, que deia que sonarà diferent. És el miserere que tots coneixem.
0: Clar.
1: Que és una peça molt solemne i emocionant, però amb una sonoritat serà aquesta vegada molt diferent, perquè primer l'acompanyament és de piano, i segon, serà en un auditori.
0: Clar.
1: Que no hi ha la reverberació que hi ha a l'església.
0: Sí.
1: De forma que nosaltres creiem que serà un altre miserere, en el sentit que sonarà molt diferent.
0: Clar.
1: I també té la seva gràcia, perquè és una novetat. Nosaltres creiem que serà molt interessant poder sentir el miserere en unes circumstàncies diferents, amb un acompanyament instrumental diferent, i a dins de l'auditori del Tívoli, que té una sonoritat molt diferent del que és l'església del Vendrell o l'església del Canà. Perquè a última hora, en una església la sonoritat és diferent, i el Canà també us l'acompanyeu amb orgue.
0: Clar.
1: No? De forma que doncs... Nosaltres creiem que serà una peça bonica de sentir.
0: Sí, sí, una altra manera d'escoltar el miserere.
1: I a més a més, serem molta gent cantant.
0: Clar, la fusió de les dues corals.
1: Perquè és el Canà, més de 30 cantaires, i l'Orfeó també serem gairebé 40, de forma que 70 veus a la vegada, tant pels gotjos del Benvingut Socies com pel miserere, serà un potent.
0: Que bé. Fantàstic. Doncs tornem-ho a recordar, serà un gran, gran, gran concert. No ho hem dit, però tots aquests actes que sempre estan allò enmarcats en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, en tot aquest any Pau Casals, que també està inclòs i porta el segell d'aquest concert amb el cor Júbilo i del Canà, amb el cor Orfeó Parroquial, en tot aquest repertori que l'hem explicat. Això, un concertàs aquest dissabte 23 a partir de les 8 del vespre. Que la gent no s'ho perdi. Gerard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat, i per aquesta estona de ràdio.
2: Ha sigut un plaer estar amb vosaltres un ratet.
0: Doncs, contentíssims.
2: Ja em sento ja com si estigués a Vendrell.
0: Home, doncs mira, ja, de la bona va dir casa teva, però és que ja ho és de casa teva. Gràcies, Gerard, gràcies. Una forta abraçada i que vagi molt bé el concert d'aquest dissabte.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bé, Gerard, fins dissabte.
2: Molt bé, adéu-siau. Moltes gràcies per tot.
0: Adéu, adéu.
2: Vinga, adéu.
0: Clar, aquest tipus de concert, suposo, Anton, quan col·laboreu en diferents corals, clar, suposo que no podeu assajar juntes i us tocarà el mateix dissabte, no?, intentar allò provar veus, intentar, no?, assajar algun moment.
1: Bueno, farem un assaig conjunt estona abans del concert per poder lligar tot plegat, sobretot, primera, per el que deies tu, de una mica posar els cossos en comú i també perquè el director pugui donar les indicacions a tothom a la vegada, no?
0: Clar,
1: tot això no s'improvisa, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però, de tota manera, com que... A veure, primer, els dos directors ja s'ho han parlat.
0: Però clar, perquè es coneixen.
1: I per tant, les indicacions ja estan donades independentment, però... evidentment que ho hem d'assajar, assajarem durant la tarda del dissabte i ho posarem tot en comú.
0: Fantàstic. Sí, sí. Que també suposo que compartir espai i compartir concert amb altres corals, en aquest cas amb aquesta que té aquesta particularitat, doncs també és atractiu, no?, per tots vosaltres poder compartir una estona.
1: No, i aprenem els uns dels altres.
0: Clar,
1: Sí, perquè sempre hi ha coses que sempre trobes que dius, ai, mira, això ha estat interessant. Això, els uns dels
0: altres. Clar, manera, no?, sí, exacte, sempre de fer preguntar segons quines peces, quines cançons.
1: Sí.
0: No heu fet... Algun musical sí que heu fet. Alguna cançó de musical sí que heu fet vosaltres, no?
1: L'Orfeó.
0: Sí. Banda sonora sí que sé que també n'heu fet.
1: Sí, també, sí.
0: Però...
1: Sí, però doncs ja fa alguns anys, sí, sí.
0: Val.
1: Però doncs, ja ho comentava abans, és una mica sortir de la zona de confort. No? Sí, sí.
0: Són reptes, això, a vegades.
1: Mira, les corals, tant la nostra com la d'ells, som gent gran.
0: Bueno.
1: Sí, sí, i això és important, perquè quan es tracta de... Quan hi ha algú proposa coreografies,
0: ja
1: dius, uau.
0: Ja.
1: I per segons...
0: Ja.
1: I quan hi ha...
0: Ja.
1: Hi ha costa, eh?
0: Ja.
1: Hi ha costa. Però, doncs, bueno, escolta, és un atreviment, segons
0: sí,
1: com, eh?
0: Sí, sí, o jo crec, també, aquí estem parlant, eh, Anton? Sí. És a dir, a l'hora d'afrontar, en aquest cas, un musical cantat així, home, bueno, jo crec que l'important tampoc no és la coreografia, eh? És potser més la interpretació, és, no?
1: Sí.
0: L'expressió que
1: sí.
0: No pas el moviment.
1: Sí, sí.
0: És que ara sembla que us estic intentant convèncer perquè feu cançons de musicals, que a mi m'agrada molt el musical,
1: sí.
0: I em faria molta il·lusió, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que, i per això ho deia, simplement, eh?
1: Sí, sí.
0: Però és...
1: també està en consonància amb els gustos del director, que és
0: clar,
1: qui proposa,
0: clar,
1: que és qui proposa el repertori de cada curs, doncs, no?
0: Evidentment.
1: I doncs, bueno, tot plegat, però doncs, en fi...
0: Doncs ja aniré a apretar el Jordi, ja quan el vegi ja l'aniré apretant.
1: Sí,
0: ja se'l convenço.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Dic que sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres ja estem en projectes de coses de cara
0: clar,
1: al concert de
0: ja
1: Festa Major, que és el, també és el, serà el concert d'aniversari de l'Orfeo, també.
0: Sí, sí, sí.
1: I després, de cara al 150 aniversari Pau Casals, també estem preparant coses, eh? Però doncs, això serà doncs, ja de cara al curs que ve.
0: Bé, ja en parlarem.
1: Doncs,
0: i tant,
1: ja
0: en
1: parlarem.
0: I per part de l'associació musical Pau Casals, també el mateix, eh? Segueix la programació
1: sí,
0: i segueixen les propostes.
1: Home, nosaltres estem molt contents de poder fer organitzar des de l'associació musical Pau Casals aquesta trobada de coral, i una mica doncs, del Vendrell que canti pel Vendrell. Doncs,
0: clar,
1: no? I
0: sí.
1: D'autors vendrellencs. I jo crec que serà un concert molt... molt agradable de sentir i molt satisfactori per tothom que pugui venir. Sí, sí.
0: Aquest dissabte 23 a les 8 del vespre a l'auditori del Tívoli.
1: Ah, això mateix.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Alguna cosa més, Anton?
1: Doncs ja està.
0: Sí?
1: De moment ja ho tenim.
0: Doncs
1: eh?
0: Ben explicat. Ens retrobem ben aviat.
1: Entesos.
0: Gràcies.
1: Vinga,
0: una abraçada.
1: Fins la propera. Adéu, adéu.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu presidida per Salvador Illa. Es tracta dels primers comptes que el president aconsegueix tirar endavant des de la seva arribada al càrrec gràcies al suport d'Esquerra i també de Comuns. La consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà ara a les 10 els comptes al president de la cambra, el Josep Rull, per començar-ne la tramitació. El substenent, a més, 10 dies per a presentar esmenes a la totalitat. Posteriorment hi ha 20 dies de negociació d'aquestes esmenes fins a arribar a la votació definitiva al ple de la setmana del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
2: Si no arribem a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin tant la qüestió salarial com sobre el desplegament del model d'escola inclusiva, continuarem amb un escenari de conflicte i, a més a més, es poden donar noves formes de mobilització.
1: El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana de Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també un accident a hores d'ara a la C58 a Barcelona, que en dificulta la circulació, retards... Lentitud, volíem dir, a la P7 a Barberà i també a la C17 a Mollet del Vallès. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i que a partir de la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacables. Pel que fa a la temperatura, atenció, continua pujant, amb màximes que arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre i als 35 fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Franja.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Va, seguim en directe. Segona part ja de programa, segona hora després de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i que ens porta més coses i més continguts. Avui que som divendres, ja per fi som divendres, 22 de maig, programa número 3.974. Sempre estem per aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb la intenció de sempre explicar moltes coses amb el màxim rigor possible i la professionalitat que faci falta. Sempre ho destaquem així. A més, si voleu dir qualsevol cosa, ens podeu enviar en directe un missatge de WhatsApp al 686-101-101. I la segona part del divendres, sempre encapçalada pel calaix de lectures, tot allò que ens aporta literàriament parlant la Montse Porcel. Començarem per aquí. I després hi ha altres apunts, també una mica centrats en llibres, ja que ahir vam parlar d'aquest llibre del centenari dels nens al Vendrell, del qual ha tingut molt bona repercussió i, de fet, ens heu demanat, sisplau, si podem tornar a recordar aquesta conversa. I és el que farem, eh? La tornarem a escoltar, allò que ens explicava en Pere Ferrando i en Sito González, dos monstres del fet casteller, entre d'altres, doncs que van explicar com havia estat la coordinació d'aquest llibre tan especial. Això ho recordarem. Altres punts d'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb més qüestions. Doncs vinga, anem cap a aquesta segona part que ara dèiem. Som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: La sintonia que ens convida sempre cada setmana, això, a parlar de llibres, d'autors, d'autores, de lectures, tot allò que ens aporta la Montse Porcel i que ja ens torna a acompanyar en directe. Montse, molt bon dia.
2: Bon dia, benvingut a tothom.
1: A tothom.
2: I aquest llibre el vaig veure l'altre dia caminant per la llibreria Mitjan, dic, ui, ha tret un llibre...
1: Correcte, dels 100 anys dels nens del Vendrell.
2: Sí, sí, està bé, que es facin llibres.
1: Sempre, que no faltin
2: que sí,
1: mai.
2: Sí, que no faltin, no?
1: I a més, en commemoracions especials sí, com és aquesta, doncs mira,
2: sí.
1: Encara més.
2: Ara parlaré així de commemoracions, ja que s'ha reeditat de la Marta Mat, El País de les 100 Paraules, il·lustrat per la Iraida Llucià.
1: Oh, que bé! Ens encanta la Iraida, ja ho saps. Sí.
2: I llavors, mira, ara que tots també hi ha un dia, doncs ja en parlarem també d'aquest llibre.
1: Molt bé, genial.
2: I avui només dedicat a Pau Casals. A veure, Pau Casals, evidentment, no va escriure, va compondre, però no com a escriptor, sinó com a referent de la música.
1: En molts aspectes.
2: I aquest any, i el 27, perquè clar, es fa entre aquest any i el 27, es commemoren els 150 anys del seu naixement.
1: Correcte.
2: I clar, hi ha molts actes. Ara escoltava, no?, que hi ha la Fundació Amics de Música de Pau Casals, i ja dic, doncs, si ell no va escriure literatura, sí que hi ha... No molta, però sí que hi ha bibliografia de Pau Casals. Val. Biografies...
1: Sí, va escriure música.
2: Música, clar.
1: No, podem fer aquesta referència.
2: Ah,
1: va escriure música.
2: Sí, era compositor, no?
1: Sí.
2: I també, doncs, inclús al final, doncs, escoltarem el cant dels ocells, però és que el cant dels ocells... Està escrit, és una cançó.
1: Sí, popular, no té
2: popular,
1: no té... Ell la va popularitzar, la va adaptar i va popularitzar.
2: I llavors, si busqueu, doncs hi ha algunes cantants, solistes, corals, que han cantat el cant dels ocells, no?
1: Fantàstic, molt bé.
2: Doncs començarem, doncs, amb aquest, el personatge de Pau Casals, no? I és que, i a més, com a figura musical, és que és universal, molts, no? Però, clar... Que ho coneixem tots els... No que sé, que sí Bach, que sí Alberti... En canvi, el Pau Casals del segle passat, que hagi tingut tot aquest ressò internacional. Per tant, és que, clar, va demostrar que era un excel·lent violoncel·lista, no?
1: Sí.
2: I, a més, de, com deies tu, d'escriure, va ser director d'orquestra, compositor, també pedagog, és a dir, que també va fer doncs, per com ensenyar la música, i una part també persona humanista, no? Per tota la, que ara una mica quatre coses del que ell es va posicionar com a músic amb alguns temes que el segle passat, déu-m'hi-do, que si la segona, la Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola, i doncs a partir d'aquí doncs també es va donar a conèixer doncs això, arreu del món. I jo poder destacaria quatre coses, a part de ser, sembla, jo no sóc una experta, però està considerat un gran músic, i a més, es veu que com a instrumentista va una miqueta, com es diu això, la manera de tocar el violoncel d'una altra manera, més activa, més emocional, que ahir també una mica va revolucionar la música a través d'aquest instrument. I aleshores podien destacar doncs això, a l'amor a la llibertat, a la democràcia, a la pau i sobretot als drets humans. Després direm una mica els premis que va rebre, inclús va ser nomenat, no va aconseguir-ho, clar, hi ha molta competència, com a Premi Nobel de la Pau. Sí. No sé quin any, però va ser anomenat, no? I aleshores la fundació, que hi ha una fundació, Pau Casals, doncs durant aquests dos anys, aquest i el 2027, doncs per reivindicar la seva figura, doncs es fan doncs un seguit d'actes, no? Clar, a més de que és important, és que ahir va néixer aquí al costat.
1: Sí, aquí mateix, sí, sí, Sant Salvador, Vendrell.
2: I ara pues, va haver-hi, s'ha renovat la seva casa, diguem-ne, hi ha hagut una remodelació, i ara doncs es fan visites, vull dir que clar, el tenim tan a prop que també val la pena doncs de comentar-ho, del Baix Penedès, sí. No? Va néixer el Vendrell en el si, bueno, quan diguem el Vendrell, però bueno, la seva casa doncs la va ser a Sant Salvador, quan ja va tenir aquest èxit, no? Era fill d'una família humil. I es va iniciar amb la música doncs, a través del seu pare. Es va formar a l'Escola Municipal de Música de Barcelona i va completar els estudis a Madrid gràcies a una beca concedida per la reina Maria Cristina. Això només és una pinzellada, una mica per... Clar, hem passat d'un any a l'altre, però també una mica, doncs, dir a nivell social d'on venia Pau Casals, que no venia d'una família de músics ni d'una família benestant. I tot el que ha aconseguit doncs, ha sigut a través doncs, del seu art, no? Amb 23 anys va triomfar a París, és a dir, una persona també inquieta, i a partir d'aquí doncs, va començar la seva carrera com a solista internacional, no? I això que deia, no?, que va revolucionar la tècnica d'aquest instrument que és el violoncel. Jo sempre he pensat que el violoncel, tots els instruments perquè tenen, però el fet inclús voluminós.
1: Sí, pel tamany, no?
2: Pel tamany, sí o no, no?
1: Home, fa el fet que has de tenir unes mans molt grosses, que no, eh? Perquè veiem violoncel·listes amb mans petites,
2: clar,
1: però fa l'efecte, no? Fa de tenir,
2: clar,
1: unes mans molt grans.
2: Clar, això és com la guitarra, no? O el violí, sí. que els que comencen, els nois i els nens i les nenes, que hi ha diferents tamanys, però sí, sí, jo també he pensat que és un instrument, no sé, com molt important, no? No sé, important de pues això, no? I amb aquest so, perquè, clar, hi ha instruments que són solistes i n'hi ha que no, clar, el violoncel també és solista, però els acompanyaments a les orquestres, no? Bé, aleshores, continuem. Doncs això, va ser director d'orquestra i va crear l'orquestra Pau Casals a Barcelona. I també doncs, va participar doncs, a festivals de Prada i a més de Puerto Rico per una relació que va tenir amb aquest país, no? I com deia abans, doncs, a part de la seva tasca musical, doncs, un gran defensor dels drets humans. I com ho va, diguem, com ho va transmetre això? A la Guerra Civil Espanyola es va exiliar a Prada de Conflent. Ell va dir que no, que fins no, durant la dictadura, ell no tornaria doncs, mai més a Espanya, i allà doncs, es va, bueno, allà va tenir la seva estada i el visitaven músics, etc. No? I també també va anar a França i també a Puerto Rico, no? Però sobretot a Prada de Conflent, no? I clar, en els últims anys, doncs, a part de dedicar-se a la música, doncs també doncs, en defensa doncs, de la pau, en aquest cas d'Europa, no? Clar, i va enganxar, clar, a Prada de Conflent, amb la invasió doncs, del nazisme a França. Vull dir que també la Gestapo estava per allà, també,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: vull
1: sí,
2: dir
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Tampoc no, però d'entrada doncs, amb ell no s'hi van ficar, sembla que no s'hi van ficar, no? Destacar la medalla presidencial de la llibertat, concedida pel Kennedy, pel president Kennedy, pel John Kennedy, el que van assassinar. La medalla de la pau de les Nacions Unides i el que deia nominació al Premi Nobel de la Pau. Per tant, això us recomano doncs, que bueno, llegiu biografies d'ell, doncs, que busqueu doncs, informació per una mica la seva vida. Però dic aquí una mica quatre
1: sí,
2: coses
1: sí,
2: d'aquest músic, perquè, clar, no podem... No es tracta sinó una mica d'això, de que pues, els oients se n'assabentin que aquest any i part de l'any que ve doncs, és l'any commemoratiu de, entre d'altres, però en aquest cas del gran músic Pau Casals. Bibliografia.
1: Vinga.
2: Començarem per una novel·la. Estimat Pablo, de Maria Jaén, una novel·la d'amor i d'exili. Aquesta novel·la, a veure, intenta una biografia però novel·lada, però destacant un personatge molt important. Començarem. Diu, Pau Casals, admirat arreu del món pel seu humanisme i el compromís polític, va prometre això, que no tornaria a posar els peus a Catalunya mentre Franco fos viu. Però l'any 55, per primera i única vegada des de l'inici del seu exili, va tornar a Catalunya. Per què ho va fer? Diu, quin motiu poderós el va empènyer a incomplir la seva promesa? Aquesta novel·la, doncs, una mica doncs, en parla, vol respondre aquest interrogant. Maria Jaén recupera, això és molt important, en aquesta novel·la, la figura de Francesca Vidal.
1: Sí.
2: Per què? Perquè la seva... Clar, va ser important com altres personatges, però sí que és una mica la gran oblidada, perquè parla de la seva primera esposa, la segona esposa... Però d'aquesta figura, doncs, no se'n parla poc. I ella l'ha volgut una mica, doncs, reivindicar i explicar en aquesta, et dic, una novel·la. Però ella diu que està basada, tot el que escriu, són fets reals.
1: Sí.
2: És a dir, els personatges, l'únic que ella li ha volgut donar, doncs, un caire de novel·la. Doncs això, està ignorada a la majoria de biografies. I un tros del llibre diu, t'escric, Pablo estimat, perquè hi ha coses, que li deia Pablo, és curiós, no?, que és millor dir-les en silenci i a raig, sense que l'altre escolti ni interrompi. Escriure't em resulta més fàcil que dir-te el que et vull dir de viva veu. Vull que quedi escrit que a les portes de la mort, sí, a les portes de la mort, perquè malgrat el que digui el metge, sé que aviat me n'aniré al calaix a les portes de la mort, doncs, i en aquest penós exili decideixo revelar-me. Un escrit també emotiu, no?
1: Sí.
2: Quina època comença la novel·la? A finals del segle XIX. Parla una miqueta, doncs, també una mica explica aquí la família de la Francesca Vidal. Era una família que era molt important la qüestió artística. El pare, Francesc Vidal, era un moblista, feia mobles.
1: Feia mobles.
2: Uh-huh. I que era, no tenia molta, bueno, molt renom, no? De l'època del modernisme. Havia tingut 12 fills i el seu desig era crear una família d'artistes. Però clar, estem parlant d'homes i dones aquí. Doncs això, des de ben joves tots ells van comptar amb una educació, doncs es veu que molt exigent i marcada doncs per aquesta ambició del pare. Maria Jaén ens fa un retrat d'una casa plena de noies que lluiten per les seves aspiracions. Hi ha una filla, Lluïsa Vidal, que va ser una de les germanes que va convertir la seva passió en la seva professió, és a dir, es va dedicar doncs, a la pintura. Francesca Vidal, que les altres no les anomena, se suposa que és que no. Llavors es va diguem-ne, destacar doncs, la germana Lluïsa Vidal i Francesca Vidal. Li diem Fresquita.
1: Fresquita, sí, sí, la Fresquita.
2: La Fresquita, no? Bueno, ja va començar que era una apassionada del violoncel. Però, clar, ser dona era un obstacle en aquella època. I, a més, se suposa per la música, no? Què fa la Maria Jaén? Doncs retrata molt bé doncs, aquesta, diguem-ne, discriminació de musical, d'alguna manera, no? I, clar, això, clar, corresponia, feia que, aprenent a tocar, doncs, hauria de dedicar, doncs, a estar en una orquestra, a viatjar... Per tant, parla una mica de les crítiques, doncs, misògines de l'època.
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, ja va patir una mica això. El 1895, ella té 16 anys, la Fresquita, coneix a Pau Casals amb 19 anys, i Casals es converteix en el seu mestre. Imagina't, amb 19 anys, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Des del primer moment, ella s'enamora de la seva genialitat com a músic, però també, doncs, del seu esperit crític, de la seva generositat i del seu humanisme, no? Però l'amor tarda molt més a sorgir. Per què? Casals es casa amb una altra dona, també ho explica la Maria Jaén, i Francesca sembla que no massa convençuda amb un altre home. No és fins a l'esclat de la Guerra Civil que els dos es retroben i emprenen un camí bastant dolorós, que és el de l'exili. A Prada de Conflent, la seva història d'amor es recupera d'amagat, sembla, fingint una vida que no era la seva fins al final dels seus dies, perquè, clar, la Fresquita doncs, va morir bastant jove, no? Què passa? Doncs, clar, tota la investigació de Maria Jaén, cartes, diaris, documents íntims, tant de la família Vidal com de la família Casals, doncs la Maria Jaén es proposa doncs, explicar amb la màxima fidelitat la història d'ells dos, però sobretot la història de la Francesca. Diu l'autora, jo no he volgut fer una biografia de Pau Casals, el que volia era retratar la història d'ella, de la Fresquita, i explicar com durant tota la vida va estar amb ell. Evidentment hi ha escenes novel·lades, però tot el que s'explica, estimat Pablo, es basa en fets reals. Per inèrcia durant els anys, les biografies del mestre doncs, oblidaven aquesta figura de Vidal. Ells, des d'un principi, és a dir, el Pau Casals i la Fresquita, van decidir no fer pública la seva relació i van ocultar el seu amor per les condicions del moment. La Fresquita és la gran oblidada de les biografies del violoncista, però en algun punt algú es va preguntar qui era ella. Llavors ens diu, estimat Pablo, vol reparar aquest injust oblit. Per tant, us el recomano molt aquesta novel·la, sí, novel·la biogràfica, diguem-ne,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè, bé, podent alguna biografia, però sembla ser que no ha trobat la Maria Jaén en tan important, perquè, clar, ella parla, doncs, això, de qui era la seva família, sí, per tant, sí. És interessant, no?
1: I crec que i sobre aquesta novel·la, hi ha una adaptació cinematogràfica d'aquest llibre que es va rodar ja fa uns quants anys, no masses, potser no més de 5 anys, del qual es va gravar bona part aquí, a la Casa de Sant Salvador, on el Joan Pera va fer de Pau Casals.
2: Però no era de la Fresquita, de la seva
1: I la Fresquita, interpretada per la Carme Sansa, i crec que una mica reflectia això, aquesta relació, una mica també aquest personatge de la Fresquita. Crec.
2: Espera, ara em fas dubtar. No era la seva, perquè és que amb la seva dona, la vídua, es portaven...
1: Sí, amb la Marta Casals, que encara és viu. Encara és
2: clar,
1: viva, sí,
2: però
1: sí,
2: aquesta
1: sí.
2: No és la Carme Sansa, a la pel·lícula aquesta.
1: Ostres, jo diria que no. Ara m'ho faràs buscar,
2: És que ella era molt gran.
1: Potser tu tens més memòria que jo,
2: No, és que jo l'he vist, aquesta pel·lícula,
1: espera, busco de seguida.
2: I el Joan Pere, que sempre l'havíem vist fent humor, fa un paperàs.
1: Per això,
2: molt.
1: I s'assembla moltíssim amb el...
2: Clar,
1: amb
2: la... Ai, ara, mira, jo no he buscat... Jo espera, recordo, sí, la Carme Sensat...
1: Pues, potser sí, potser tu tens més bona memòria que jo. Jo, de fet, no tinc massa bona memòria.
2: Perquè ella era gran, era molt gran, el Pau Casals. Sí o no?
1: Sí, sí, sí, sí, en principi sí.
2: Bé, doncs a veure, busquem-ho.
1: Espera, que t'ho estic mirant.
2: Sí, sí, sí, perquè, home, és important.
1: I crec que aquella pel·lícula o aquella adaptació el que volia també era una mica això, donar protagonisme al personatge de la Frasquita. Això, no recordo qui el va interpretar, ja tinc el cap Carme Sansa.
2: Sí, no, la Carme Sansa segur. Però que, ostres, mira, bo, vaya fallo.
1: No.
2: Mirem. No, mira, perquè jo tenia tant d'allò la pel·lícula, que només vaig buscar, era del 2017. Pel·lícula només que s'ha fet en televisió, no s'ha fet mai en cinema.
1: Sí.
2: Va ser una pel·lícula per televisió.
1: Vale. Jo crec que sí, Carme Sansa, Frasquita Capdevila.
2: Vale.
1: Sí, va. Ella va interpretar la Frasquita.
2: Doncs aleshores devia ser més jove el Pau Casals. És que no...
1: Clar, no sabem tampoc que potser no està orientada amb aquesta novel·la, que potser partim d'aquí, que potser no és una adaptació d'aquesta novel·la.
2: No, però clar, al veure'l jo tan gran, perquè clar, es portaven 3 o 4 anys,
1: sí.
2: Ells, es portava molt poc, i val, doncs jo em pensava que era la seva vídua.
1: Sí. No, en aquest cas, la Carme Sansa, sí, va interpretar la Frasquita Capdevila.
2: Doncs a veure si algú la

0: reflexiona, aquest ja en primera persona, sobre la seva època i ens ofereix el commovedor relat de la seva vida. És la història de la recerca apassionada de la bellesa i la justícia en un període, doncs això, de turbulències i de guerres, clar, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola. La història d'un músic que va tocar per la reina Victòria del Regne Unit a finals del segle XIX i també pel president Kennedy. President, bueno, si és que els altres no han sigut presidents, els germans Kennedy, no? Poc abans de la seva mort. La història d'un gran artista i patriota, doncs, que amb més de 90 anys es va embarcar en una creuada personal per la pau. De què va aquest llibre? Recull pensaments i records de Pau Casals, tal com els va relatar el Pau Casals en aquest periodista. És a la vegada un testament i un cant, el testament d'una manera de viure i un cant a la vida, no? Per tant, també, doncs, recomanable aquest llibre, i és bastant modern, no sé si és el 2020, vull dir que és una obra bastant actual. I ara, pels més petits, també hi ha un llibre, és una col·lecció de grans músics, no? I en aquest cas és Pau Casals, el col·leccionista de pipes. Uh-huh. Ell era molt, molt aficionat a les pipes. Veu que sí. Tenia una bona col·lecció. Uh-huh. Però és un llibre molt interessant, perquè és un conte il·lustrat. Pels que comencen a llegir, hi ha una gravació dramatitzada del conte, que també facilita la lectura, i a més ajuda, doncs, això a la comprensió lingüística. I per als més grans, doncs, un apartat de coses curioses i d'un joc. Per tant, està molt bé també aquest llibre, no? El col·leccionista de pipes, d'Anna Obiols i Llopart, és la seva autora. I ara acabarem amb el cant dels ocells, que escoltarem la... només música, eh?
1: Sí, sí,
0: música,
1: sí.
0: Però dic això del cant dels ocells una mica, doncs, la història, no? És una nadala, no ens ho perdem, sí, és una
1: sí, sí.
0: Nadala.
1: Una cançó popular de Nadal.
0: Una cançó popular,
1: sí.
0: Això, de Nadal. Uh-huh. Que, clar, aquí a Catalunya, doncs, bastant popular, no? Bueno, i també arreu del món. La lletra, doncs, explica com els ocells canten i s'esplaien amb joia pel naixement de Jesús. Hi ha un nombre moltes variants, però tots coincideixen amb la primera estrofa, que és la més coneguda. La cançó té la mateixa melodia que una altra de popular de temàtica totalment diferent, Els contrabandistes. Com té una lletra, és veritat, una mica trista i melancòlica, els darrers anys s'interpreta com a cançó de dol, associada sí. sempre a la mort, no?
1: Sí, potser una mica maltractada, s'ha de dir, Jo crec que s'ha abusat massa sí. d'aquesta peça.
0: Sí.
1: Crec.
0: Sí, però perquè... És que no té res a veure amb...
1: No, al principi això és un cant de Nadal, no? És un cal d'esperança, de renaixement.
0: Tan dòcil, tan així, però bé...
1: Pels minuts de silenci, pel dol, doncs es fa servir moltíssim.
0: Exacte.
1: Sí,
0: sí, sí. I ara només res, Cicle Gaudí, que va per tota la comarca, doncs avui aquest vespre, a les 7 del vespre, com sempre, a la nostra llar, que sé... carrer mossèn Cinto Verdaguer número 4, que passa en Cirat.
1: Molt bé.
0: I, doncs, cuideu-vos molt, llegiu molt i que Pau Casals estarà per sempre, perquè és que, clar, imagineu-vos, 150 anys
1: sí,
0: a la
1: sí,
0: seva...
1: Sí, universal, sí.
0: Universal.
1: Correcte.
0: I mira, i d'aquí al costat... Ai, i se m'oblida... Bueno, no, aquest llibre està molt bé, Vila Casals.
1: Bé, que sí, sí que és un catàleg de la casa, oi? Del museu.
0: No, i de la seva biografia.
1: I de la seva biografia, d'acord.
0: Records, partitures, fotografies... És una meravella, clar... Jo el vaig trobar a la biblioteca i està editat doncs, per la Caixa, per la Diputació de Tarragona, però és un llibre, però unes fotografies
1: sí, sí,
0: de la seva.
1: Sí, és
0: molt...
1: Una edició de luxe, sí.
0: Una edició de luxe, també. Mm-hmm. I, bueno, trossets que parla ell. Molt bé, molt bé, sí. Molt interessant.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Escoltar el cant dels ocells.
1: Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
1: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
6: Ja n'hem parlat en diferents ocasions dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
7: Hola, molt bé.
6: Gràcies per acompanyar-nos.
7: A vosaltres per convidar-me.
6: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
8: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
6: És que bé, és que bé. Tot fusionat, eh? Però el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament, documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja ho tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
7: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això, i fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Uh-huh. I què podíem fer?
8: Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I, i explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Va. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è aniversari, que vam també fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
9: Sí,
8: i,
9: sí, sí.
8: I també estava jo per allà ja ajudant una mica. Sí. I per tant, en havíem de pensar. I se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres que fan reculls de diades per explicar... la història de, o el fet casteller.
7: Sí. O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. És a dir, el 100 és un recurs literari que funciona i s'ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, 100, funciona, doncs fusionem-ho, 100, 100.
9: Clar, molt bé. I com va ser la deixa d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
7: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
9: Són 100, eh?
7: Són 100. I els nens de Vendrell n'han fet 1.800.
9: Clar, vist així, clar.
7: I n'han de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquestes 100 la història de la colla.
9: Val.
7: Les parts bones i les parts dolentes.
9: D'acord.
7: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament durant totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
8: Val. La tria la va fer ell, eh?
9: És que és una enciclopèdia de les castells.
8: Ell va fer la proposta de les 100.
7: Va ser la primera proposta, però val a dir que aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive, amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria.
9: Val.
7: Nosaltres doncs, vam agafar aquestes propostes i...
8: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada, m'has de posar una diada, i si em poses una diada, m'has de treure una diada.
9: Hosti,
8: i llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència, i de superació. I per poder superar-nos han de venir temps dolents.
9: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han de venir dies dolents, si no...
7: Clar.
9: No copsa. Clar, són diades, 100 diades, que és això, no per una construcció, o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
7: Sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
9: Mira.
7: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia, l'anada a Prada a veure Pau Casals, la primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell, és a dir, tot coses que no són pròpiament del primer castell de l'altre. Tot això està clar que ha de sortir,
9: sí.
7: Però també coses tangencials.
8: La matrícula a l'esquena, també. Les primeres sortides fora de Catalunya.
9: Clar.
8: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història, però també expliquem no només la història de la colla, sinó també... Vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
9: Clar. I és com ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret, els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
7: No,
9: jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, és una mica el que persegueix, no?, aquestes 100 diades. Entenc, eh?
8: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no? Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les 100 diades.
9: Ara això, pregunta 2. Com va ser la tria dels cronistes?
10: Explica-t'ho, explica.
11: Complicada, sí? Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
9: Val.
11: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, la Franca, la Bisbal, la Llorenç, Torre d'en Barra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de la Franca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble. Uh-huh. Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això sí. Va ser una cosa que vam tenir molt clara. Uh-huh. Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar. Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, clar, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
9: Val.
11: Sortosament, n'hem trobat unes quantes, i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
8: Clar. Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
9: Vaja, gran no? Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
8: I llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, ràdio, ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar, al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Doncs el relat d'una diada.
9: Ostres... No?
8: I llavors vam dir, vale, missió complerta, perquè també vol ser un homenatge
9: clar.
8: A moltíssima gent
9: sí.
8: que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres, però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu, però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu.
9: Sí,
8: no?
9: Sí,
8: i llavors
9: sí,
8: també el periodisme està molt present en el llibre.
9: Sí, sí, sí.
8: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades... I al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa més molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? Però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
9: Clar.
8: Els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
9: Clar. No? I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està avesada a escriure, està molt avesada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de...
11: Sí. Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals, i tot que viuen d'això, eh?
9: Sí, sí, sí.
11: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però...
8: Clar.
11: Però valia la pena,
9: no
11: valia la pena.
8: Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i, doncs ella ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
9: Clar,
8: una pauta
9: si no...
8: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera, de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context. Clar. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions sí. que va redactar el Pere a tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. Clar. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què.
9: És a dir, ja sabem el que va passar, clar. És a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és recollir, que dèieu, no? aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Clar. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No? És a dir, els castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat en el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, eh? De copsar-les i recollir-les.
11: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar els Nens del Vendrell, que va ser primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. Era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenim Espai Fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida doncs estava molt ben vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegit 50 vegades i 50 vegades que m'emociona. És molt bonica perquè, és el que diu el Cito, no parla. Sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No, explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim, de com ho sent i com ho percep aquella construcció.
9: Clar.
11: I aquesta, vull dir, els altres 99, amb tots els respectes, però aquesta concretament, aquesta crònica de la Pilada 6, de la Maria Serrano, és genial.
9: Ah, doncs mira, hi posem un punt d'atenció, eh? Clar, estem parlant de 100 persones, 100 diades, 100 persones diferents.
8: Una mica menys, sí? Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
9: Es pot entendre, també, sí. Es pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no?, en certa manera, o no?
11: La mínima.
9: Bueno, una mica sí, que hi és.
11: Hem firmat alguna crònica.
8: Hem firmat alguna crònica, hem guiat i hem ajudat a la gent. Després hem fet una cosa, i el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
9: Que és un altre tema, aquest.
8: És un altre tema, eh? És a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants. Van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
9: Sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sé que jo amb les cares d'algun baix, del tal, no? Reconeixer, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí, sí o no?
11: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia, amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats i datats. Ja està.
9: Però és complicat. És que a mi, clar, jo no hi... Hòstia, quantes vegades... Cada dia dic això, eh? Jo no hi entenc massa d'això. No, de castells, evident que no. Em refereixo, comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color, clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica, eh?
8: Bueno, hi ha gent que està tan... no sé quina és la paraula, diguem-ne, tan embogida pels castells, tan absorbida pels castells, que són capaços d'identificar coses que un no se'n recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap i amb bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
9: I sort d'elles, moltes
8: sí, ocasions. Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
9: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa, però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu.
8: No hem rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hòstia, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etc. I aquestes coses són les que dius, va, doncs l'hem encertat, no?
11: Sí. I ja està. Era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
9: Clar, doncs ja feina està, feta, ja no? Està. Feina feta. Sí. I a més, això et torno a dir, sí. Potser em vas pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història ja és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que... A priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
8: Sí, a més...
9: No? Sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
8: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
9: Clar, dona per tant. I tantes visions,
8: clar,
9: no?
8: I tantes visions, si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla, i per tant... És un mosaic que donava molt de joc, sí, aquest sí, de les diades i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
9: És un llibre molt recomanable. El podem trobar per canals habituals, eh? Entenc,
8: sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però a més aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre... quasi 200 exemplars els primers dies, i això, per lo que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres castellers de best-sellers, que és aquest i el del Kevin,
9: no?
8: que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps i que són completament complementaris.
9: Per molts anys, i que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, Topera, una fortíssima abraçada, de veritat.
8: Moltes gràcies.
9: Fins aviat.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
10: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: enfilem i ja acabem de rascar aquests darrers minuts de la segona part de Calaixera. 4 minuts i mig i arribarem a les 11 en punt del matí. Encara ens quedarà actualitzar les notícies en aquest darrer butlletí dins la Calaixera. I tot just després ja saltarem cap a la tercera i última part, encara més contingut, amb més coses, sobretot amb aquest espai sobre salut comunitària, secció habitual dins aquest magazín. Una col·laboració fantàstica, com sabeu. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació, per les trucades i sempre la intenció i les ganes d'acompanyar-vos i això d'explicar-vos moltes coses, com més millor. Abans d'arribar a aquest punt, però una bona proposta. Una proposta que té un pes important per la col·laboració que comporta i que cada vegada va agafant com més pes, i és una recomanació, vaja, una proposta que arriba en l'àmbit del turisme i de la cultura, ja que el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i els municipis que integren el Paisatge dels Genis ja tenen a punt tot un cap de setmana d'activitats adreçades al públic familiar i vinculades als artistes universals, com és Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo Picasso, que donen nom i sentit aquesta oferta turística de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El programa d'activitats convida a viure el cap de setmana genial. I, de fet, aquest cap de setmana escollit és el 1er de juny, és a dir, el 5, el 6 i el 7. I es convoca amb la voluntat de consolidar com una cita anual. Les activitats tindran lloc simultàniament al llarg de tot el cap de setmana, des del divendres a la tarda i fins al diumenge. Municipis que integren aquest paisatge dels genis, com és Reus, Riudoms, Mont-roig del Camp, el Vendrell i Horta de Sant Joan. El programa d'aquest esdeveniment presenta una vintena d'activitats lúdiques i culturals vinculades al paisatge i la vida d'aquests artistes, considerats alguns dels grans genis del segle XX. Entre les activitats adreçades a un públic generalista i familiar, hi haurà visites guiades, tallers, jocs de descoberta i exposicions, entre d'altres propostes. I també s'ha previst l'estrena de l'activitat teatralitzada L'obra del genis està malalta. Troba l'intel·lectual Francesc Pujol l'antídot per la seva cura, que es presentarà al llarg del cap de setmana de manera itinerant. Totes les activitats són gratuïtes, però és important fer inscripció prèvia i les localitats són limitades. Tota la informació i les reserves les podeu consultar a través del web elpaisatgedelgenis.cat. Així de fàcil, www.elpaisatgedelgenis.cat. Una molt bona activitat en família, ja si us voleu quedar al Vendrell, o si de fet també voleu visitar altres d'aquests municipis que estan lligats al paisatge del genis. Bé, i amb aquesta bona proposta turística i cultural, bàsicament això ens plantem a les 11, com ja hem explicat, actualitzem les notícies i de seguida anem a més contingut i a moltes més qüestions que ja hem explicat i que esperem que no us perdeu. A través d'aquests punts sempre habituals de connexió, ja sigui per internet, aquest sempre és el més important, el 107.1 de la FM, però també per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. I sempre ho diem així, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot. Gràcies per fer-ho. Tornem de seguida, no marxeu.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 50.000 milions d'euros.
2: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra.
1: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Partaulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part, ja m'he anat explicant que ens queda aquesta última hora que ens portarà fins al migdia. De fet, això és sempre, cada dia, de les 9 i fins les 12, portant aquesta estona de ràdio senzilla i propera. Avui que som divendres 22 de maig, programa número 3.974, i després d'actualitzar les notícies amb els butlletins, això a les 11 i 4 minuts, en aquesta última hora. L'encapçalarem amb aquest apartat de salut comunitària, aquest espai de salut que sempre és important en diferents consells, i després ja ben pendents de la participació, de les trucades i ganes de xerrar amb vosaltres, a banda també segurament d'algun apunt cultural i d'alguna proposta més que també us farem. Doncs vinga, seguim, continuem. Gràcies per ser-hi.
0: Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Doncs va, que avui torna a ser el dia, eh? Aquest dia que reunim aquesta comissió de salut comunitària en tots els seus àmbits, que és molt ampli, per sort, i tornem a parlar d'aquests nous capítols sobre salut, sobre prevenció i d'una temàtica una mica més concreta, i ara ho acabarem de desvetllar. Perquè a banda de parlar del que avui centrarem, també hem d'avançar una nova edició de la Fira de Salut que arriba tot just la setmana que ve, el proper dijous, dia 22. Així que hem d'explicar diferents qüestions. Eva Fernández i Eva Morales, com esteu? Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Molt bé.
0: Jo anava guardant en misteri la temàtica, però sí, ho he de desvetllar ja. Avui parlem, o tornem a parlar, de la fisioteràpia.
1: Sí.
0: I, de fet, vosaltres sou fisioterapeutes, dues, les dues, o una de les dues fisioterapeutes de l'àrea bàsica de salut del Vendrell?
1: Nosaltres som tres en total, falta la Gemma.
0: Val, d'acord.
1: Sí, i som tres per l'ABS.
0: Molt bé.
1: Per Vendrell, ciutat i tots els pobles.
0: Val.
1: Tots els poblets.
0: Vol dir que és suficient o mai és suficient quan parlem de salut?
1: Mai és suficient.
0: Va. Però això, encarava aquí la pregunta, eh? Perquè no sabia l'equip quan el composàveu. Clar, tres fisioterapeutes. Mm. Clar, quants habitants hi ha, no ho sabeu? Aquesta àrea bàsica de salut del Vendrell?
1: 30.000, 39.000, potser.
0: Imagina't.
1: Potser estic patinant, eh, ara?
2: Sí, no, però ja estaria bé que hi haguessin més fisios.
0: Sempre,
2: al,
0: eh?
2: Al CAP, sí, i als centres de salut.
0: Sí, sí, sí. A més, recordo, en l'altra ocasió que veu venir, que vas venir tu també,
1: sí.
0: Eva Fernández, vas venir, i justament ja vam explicar que el context de la fisioteràpia en aquest àmbit no és molt conegut.
1: No.
0: Eh que no? Que tothom tenim al cap el fisioterapeuta privat, no sé per
1: exacte,
0: què.
1: Exacte.
0: No, el de la recuperació, el de no sé què, però en canvi desconeixem o no tenim aquesta informació de que també al cap hi ha la vostra figura.
2: Sí,
0: no?
2: És bastant nou això, no?
1: Sí,
2: jo crec que fa com les figures del fisio als CAPs a nivell públic, crec que fa dos anys.
1: Fa dos anys vam entrar. Sí que és veritat que nosaltres ens regim molt a patologia musculoesquelètica, lumbals i cervicals, i el dolor d'espatlla, genoll i maluc, sí, ja sabeu, eh? Segur que tothom heu tingut algun dolor d'aquests.
0: I si no, el tindran.
1: I si no, bueno, esperem que no.
2: Si no prevenim, sí.
1: Però que és això, i aquesta figura entra fa dos anys i fem teràpia grupal tot mitjançant exercici terapèutic.
0: Val, perfecte. Mm-hmm. Clar, si fa dos anys només d'aquesta incorporació, clar, és molt nou, doncs, eh?
1: Sí,
0: relativament
1: sí,
0: nou,
1: sí,
0: això.
2: Sí, sí, sí, i la gent encara ho està coneixent ara.
0: Mm. Bé, però és un servei excepcional, torno a dir,
2: tant.
0: Perquè ara no ho sé, eh? Però recordo fins no fa gaire una de les patologies o un dels dolors més comuns o una de les causes, les primeres causes de baixa laboral era l'esquena.
2: Sí,
1: exacte.
0: Eh que sí? Vull dir que...
2: Sí, sí, hi ha molts pacients que venen als grups que són de lumbàlgies cervicals.
1: Sí, sí, sí. I espatlla també molt.
0: Ostres, clar. També hem d'entendre, la fisioteràpia, amb totes les seves paraules i totes les seves majúscules, perquè la fisioteràpia és molt àmplia.
1: Mm. Sí, sí, ho vam comentar l'altra vegada que vam venir, que també tractem, no nosaltres perquè estem a atenció primària, no, però a nivell hospitalari, diguéssim, tractem patologia cardiorrespiratòria, neurològica,
0: imagina't,
1: envelliment, bueno, sol palvià,
0: sí,
1: està com més...
0: Correcte, és veritat, és veritat.
1: Més a moda, no, però com
0: no,
1: més conegut... No, però
0: s'està treballant més.
2: Sí, és menys tabú, ara.
0: Sí, exacte.
2: És menys tabú.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: La respi va sorgir més, diguéssim, amb la Covid, però, bueno...
0: Ah, no.
1: Anem poquet a poquet.
0: Però això que és molt ampli, que també hem de fugir d'aquest, no, d'aquest tòpic que tots tenim del fisioterapeuta a la recuperació. Perdoneu, potser és la meva d'això, eh?
2: No, no,
0: és,
2: sí, sí.
0: Tens una lesió, fa mal alguna cosa, has d'anar, doncs, la recepta d'anar, doncs, 10 sessions de rehabilitació.
2: Sí, és com el que més es coneix.
0: Correcte.
2: Sí.
0: Però això, ja torno a dir, ara és un exemple que és molt més ampli que això, en tots els aspectes, i sobretot, en manera preventiva, que ja ho heu dit, eh? La Eva Morales ho deia. Deia, si algú no ha tingut algun dolor articular o muscular, si no l'ha tingut, el tindrà. Si no, prevenim.
1: Si no, prevenim, exacte.
0: Quan parlem de salut, la prevenció sempre és importantíssima.
2: Molt important, molt important. I jo crec que encara falta molta educació a nivell d'aquest tema. Si no som conscients de la importància que té el treball previ a tot el que pot vindre.
0: Clar. I quan parlem d'aquesta prevenció, ho hem d'acabir amb l'activitat física, que és el que sobretot hem de parlar avui.
1: Exacte.
0: L'activitat física. Que no vol dir esport.
1: Exacte.
2: Eh? Són diferents, exercici físic i activitat física.
0: Eh que sé?
2: Sí.
0: Va, com ho presentem, això? Va, activitat física.
2: Adelante.
1: Activitat física. És tot allò que genera un moviment, és a dir, tot el que no sigui estic en repòs, és l'activitat física.
0: Val. Sí? Val, que no sigui estar sentat al sofà, o estirat, o sense fer res.
1: És a dir, vaig a passejar.
0: Val.
1: Vaig a rentar els plats, per exemple. Cuinar, tot això estic... m'estic activant, no? I estic fent un moviment, encara que no sigui repetitiu, que això ja potser aniria més aviat a l'exercici físic. Sí, tota aquella activitat física és tot aquell moviment que fem.
0: Val. Que això té molt a veure amb una vida activa.
1: Exacte.
0: En qualsevol edat, eh?
1: Sí, sí, totalment.
0: No, no, una vida activa, és a dir, anar una mica més enllà de sempre estar sentat al sofà, sinó que és moure's, clar, moure's d'una manera molt bàsica.
2: Exacte,
0: no
2: sí,
0: que és pujar
2: final...
0: escales, sí. Anar a comprar el pa caminant, anar a buscar els nens caminant, etc etc.
2: Sí, generalment és d'una intensitat baixa, tot això. I, bueno, al final també el que estem buscant és l'exercici físic, que ja la intensitat és quan comença a pujar una mica.
0: Val. Val, que és molt recomanable, i ja hem dit que diferenciem aquesta activitat física amb l'exercici físic o amb l'esport, també, vulgarment parlant. Però que també és molt recomanable i en qualsevol edat, tornem-ho a dir, eh?
1: Exacte.
2: Exactament. Ben adaptat, evidentment, hem de saber com adaptar tant a l'edat com ens trobem en cada moment.
0: Val.
2: N'hi ha moltes vegades que inclús a nivell de cansament, ja no sols a nivell de patologia, si tinc uns mesos que estic més cansada també puc anar adaptant l'exercici físic que vaig fent i anar fent amb molt de cap.
0: Val. És a dir, l'exercici físic és allò que... bé, ens preparem per fer un exercici físic, valga la redundància, és a dir, voluntàriament
2: sí,
0: i conscientment.
2: Exacte,
0: conscientment.
2: Vaig al gimnàs i faig els exercicis, faig la rutina d'exercicis que tinc preparada.
0: Aquí està. Per sort, l'exercici físic és molt ampli,
2: Exacte.
0: No? I a vegades que sortir a córrer és molt avorrit.
2: Sí,
0: val,
2: sí.
0: Sortir
2: i
0: a córrer,
2: hi ha moltes
0: sí.
2: opcions.
0: Exacte.
1: Hi ha moltes opcions. Moltes. I, de fet, d'exercici físic... mira, això és, ho repeteixo tots els dies a la meva vida, a la meva feina. N'hi ha de dos tipus. Bueno, de dos, tres. Sí? Parlaríem del més aeròbic, cardiovascular, tot aquí que se m'accelera el cor. Sí? Aquest hauríem de fer... mira, hi ha diferents intensitats, no? Perquè a vegades em diuen, vale, però quants minuts, quants dies, quant tal? Mira, primera intensitat... estic, per exemple, caminant, corrent, fent bicicleta, ballar, nedar... se m'està accelerant el cor, oi?
0: Val, sí.
1: Primera intensitat. Jo puc parlar i te puc explicar tota la meva vida. No hi ha cap tipus de conflicte parlant.
0: D'acord, sí.
1: Segona intensitat. Entre frase i frase agafo aire. Sí? Pere, estem aquí... sí?
0: Sí.
1: Després, entre tres paraules i tres paraules agafo aire... sí, aquestes dues, diguéssim, seria una intensitat moderada, diguéssim. I després les que són més altes, diguéssim, seria la vigorosa, que és, dic monosíl·labs, sí, no, cállate, un poc més, o ja no puc ni parlar. Sí, això ja seria més vigorós.
0: Val.
1: Sí?
0: Val. Home, és una manera de no,
2: de saber distingir.
0: Exacte, no? D'enquadrar-ho i saber si estic sobrepassant no, el meu límit o estic en un ritme...
1: Clar,
0: això canvia en cada persona. El meu límit no serà el vostre ni el vostre serà el d'un altre, segurament.
1: I, de fet, quan vas fent més exercici, això també es va modificant.
0: Clar.
1: El temps de l'habla, de la parla, sí, que és el que estava dient, es relaciona molt amb la freqüència cardíaca. Sí, per tant, si jo tinc una cardiopatia, una patologia cardíaca, és molt interessant mirar aquest test de la parla. Sí? Una dosi, diguéssim, òptima, una dosi saludable, no? Que realment no tindríem com un alt risc, sí, això ho hem de mirar, no, ho parlo així molt en general, però seria això, entre frase i frase agafo aire, o entre tres paraules i tres paraules agafo aire. Sí, no aniríem a una vigorosa.
0: No, clar.
1: Sí? Si volgués, si jo tinc una patologia cardíaca, en aquest cas, parlo cardíaca perquè és com la més coneguda, no? I vull fer altres coses molt més intenses, ja hauríem d'anar o amb un entrenador personal, o amb un fisio,
0: sí.
1: un metge de l'esport...
0: Està clar.
1: Ho hauríem de mirar.
2: Perquè estigués més controlat.
0: Clar. Altra vegada anirem a petar allò d'anar al sentit comú, que és el menys comú dels sentits, però és cert, em refereixo. Si tu fas algun tipus d'activitat física, exercici físic, has de... has de conèixer el teu límit. Exacte. No l'has de conèixer, jo crec que tu el saps trobar, el teu límit, és això, quan ja ho veus que no pots més, que dius que estic a punt de morir-me. Sí. No? És una mica anar aquí i no traspassar aquest límit.
2: Sí, al final jo crec que nosaltres mateixos ja ho notem, ja ens coneixem. Clar. A més, també el que li diem als nostres pacients, els nostres pacients venen al cap perquè tenen alguna patologia, tenen dolor, no? I normalment un dolor persistent. Llavors, ells saben quan estan fent un exercici i li s'està molestant aquest exercici. Llavors nosaltres li diem, al final n'hi haurà dies que tingueu més dolor, n'hi ha dies que menys, vosaltres us adapteu. Si aneu a fer un exercici, un moviment que us va produir dolor, no, ahí no és.
0: No, clar.
2: Doncs llavors ja ho canviem, ho adaptem.
0: Sí, perquè parlem de pulsacions de respiració, però també a nivell articular, no? Si hi ha algun gest que ens faci mal, el que sigui, no el fem tampoc,
2: exacte,
0: sisplau,
2: al
0: no?
2: Al final la Eva Fernández estava parlant sobre l'exercici aeròbic i, bueno, al final també s'ha d'anar combinant amb exercici de força. L'exercici de força és molt important. A banda de que també es treballa a nivell cardíac, a intensitat baixes, anem a crear adaptacions a nivell muscular que ens van ajudar a estabilitzar articulacions, que ens van ajudar a disminuir tots aquests dolors, perquè igualment quan fem exercici de força a nivell cerebral es generen molts canvis.
0: Sí,
2: molts canvis. A banda de generar aquestes hormones que es diuen hormones de la felicitat, sí, que aquestes ja ens van bé, generem una hormona antiinflamatòria. O sigui, aquesta hormona fa que a nivell d'inflamació el nostre cos vagi disminuint tota aquesta inflamació.
0: Sí. Uh-huh. A més, també, emocionalment et serveix molt,
2: exacte,
0: eh?
2: Exacte, i en el camp de la salut
0: mental penses altres coses, estàs per altres coses i és com una desconnexió molt positiva.
2: Sí, abans que estàvem parlant de la prevenció i així, al final l'entrenament ho recomanen per la salut mental, tant per previndre com a tractament.
0: Clar, sí. També s'ha d'encabir en aquest sentit comú, que és obvi, que cada un ha de triar la seva activitat física, el seu exercici físic, està clar, però quan parlem d'esport o d'exercici físic no hem d'anar, crec, als extrems, perquè tampoc són bons, eh?
2: No.
0: De cop i volta començar allò a fer maratons i començar Ironmans, o anar al gimnàs i començar a aixecar pesos descontrolats, o anar cada dia a fer activitat... No, tot ha de tenir el seu procés,
2: sí.
0: I s'ha de fer en cap... Justament això, per no prendre mal, bàsicament,
2: sí,
0: eh?
2: Sí,
0: per
2: totalment.
0: No prendre mal.
2: Sí, totalment. Al final, el rendiment no entra dins de l'esport salut.
0: No, clar.
2: No, de l'exercici salut. Al final, nosaltres som població general, que nosaltres el que busquem és això, estar bé, estar funcional, s'envellir bé. I, clar, els tipus d'exercicis que es fan són diferents.
0: I tant, la competició és una altra cosa,
2: intensitat diferent.
0: La competició és una altra cosa.
2: Exacte.
0: També entraríem en tots aquests paràmetres de falta de temps, jo no tinc temps a sortir, no tinc temps per anar a córrer, no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per anar a jugar a futbol, no sé, que sigui en bicicleta o que sigui.
2: Sí, això sí que ens passa molt i bueno, jo sempre dic que al final no hem de buscar una hora sencera per, vale, pues aquesta hora o hora i mitja vaig al gimnàs. No, també podem anar fent microdosis d'exercici físic. O sigui, si jo puc treure 10 minuts, 15 minuts al matí i fer aquests 15 minuts d'exercici, estupendo. Després, a la tarda, si puc treure 10 minuts més...
0: Val.
2: Escolta, 10 minuts, és fàcil de treure això.
0: Sí.
1: I si no trobem 10 minuts o 20 minuts, ens hem de plantejar què passa el nostre dia.
0: Clar. Vull dir que alguna funciona bé.
2: Exacte.
0: Per sort és un tema que aquí ho enllaçaríem, que també hem parlat moltes ocasions aquí del benestar emocional. Potser ho enllaçaríem molt amb aquí. Però una mica és això, eh? Ens estem acostumant, o estem molt acostumats ja, a tenir les agendes plenes,
2: tant,
0: a sempre
2: sí.
0: Estar completament embuïts per la feina, per la família, per tot, i no tenim temps per nosaltres.
2: Exacte.
0: I mira, perdoneu, ho enllaço amb una secció de psicologia que vam tenir, que tenim habitualment i que vam tenir aquesta setmana passada, que justament ho dèiem. D'aquesta agenda que tenim, on ens apuntem a les 9 reunió, a les 12 anar al gestor i no sé què, aquí en aquesta agenda hem d'apuntar coses per nosaltres.
2: Sí.
0: A les 5 de la tarda...
2: Temps per mi.
0: Exacte. En comptes de deixar-ho pel final, si tinc temps faré això. No. Que l'agenda marqui...
1: Que sigui prioritat.
0: Aquí està. De dir, doncs jo a les 5 em marco que m'asseguré un moment o miraré una sèrie o llegiré un llibre o, i aquí és on venim la recomanació...
2: Sí.
0: Faré una mica d'exercici físic.
2: Sí.
0: Ens ho hem d'apuntar, és a dir, ha de ser dins de l'agenda, eh?
1: Però al final, si si no ens cuidem, si no tenim salut,
0: no tenim res.
1: No podrem anar al gestor, no podrem anar a fer la reunió, o sigui, exacte, anem a ficar una miqueta la prioritat a nosaltres mateixos, que sí que és veritat que nosaltres ens trobem, i tothom, és que haig de cuidar els nens, els nets, a ma mare, a tal, si primer no ens cuidem nosaltres,
0: està clar,
1: poder... no podrem cuidar
0: a ningú més.
1: La
0: resta no la podrem fer.
2: No. A més, aquest tempo de vida que estem normalitzant, d'anar de ja ens aixequem, ens despertem al matí i ja estem pensant el que farem d'aquí dues hores, que he d'anar ràpid, que he de fer això, he de fer allò, tot això també està potenciant que ens lesionem.
0: Ah,
2: sí, això ja s'ha demostrat que bueno, el cervell entra en un estat simpàtic d'alerta contínua i això... provoca o que ens lesionem més ràpid o més facilitat.
0: Clar.
2: O en més quantitat.
0: O tensions musculars.
2: Exacte.
0: No, allò...
2: A nivell de cervicàlcies està molt relacionat l'estrès. Moltíssim.
0: Justament per això, perquè sempre estem... És veritat, sempre estem
2: en alerta.
0: Allò, el cos sempre es pensa que estem fugint d'un perill, no?
2: Exacte.
0: D'aquest estrès de que he de marxar corrents.
2: Mm-hmm.
0: I, esclar, tot es tensiona i amb aquesta angoixa que tots, més o menys, també, per desgràcia, patim,
2: sí,
0: sembla, avui en dia.
2: Totalment.
0: Tot i així, hi ha estratègies per intentar trobar en aquests forats, que sí?
2: Sí, moltes.
0: Una o altra, ho explicareu igual de bé les dues, estic convençut.
1: No, bueno, tenim estratègies en el sentit de que, bueno, et falta temps, buscar finestres a temps, no? El que anàvem dient.
0: Sí.
1: Sí, el que, bueno, ja ho ha comentat l'Eva, al final, que no puc, una hora no fa falta més, fem 10, 20 minuts, ho divideixo durant el dia, si treballo en una oficina, no fa falta estar 8 hores assegut, que ja sé, que la vida és la vida, la feina és la feina,
0: yeah,
1: i no a tot arreu ens deixen tenir una fitball a l'oficina, no? Però sí que cada 20 minuts a intentar aixecar-me, donar una volta, això per descomptat, no? Però sí, trobar aquestes finestres de temps, no? El que dèiem de cuidar, si jo no em cuido, no puc cuidar ningú.
0: Clar.
1: Això que ho tinguem ja des de ja, superclar.
0: Uh-huh.
1: I cosetes així que podem tenir, que ens pot... per exemple, quan jo començo a fer un exercici, sí que és veritat que notem una baixada d'energia. No, estic més cansada, sin agulletes, les famoses agulletes que ningú ens agrada. Bueno, a mi sí que m'agraden, Si no tu agulletes vol dir que...
0: Vol dir que s'ha fet de la feina,
1: bueno,
0: no?
1: He fet alguna coseta, no? Però moltes vegades és això, no? Que començo un esport o un exercici i tinc una baixada d'energia, bueno, a poc a poc anirem millorant, no? També dormirem millor, sí, que és superimportant el descans.
2: Uh-huh.
1: Si no descanso, haig de buscar algun tipus d'estratègia.
0: Clar.
1: Sigui les psicòlogues, la Rebec, del CAP, sigui anar al metge capçalera, sigui el que sigui, estratègies per dormir bé, no? I l'esport, l'exercici, és un bon aliat per l'insomni. No veníem gaire al cas, però bueno...
0: No,
2: ja
0: ho
2: veus,
0: tots
2: els beneficis
0: bon
2: que no els coneixem
0: és
2: i al final
0: bon
2: tenim els beneficis.
0: Sí. I escolteu, també, que els rellotges aquests que compten les passes i aquestes aplicacions, què tal?
1: Són
0: positives, sí?
2: Tenen com un aspecte així motivador, no?
1: Sí,
2: per moltes persones. Al final és com, no?, posar-se reptes de 10.000 passos diaris.
0: Val.
2: Bueno, ja saps que vas haver de caminar aquests passos.
0: Sí.
2: A nivell després de controlar també freqüències cardíaques quan estàs fent l'exercici, i així també estàs més controlat, llavors perfecte.
0: I una cosa que fa molta ràbia, perdoneu, ara vaig una mica de
2: el
0: diable, que és que et fa aquelles alertes de sedentarisme.
2: Sí,
0: saps que et diu,
2: molta.
0: Així que fa estona que no et mous, que dius, ostres... Sí.
1: Va, una hora que et mous,
0: exacte,
1: que no et
2: mous. I després ens tirem com 8 hores, no?, de jornada laboral asseguts.
0: Clar, sí, és que és això, Que això porta una mica, que dèiem al començament, que és això, a banda de l'exercici físic, que ha de ser així, i hem de trobar aquesta motivació que pot ser molt àmplia, ja dic.
2: Exacte.
0: Perquè també hi ha molta activitat que pot ser en grup, amb equip, no? En futbol,
2: sí,
0: en bicicleta...
2: Sí, també és com una clau, això.
0: Sí, no? Que al mateix temps sociabilitzes.
2: Exacte.
0: I això és molt positiu.
2: Mm.
0: Però també és una mica... Que també ha de ser un hàbit, no? Igual
2: totalment.
0: Que tenim, i també crec que altra vegada vam dir-ho així, igual que tenim l'hàbit de rentar-nos les dents, de fer rentadores, doncs també hem de tenir l'hàbit de tenir aquest temps per nosaltres i per fer exercici, i també d'inculcar aquesta vida activa. Sí. No, de dir, això que dèiem, he d'anar al gestor, doncs en comptes d'anar a agafar el cotxe i vaig caminant.
2: Exacte.
0: No, si he d'anar aquí, doncs en comptes d'agafar l'ascensor pujaré les escales. Que a mi és un molt bon element aquest, em sembla.
1: Sí, totalment.
2: Sí,
1: totalment.
2: Jo crec que ara ja estem com més conscienciats i és molt positiu això, perquè fa uns anys no érem tan conscients de la importància que té fer esport i fer exercici físic. Inclús ara que ha sortit fa poc la notícia de que és propis metges i metgesses d'atenció primària poden receptar.
0: Correcte.

0: nivell de tractaments o d'ajuda de tractaments o prevenció de càncer, a l'Alzheimer també està començant aquestes investigacions que estan veient que hi va superbé. Per exemple, un tema molt, molt recurrent, l'osteoporosi en les dones, sí, que tenen menopàusia, mm-hmm, també ajuda a la creació de cèl·lules òssies.
1: Molt bé.
0: L'exercici de força.
1: Imagineu-vos.
2: No acabaríem
3: mai,
2: eh?
3: És que no, és increïble, no acabaríem mai.
2: No, sí, sí. Mai.
0: No, tenim excusa per no fer-ho,
1: No, està clar, està clar.
3: No tenim excusa perquè és el que diem. Avui en dia hi ha tantes activitats.
1: Sí, jo crec que sí.
3: Tants exercicis, tants llocs on ho fan, que això també és molt important, que... És com una mica, diguem, excusa.
1: Sí, sí, jo crec que sí.
3: No ficar-nos a la nostra superagenda un ratet per nosaltres.
1: Sí. I està clar, que deixeu-me que torni a fer d'advocat del diable, però és cert, és a dir, tu si et posen una balança, em quedo a casa, això, fent qualsevol cosa, mirant qualsevol pel·lícula o sèrie de Netflix, a sortir a córrer, em surt a córrer perquè, pel que sigui, però sortir de casa a fer qualsevol activitat que em cansarà, és evident
0: costa,
1: que,
0: sí,
1: no, que la consciència sempre va cap allà. Però també això és un hàbit, no? I un cop ja està interioritzat, i un cop has superat aquesta barrera inicial de, ostres, quina mandra em costa, després ja t'ho demana el cos.
0: Sí,
1: això també passa, això també és innovat.
0: Per això, que al final l'ideal és com començar a poc a poc, buscant aquests estímuls de, bueno, pues quedo amb la meva amiga i així vaig al gimnàs,
1: sí,
0: o vaig,
1: sí, sí,
0: a caminar amb la meva amiga i ja no vaig sola.
1: Clar.
0: O, pues al principi, que siguin reptes motivadors i reals, que siguin assequibles,
1: sí, sí, sí,
0: també.
1: Sí. A sortir a ballar, per
0: exacte,
1: exemple.
0: Exacte. Coses que agradin.
1: Entre nosaltres, sí, sí, sí. Mm-hmm. I que estiguis fent una activitat sense gairebé ni donar-te'n compte, no?
0: Exacte.
1: Sí. Seria l'objectiu. Sí. Això com a recomanació, com a prevenció en salut, una de les recomanacions importantíssimes, i ara ja ho enllacem amb aquest anunci, amb aquesta falca d'informació per a aquesta propera fira de...
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Pocs segons i 12:15. A partir d'aquí ja, segons sona aquesta sintonia, participació i trucades. Aquesta mitja hora clavada per participació, trucades, bona combinació musical... peticions musicals, si és millor, però el que convingui i el que calgui a través de tots aquests punts i aquestes connexions habituals que poden arribar a través del telèfon, és a dir, a partir d'aquí ja telèfon operatiu, el 977 15 70 69. 977 15 70 69. O també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, sempre ho recordem, 686-101-101, molt fàcil, 686-101-101. I a més, si voleu també un correu electrònic, si fos poc, calaixera@rtvelvendrell.cat, calaixera@rtvelvendrell.cat. Primera trucada, ja està, ja la tenim a punt. Bon dia.
8: Estimat!
1: Què dius, Jan? Com estàs?
8: Un bus que vaig a varar, tio. He sentit que ja demanaves trucades. Dic, va, deixa'm trucar, que avui no li faré allò de l'última hora que et faig.
1: No passa res.

0: res, no passa res. I què dius que hi ha caravana?
1: Sí, mira, estic aquí sota el pont de Coma-ruga.
0: Ostres.
1: La General, la 340.
0: La 340, sí.
1: Ja ho he estat algú per aquí perquè està tot parat.
0: Puf, puf. Buf, totes les carreteres saturades. I a més en divendres potser també hi ha una mica més de moviment, potser.
1: I fer el tomo, què?
0: Ostres, vaja. Bueno.
1: Ara veig que tira.
0: Sí, doncs, va, paciència. Amb el cotxe sempre hi hem de posar paciència.
1: Ja.
0: Si no, malament.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Jan. Doncs molt content d'escoltar-te.
1: Digues... Un plaer saludar-te.
0: Com sempre, ja ho saps. Molt contents d'escoltar-te la veu. Una abraçada, Jan, que vagi bé. Adéu, adéu. Doncs vinga, primera trucada, la del Jan Potis, el nostre estimat i amic Jan Potis. I mentrestant, més connexions. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola.
2: Hola.
0: Com estàs, fina?
2: Bé, mira, doncs ara que he sentit el Joan...
0: Sí.
2: Doncs mira... Truco i m'he ficat en poses per tots els oients, per tots calaixeres. Uh-huh. Una del Jan Sinatra, que vaig sentir que deia doncs que era
0: sí,
2: el Jan Sinatra.
0: Que es canviaria el nom, sí, que deia sí. Que es canviaria el nom.
2: Doncs sí, sí, una d'aquestes seves.
0: Molt bé, doncs vinga, buscaré...
2: La que t'agradi més a tu, que segur que ens agradarà a tots.
0: Doncs buscaré una de les últimes, que són ben xules, que va fer com un recull de les seves millors cançons. Doncs entre totes aquestes en triarem alguna. Fantàstic. Molt bé.
2: Doncs bé, un bon cap de setmana per tothom i...
0: Gràcies.
2: Preparats per la calor, perquè ara sí que sembla que ja...
0: Jo crec que ja la tenim a sobre.
2: Ja, això sí. Ara ja primavera, estiu.
0: Correcte. Ja entrem en tot aquesta període.
2: D'un extrem a l'altre.
0: Sí. Hem d'intentar gaudir cada època de l'any, sigui com sigui.
2: I tant, per força. Sí, exacte. Que no podem canviar el temps.
0: Exacte, perquè si ens hem de complicar i amargar, no farem per res, no.
2: Sort que no pot canviar, perquè si es pogués canviar això el temps, ai, mare de Déu.
0: Sí, no, malament. Això. No, deixeu-ho així.
2: Deixeu-ho així.
0: Va, exacte.
2: Bé, doncs,
0: molt bé, fina, gràcies igualment, una forta abraçada. Adéu.

Doncs vinga, va, he triat una cançó del Jan, que potser no és de les més escoltades ni de les més conegudes, diria jo, però és una versió molt, molt, molt xula que ha fet en aquesta darrera recopilació, aquestes últimes gravacions. És una cançó de Celine Dion, poca broma, himne a l'amor. Sona així, a petició i a demanda de la Fina Bargalló, per tots plegats.

0: cançó en francès fantàstica popularitzada per Celine Dion, però en aquest cas en versió del nostre estimat i amic Jean Potis, que demanava la Fina Bargalló.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 977 15 70 69, encara més trucades. Bon dia. Hola? Ui, no, no, saltem a l'altre. Bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Hola, què dius, Didac, com estàs?
2: Molt bé, maco.
0: Com va això?
2: Molt bé, en calor ja.
0: En calor, oi? En calor, ja, ja en comença a fer, ja en comença a fer.
2: Sí, sí, ja comença.
0: Bé. Què dius, Dida? Que estàs de vacances, suposo, oi?
2: No.
0: No, estàs treballant, sí?
2: Sí, però vull dir que una cançó de la meva brigada.
0: Vinga, quina cançó hi posem?
2: Es diu, la cançó es diu Aquí Debajo.
0: Aquí?
2: Aquí Debajo.
0: Ajá.
2: I es diu, és de Lucía La Puerta.
0: Lucía La Puerta. Fantàstic, doncs la posem de seguida. De part teva, Dida, cap a tota la quadrilla d'aquí Coma-ruga. Esteu treballant-ho.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, perfecte, doncs ho fem de seguida.
2: Vale.
0: Gràcies, Dida. Cuida't, que vagi bé la feina. Adéu, adéu.

Doncs aquesta ja la tenim, la cançó caldida que això dedica als companys de feina que estan allò treballant i amb aquesta calor que ja comença a fer. Otro día. Lucía de la Puerta, aquí, de Bajón.

0: Va, ritme, ritme de divendres i peticions musicals, que és el millor, el que sempre volem, que siguin les cançons que vosaltres demaneu, i a més si són dedicatòries, com és el cas, com ha fet ara el Didac, doncs encara millor que millor. 977 15 70 69, esperant trucades, participació, mentre escoltem aquesta cançó d'Àuria Frank, és meravellós. Hola, bon dia.
1: Hola, estimat.
0: Què tal, Maria Dolors? Què dius?
1: Molt bé, molt bé, bonic. I tu, què tal?
0: Tot bé, tot bé.
1: Preparar el fi de setmana playero?
0: Sí, no, no, jo platja, no. No, jo platja, no, no. No, no, ni ara ni a l'estiu no m'hi busc, no m'hi trobaran pas, no.
1: És veritat.
0: No m'hi trobaran, no.
1: Bueno, carinyo.
0: Què?
1: Ja fa caloreta.
0: Sí.
1: Pues, nosaltres jo també per celebrar... de sobre el cumpleaños de la nena, demà.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Pues sí. I em va dir moltes gràcies per haver posat la cançó.
2: Vinga, i ara el faltaria.
1: Encara que no la senti, li vaig dir que la, va posar, que la vas posar.
2: Molt bé.
1: I ja està.
2: Fantàstic.
1: Posa'm a mi, a veure, avui posa'm en una de... una del Melendi, la de... aquella de... com es diu?
0: La de... Destino o casualidad.
1: Ah, això no. Mateix, sí? Destino o casualidad. Sí,
0: vinga.
1: Posa'm el Melendi avui.
0: Doncs,
1: bueno, molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Passa-t'ho bé, disfruta.
0: Igualment, igualment.
1: I ja està. I nosaltres també hem dit a celebrar. I molt bé. I,
0: fantàstic.
1: Bueno, ja ens sentim dilluns, eh?
0: Exacte, dilluns, com sempre.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Molts petons i abraçades.
0: Igualment, igualment. Que
1: adéu,
0: vagi bé.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Adéu.

0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
1: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés.
3: Ho hem celebrat cada dia i cada matinada.
4: Va, ritme de divendres i ja mica a mica anar perfilant el punt i final de la calaixera avui, eh? Però ho farem això, amb ritme. Els Strombers acaben de presentar aquesta cançó, Una abraçada de gol.

Música en tota aquesta estona final. Encara hi ha temps, encara podeu fer alguna trucada més, si voleu, al 977 15 70 69 o enviar-nos un WhatsApp al 686 101 101. Mentrestant, ja les últimes cançons. I una mica el que sempre passa al final de cada cap de setmana, que és una mica els diumenge, que són una mica drama. Doncs bé, els Catarres canten justament això, diumenge sense drames.

0: Tindran.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: I acabarem amb Max Navarro, que ens agrada. Inigualable, això, per un divendres inigualable, per un cap de setmana encara millor i encara un dilluns més excepcional. Així que gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, i justament això, dilluns, i tornem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de Calaixera. No hi falteu, eh? Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.

La Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros, en aquest cas, pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
2: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
1: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara càrrec del cas.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell. Iron Friday.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
2: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
7: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bon dia, salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ben trobats a la sintonia del 107.1 de la FM. Avui és divendres 22 de maig. Salutacions i ben trobats a la quarta hora, aquesta hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Així que no t'ho diguin, queda't amb nosaltres, que estarem fins al punt de la una. I com sempre ens agrada arrencar fent una ullada al dia d'avui. Avui, dia 22 de maig, es celebra el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, o el Dia Mundial de la Biodiversitat. Aquesta data va ser proclamada per l'Organització de les Nacions Unides amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància de protegir, cuidar i preservar la gran varietat d'éssers vius i ecosistemes del nostre planeta. L'origen de la data commemora l'aprovació del conveni sobre la diversitat biològica l'any 92. I el principal objectiu és informar sobre la pèrdua de biodiversitat i promoure accions globals i aturar-la. Avui, dia 22 de maig, també es commemora principalment el santoral de Santa Rita de Càssia, una de les santes més populars de l'Església Catòlica. Això de dir Santa Rita, Rita lo que se da no se quita. Bueno, per posar-li un toc d'humor, eh? I avui el Vendrell farà un dia amb molta calor, totalment assolellat amb una temperatura màxima de 27 graus i una mínima que baixarà fins 18 a la nit. El cel completament serè, sense núvols durant tota la jornada, zero pluja, que serà un dia completament sec, i el vent bufarà de component sud a partir del migdia amb velocitats entre 12 km i 14 km per hora. És a dir, així podem avui arrodonir que avui tindrem un dia fantàstic. Així que arriba el cap de setmana, és un dels punts importants del que tenim avui dia. Bueno, i què tenim avui també aquí en la quarta hora? Doncs ja sabeu que arribarem amb bona música, amb el nostre punt del que avui ens despertem has de saber, les notícies destacades comarcals de província d'última hora d'Espanya i del món. Ja sabeu que també hi tenim el WhatsApp de participació, el 686-1101, que és el nostre WhatsApp on ens podeu fer una petició musical, una dedicatòria, enviar un missatge d'amor, jo què sé, el que tu vulguis. Ja saps que aquí sempre tenim aquesta porta, a veure si algun dia l'obrim. I com no, arribarà el nostre tema retro, així com també la nostra agenda. Avui és divendres, arriba el cap de setmana, i contents i feliços, o sigui, jo encara més, que demà me'n vaig de vacances. Gràcies per acompanyar-nos, salutacions de Marga Márquez i molt bon dia. Aquí comença la quarta hora.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

doncs amb aquesta sintonia ja sabeu que ara el que ens ocupa és ocupar-nos de les notícies de la nostra ciutat, de la nostra comarca, i també una mirada més àmplia d'altres notícies del món. El Vendrell conclou les obres del tram central de la Riera de la Bisbal. El primer tram de les obres de renaturalització de la Riera de la Bisbal, el seu pas pel nucli del Vendrell, ja ha culminat. Aquest divendres s'ha obert l'espai situat entre el Pont de França i el Pont Nou. Després de més de 10 mesos d'obres, en els quals s'ha pacificat el tram del carrer que passa pel costat de la Riera i s'ha eixamplat la llera. Segons l'alcalde Kenneth Martínez, el que s'ha fet ha estat crear un entorn pacificat, que tot i no prohibir el pas de vehicles, sí que és més amable pel vianant. Alhora, s'ha fet una zona de passeig a la part del carrer més pròxima a la Riera, on s'han posat diversos bancs. També s'ha eliminat les parets de formigó i s'han fet uns talusos on s'han plantat vegetació autòctona del territori. La part central de la Riera, però, no s'ha tocat. L'alcalde ha remarcat que el s'està fent és una restauració de renaturalització i no pas d'enjardinament de la Riera, ja que aquesta no està canalitzada i periòdicament té vingudes d'aigua. Per això, l'espai no està pensat perquè els veïns passegin per la part de baix, tot i que sí, s'hi pot accedir, com sempre s'ha fet. El Batlle també ha afegit que els treballs continuaran ara en el tram que va des del Pont de França fins l'avinguda Jaume Carner. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ja es preparen per viure un cap de setmana dedicat als grans genis universals vinculats al territori. El paisatge des de genis impulsa els dies 5 els dies 5, 6 i 7 de juny una vintena d'activitats familiars entorn a les figures d'Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo Picasso, amb propostes gratuïtes repartides entre les poblacions de Reus, Mont-roig del Camp, el Vendrell i Horta de Sant Joan. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i els municipis que formen part del paisatge dels genis han presentat al Gaudí Centre Reus la primera edició. Serà un cap de setmana genial. Durant els primers caps de setmana de juny, el Vendrell, Reus, Riudom, Mont-roig del Camp i Horta de Sant Joan oferiran simultàniament una vintena d'activitats gratuïtes adreçades al públic familiar. El programa inclou visites guiades, tallers, exposicions i jocs de descobertura vinculats a la vida i l'obra de Pau Casals, Antoni Gaudí, Joan Miró i Pablo Picasso, artistes universals que van trobar inspiració als paisatges de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. Entre les novetats destaca una activitat teatralitzada itinerant sota el títol L'obra dels genis està malalta, que representarà al llarg de tot el cap de setmana. El paisatge dels genis compta actualment amb 5 rutes interpretatives i 6 espais museístics dedicats a aquests creadors. Després de la incorporació d'aquest 2026 de la Casa Pairal Gaudí de Riudoms, les activitats són gratuïtes però requereixen inscripció prèvia a través de la web de Paisatge dels Genis. Som Poble i Esquerra fa una proposta al ple municipal d'aquest dilluns per demanar que l'Ajuntament posi en marxa un pla de xoc pel bon manteniment dels carrers, places, enllumenat, voreres i espais públics. El grup municipal de Som Poble presenta el pla municipal ordinari del mes de maig que celebrarà aquest proper dilluns dues propostes de resolució. La primera insta l'executiu local a fer una avaluació urgent de l'espai públic del Vendrell i implementar un pla de xoc per un bon manteniment de tot el municipi. El grup considera que existeix un deteriorament de carrers, places, voreres, enllumenat i parcs amb equipaments públics. Som Poble Esquerra presentarà també una moció destinada a blindar els drets LGTBI+, i a combatre els discursos d'odi. Demana l'actualització de protocols municipals sobre el tema, formació i prevenció del personal municipal en la matèria i suport de la xarxa de serveis d'atenció integral. I ha arrestat un lladre de 22 anys que actuava als barris marítims de Coma-ruga i Sant Salvador. El lladre s'entrava als barris marítims de Coma-ruga i Sant Salvador. Les moltes finestretes de vehicles trencades, maleters forçats,
portes malmeses i robatoris a l'interior de cotxes van causar alarma a la zona. Els veïns tenien por de deixar el vehicle al carrer. El lladre actuava de nit i de matinada, especialment a les nits dels dies 25 i 26 d'abril i el 8 i 9 de maig. La investigació de Mossos va determinar que l'autor dels danys i els robatoris era una sola persona. Forçava els vehicles per emportar-se el que trobava de valor. En el seu àmbit d'actuació era com a Ruga i Sant Salvador, amb robatoris com dues bicicletes valorades en 6.000 euros, però els robatoris també van fer amb coses com rellotge, material esportiu, cascos, sabatilles i ulleres. A més, un ordinador portàtil, un patinet elèctric, eines, targetes de crèdit, diners i documentació. Els Mossos d'Esquadra van establir una vigilància a la zona dels robatoris i van aconseguir identificar un home de 22 anys que va ser detingut com a presumpte autor dels robatoris de 24 cotxes. No tenia detencions anteriors, sinó tenir domicili conegut, va dificultar la localització. Finalment, els del grup de delinqüència urbana de Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir-lo dimarts cap a 10:15 de la nit al carrer Masia Socies del Vendrell i ha estat posat a disposició judicial. I la plataforma veïnal del Papagai, que ara fa uns mesos va anunciar una denúncia que denunciaria a l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys a l'oficina antifrau per prevaricació, ha complert la seva amenaça i ja ha presentat la denúncia, segons ha informat en un comunicat de premsa. Els veïns expliquen que després d'haver complert els 3 dies de la seva presentació d'un manifest al consistori avisant d'aquesta mesura i sense haver rebut cap resposta positiva, han procedit a presentar la denúncia per un possible delicte de prevaricació, falsedat de documentació i malversació. A més, al mateix ajuntament, la plataforma puntualitza que la denúncia també apareixen els noms de 3 alcaldes, 2 regidors d'urbanisme, 4 secretaris interventors i 4 dels serveis tècnics municipals, així com el Servei d'Assistència Tècnica Urbanística del Consell Comarcal del Baix Penedès. Els veïns, una 60, sostenen que es troben en una situació d'inseguretat jurídica i que pateixen un greuge comparatiu respecte als veïns de l'urbanització que es troben a la part que pertany a la Bisbal del Penedès. El Papagai és una urbanització del Baix Penedès que està dividida entre els municipis de Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès. Després de molts anys, el 2010, tots dos ajuntaments van signar els acords per recepcionar la seva part, ja que era un nucli que mai s'havia municipalitzat. Però el procés de recepció mai es va completar a Sant Jaume perquè una denúncia d'un veí el 2016 va fer que l'acord s'anul·lés, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va considerar il·legal. Això va fer que, des d'aleshores, la part del nucli que pertany a Sant Jaume es trobi en una mena de llimbs jurídics. Els veïns que s'han constituït en aquesta plataforma fa temps que exigeixen el compliment de la legalitat urbanística. La recepció de l'urbanització per part de l'Ajuntament i la finalització de la il·legal pràctica de denegació de llicències d'obra. Alhora asseguren que el consistori té un deute històric amb la urbanització com a conseqüència de no haver aplicat mai la important bonificació de l'IBI que es va establir en el pla parcial de l'urbanització i de la d'inversió acumulada des del moment en el que l'Ajuntament havia d'haver recepcionat l'urbanització. Aquest deute s'estima en més de gairebé 6 milions d'euros. Fa un mes l'alcalde de Sant Jaume, Magí Pallarès, va reconèixer als mitjans de comunicació que la situació en la que es troba el nucli no és l'adequada, però va afegir que el consistori està al costat dels veïns. L'alcalde va explicar en un recent moviment d'una 80 d'alcaldes catalans demanant a la Generalitat que regularitzin les urbanitzacions no recepcionades amb dèficits urbanístics, que suposa una oportunitat per resoldre situacions com aquesta. L'alcalde va dir que ha demanat al govern català poder fer una recepció tàctica a cost zero que permetria considerar el Papagai com un nucli històric a més del municipi i que permetria desenvolupar actuacions urbanístiques i de millora sense que el cost recaigués únicament en els veïns, va apuntar l'alcalde.
I altres notícies, també ens parla de successos. Detingut un lladre que va atemorir els veïns de Baronia de Mar entre Calafell i Bellvei. L'urbanització de Baronia de Mar entre Bellvei i Calafell era on centrava la seva activitat delictiva. Entre el desembre de l'any passat i el mes de març, aquesta urbanització va tenir un augment de robatoris en habitatges que van alarmar els veïns. En la majoria dels casos, les víctimes eren persones d'edat avançada. Segons accedia als seus habitatges per robar i, a més, causava destrosses. Els habitatges assaltats estaven molt a prop d'un dels altres. Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació que va centrar en un veí de la zona i que va veure manipulant bidons de gasoil. Entre el 22 de desembre i el 22 de gener, un habitatge va patir tres robatoris de 1.600 litres d'aquest combustible per escalfar aigua i calefacció, ha valorat gairebé en 7.000 euros. La investigació va concloure en una única persona que va ser la responsable dels 6 assalts. Accedia als habitatges i causava destrosses. També robava tota mena d'objectes, joies, ordinadors, patinets, cafeteres. El 6 de febrer els Mossos van aconseguir un rastre, un dels ordinadors robats que va ser venut. El comprador, un home de 39 anys, va investigar

el nou establiment comercial del grup català Bonpreu. La urbanització permetrà donar també continuïtat als carrers Priorat i Gironès, amb un carril bici centrat en una zona verda. També permetrà connectar les avingudes de la Sínia i de la Generalitat amb el carrer Priorat. Aquestes avingudes actualment acaben en un cul de sac. Aquesta continuïtat dels carrers facilitarà més espai d'aparcament al barri de Cal Bulevà, un dels dèficits principals d'aquest barri. I després, com sempre, de fer una ullada a les notícies que sempre arriben més a prop, és moment de fer una ullada a altres notícies del món. Si fem una ullada a les últimes notícies d'Espanya, ens diu que un terratrèmol de magnitud 4.8 sacseja a les Canàries, el més fort des del volcà de la Palma. Ábalos es desmarca del rescat del Plus Ultra i assenyala des de presó Zapatero per intercedir a través de transports. Álvarez descarta que Espanya pugui ser expulsat de l'OTAN i no tem un replegament de tropes als Estats Units. El govern aprova els pressupostos per al 2026 i els envia al Parlament després dels pactes d'Esquerra i Comuns. Pedro Sánchez assistirà per primera vegada com a president a una missa catòlica durant la visita del Papa a Barcelona. I la policia britànica amplia la investigació de l'expríncep Andreu per saber si va incórrer en conducta sexual indeguda. La tornada dels espanyols de la flotilla s'endarrereix i 4 reben atenció mèdica després de denunciar maltractaments a Israel. I també ens diu que el tancament d'Ordmuz, una canalla a Àsia, de les peticions per reduir la mobilitat a l'Índia de la manca de tinta al Japó. Altres notícies d'economia ens diu que l'IBEX recupera els 18.000 punts mentre Puig s'enfonsa després de fracassar la fusió amb Stillauder. I més notícies, perquè ara és moment també de fer una ullada a casa nostra, a Catalunya. La presidenta dels Comuns al Parlament, Albiach, anuncia que investigaran si hi havia comissionistes pel projecte del Hard Rock. Reclama claredat a Rufián sobre la seva proposta electoral. Diu que s'està esgotant el temps dels tuits. El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa. Els sindicats presenten a Educació la seva proposta, encara sense acords. I també altres notícies, se'ns diu que 50 anys del primer desplegament de medula òssea a Espanya. El cas Andic ens diu que la defensa prepara proves per defensar la mort accidental. Els ajuts de la compra de vehicles elèctrics s'activaran abans de l'estiu. I divendres i cap de setmana, pràcticament d'estiu. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber.

aquí està la música de Leire Martínez. Avui és divendres, estem donant un caire més musical a la nostra quarta hora. Estem ja com de cap de setmana, però ara ens anirem a buscar, com sempre, també del nostre tema retro. Leire Martínez, que com ja sabeu, va sortir de l'oreja de Van Gogh i que ara l'oreja està, doncs, d'actualitat 100%. Amb la primera actuació que van oferir del retorn amb motiu del seu aniversari amb la seva cantant original. I, bueno, hi ha comentaris per tots els gustos, però la realitat no es pot amagar, perquè quan sents parlar a Maya, doncs aquí es nota les cosetes. Bueno, pues amb aquest tema que, com ja sabeu, forma part del seu primer treball en solitari de Leire Martínez, ara ens quedem amb el nostre tema retro, que avui viatgem en el temps. Doncs viatgem en el temps agafats de la mà de Morrissey, que avui, a més, fa 67 anys. L'icona cantant britànic que va néixer tal dia com avui a Devonville, a Manchester. Ha estat el líder dels Smiths, va saltar la fama mundial com a vocalista i lletrista de la mítica banda de rock alternatiu que arribava als anys 80. Amb una carrera en solitari, després de la separació del grup al 87, ha mantingut una reeixida trajectòria amb èxits com el seu Sweated Hit o Every Day It's Like Sunday. I té un estil inconfundible. És reconegut per la seva veu de baríton, el seu humor negre i el seu dramatisme del de l'escenari i del seu ferm activisme pels drets dels animals. És un artista que té diferents èxits al carrer i que avui, evidentment, doncs, ens quedarem amb la seva música. Ens volíem destacar, doncs, la seva vàlua com a cantant, perquè als anys 80 va revolucionar el rock alternatiu al costat de John Mayer amb els The Smiths. Va crear cançons que van convertir en himnes importants de la història de la música, com aquell famós There is light that never goes out o How Song It Snow. I amb aquest estil provocador, amb la seva veu inconfundible i una estètica personal que va posar de moda portar flors a les bústies dels pantalons durant els concerts i el seu característic pentinat tupé. A més, és un defensor del veganisme més radical del món de la música. L'any 85 va publicar l'àlbum Meat is Murder, la carn és un assassinat, amb els Smith, i en el seu concert en solitari prohibeix que es comercialitzi cap mena de carn al recinte i sovint genera polèmica amb declaracions polítiques molt diverses i sense filtres. En solitari, després de que va deixar la banda, com ja sabeu, va arrencar una exitosa i àmplia carrera musical. Doncs la seva música, i destacant avui la seva peculiaritat i coneixent una mica més el cantant, ens quedem amb temes com aquest famós que forma part de la seva carrera musical i un dels temes més escoltats de Morrissey, el tema Sweet Hit.

Doncs ara és moment d'aturar-nos una miqueta cap a la programació de... el que ens ofereix el cap de setmana. És a dir, li diem la nostra agenda, programació de cap de setmana, perquè hi ha moltes coses que arriben per acompanyar-nos a l'ullar del cap de setmana. Així que anem amb molta pausa perquè tenim moltes coses a destacar. Anem a dedicar aquesta recta final ja de la quarta hora a obrir l'agenda. Avui divendres, amb motiu a més de que estan de festa major a Bonastre, a les 6 de la tarda a la Llar Social hi ha campionat de darts de festa major. A Calafell, a les 6 de la tarda, al Casal Jove, taller d'estampació urbana. A Santa Oliva, a les 7 de la tarda, a la nostra llar, projecció de la pel·lícula Cirat, que arriba en el marc del cicle Gaudí. Sant Salvador acull els jardins del Museu 10 a les 7 de la tarda, el lliurament dels Premis Penedès IEP 2026 dels treballs de recerca del batxillerat de la Festa de la Recerca Jove. Després hi haurà l'actuació musical del grup Trifàsic amb gel i després un pica-pica. La Festa Major continua de Bonastre, la Plaça Major a les 8 del vespre hi ha plantada de bèsties amb el drac Gairó de Creixell, el drac de Llorenç del Penedès i l'Aguilot de Bonastre. A Coma-ruga, al Parc Tavaris, hi ha una cita important. La segona semifinal de la gala Drac H2-0, presentada per Zafiro d'Or, que sabeu, és una de les escales visibles del programa El Safareig de Televisió al Vendrell. I és una cita que no es podeu perdre avui a les 8 del vespre a l'edifici Tavaris. A les 8 del vespre amb obertura a les 7 de la tarda. A dos quarts de nou del vespre a l'església hi ha el concert Lux Sacra als 250 anys de l'orgue del Vendrell. Una cita destacada avui també a la nostra ciutat. A Bonastre, a dos quarts de nou de la nit, a la plaça Major hi ha l'encesa del llumenat de les bèsties de la Festa Major. I demà dissabte anem a començar pel matí, que Bonastre arranca a primera hora a les 9 amb l'esmorzar de brassa de Festa Major. A Coma-ruga, a les 9 del vespre, hi ha la ruta saludable des de Coma-ruga fins a Sant Vicenç de Calders. La sortida es fa des de l'oficina de turisme. És un recorregut de 10 quilòmetres amb un nivell de dificultat fàcil. A dos quarts de 10 del matí, al camp de futbol de Llorenç de Penedès, hi ha Zumba, els 30 anys de l'associació esportiva Rebom Sicar. I també hi ha Zumba, com cada cap de setmana, a la platja de Coma-ruga, a la zona del Riuet, a Coma-ruga, a dos quarts de 10 del matí. A les 10 del matí, al Teatre Espai i al Vendrell, hi ha taller Constel·lacions Familiars a càrrec de Regina Benet. I més coses. El dissabte ens anem amb més coses que ens ofereix l'agenda. Al Llorenç del Penedès, al dos quarts a 11 del matí, hi ha partit en mainada als 30 anys de l'associació esportiva Ramon Sicar, al camp de futbol. I a dos quarts d'11 del matí, a la zona del Riuet de Coma-ruga, hi ha Pilates. Llorenç del Penedès acull la presentació dels equips dels 30 anys de l'associació esportiva Ramon Sicar a dos quarts de 12 del migdia al camp de futbol. Apunteu, a les 12 del migdia arriba la primera cita de la benvinguda de les entitats i els representants de les colles castelleres i grallers en l'homenatge a Josep Canyes. A les 12 del migdia, Banyeres del Penedès al cementiri. Tot seguit hi haurà ofrena floral dels assistents al Panteó, on responen les seves despulles. I més tard hi haurà parlament a Josep Canyes dins del món casteller en el seu homenatge, que serà al cementiri. Més tard hi haurà lectura de fragments de les seves memòries. I en aquest cas, a dos quarts d'una del migdia, més o menys, hi haurà pilar d'homenatge amb la participació dels representants de les colles castelleres. Banyeres té un bany important aquest cap de setmana. I ara, però, ens anem cap a Llorenç del Penedès. A dos quarts d'una del migdia, al camp de futbol hi ha jocs dels 30 anys de l'associació esportiva Ramon Sicar. Tornem de nou a tres quarts d'una del migdia, a Banyeres del Penedès, amb la lectura d'escrits i pensaments sobre la vida i obra de Josep Canyes. Llorenç del Penedès, a les 12, a les 2 del migdia, al camp de futbol acull el dinar dels 30 anys de l'associació esportiva Ramon Sicar. I també a Sant Jaume dels Domenys, al parc infantil, a les 4 de la tarda, hi ha jornada de plantada d'arbres.
Acunit a 4:45, tarda de jocs de taula per a joves a l'Espai Jove. I també hi ha un partit Místers versus Juvenils en els 30 anys de l'Associació Esportiva Ramon Sicar, que arriba a Llorenç del Penedès a 5:00 PM al camp de futbol. Una miqueta més tard hi haurà ballada de grups folclòrics i a la Bisbal del Penedès a 6:00 PM a la plaça de l'Església arriba el Vespreig de Vins i Música. Fins a 11:00 hi haurà paradetes de degustació, entre els quals s'hi participa Noida, vins naturals, vins de Pical, barbuts de la Selma, gelats Gedina Obrador, i també hi haurà concerts amb versions acústiques, jazz i bossa nova a càrrec de la Trup Duet i Rosana Ros, així com també tast de vins previst cap a 7:00 PM. A 6:00 PM al Museu Pau Casals hi ha concert de Jaime Laredo i Sharon Robinson. A 6:00 PM, recordeu. Ens anem de nou a Bonastre amb la seva festa major a 7:15, perquè a la plaça 1 d'octubre hi haurà tercera Esquiti Olimpiades amb els jocs tradicionals i moderns en família. I a Llorenç del Penedès a 7:00 PM, música i tardeo, emmarcat en el 30 anys de l'Associació Esportiva Ramon Sicar, al camp de futbol. I més coses que arriben amb aquest motiu de l'aniversari de Josep Canyes. Concert a càrrec d'Andrea Navarro a 8:15 del vespre al Museu Josep Canyes, a Banyeres del Penedès. I a Llorenç del Penedès a 8:00 PM al centre hi ha concert Vestigis i cançons que ens habiten, a càrrec del Cor Itzi. Llorenç del Penedès també arriba a 8:00 PM amb la projecció de la pel·lícula Cirat en el marc del cicle Gaudí a la Comprativa. I a Bonastre, sopar de Carmanyola de la Festa Major a la Societat a 8:00 PM. Seguidament hi haurà bingo musical i festa amb DJ. Això és només dissabte, eh? Anem, que arriba diumenge. Anem a agafar aire. Diumenge, a partir de 9:00 AM, es celebra la 4ª cursa Cunit Calafell al passeig marítim davant de l'oficina de turisme. A 9:00 PM i a 11:15, a la Bisbal del Penedès, ens anem a fer comarca a Vallem amb la Bisbal Balla, amb l'escola Ull de Vent, a càrrec de l'escola, que ens ofereix aquesta ballada a 11:15 del matí. Activitats i jocs i competició entre famílies de la comarca del Baix Penedès en el Dia Internacional de les Famílies a Bonaterra a 11:15 del matí al carrer Puigmajor. Curses de turmell lligat, jocs del mocador, menjar de pomes, estirar la corda i llançament d'espardenyes. A la Bisbal del Penedès, a 11:00 AM, Escola Ull de Vent acull la dansa oriental a càrrec de Mi Ser Bienestar Natural. I a 11:15 del migdia hi ha cercavila de festa major a Bonastre, amb una cita que no us podeu perdre si us agraden les bèsties de foc. La Bisbal del Penedès a 12:00 PM acull flamenc amb l'escola Ull de Vent a càrrec d'Anna Serrano. I a Llorenç del Penedès, presentació del llibre Contra la gravetat, la filosofia dels castellers, al centre a 12:00 PM amb Kevin Prados. I el Montmell acull a 12:00 PM a l'àrea recreativa del Montmell concert vermut amb el grup cover H a l'Aplec del Montmell. I en acabar hi haurà dinar popular amb Fideuà. A 12:00 PM a Sant Jaume dels Domenys i a l'Ajuntament hi ha concentració a l'Ajuntament en homenatge a la gent gran. I Sant Jaume dels Domenys també acull a 12:45 PM la sortida de la plaça de l'Ajuntament cap a l'església amb l'acompanyament de les gralles de Sant Jaume en aquest homenatge de la gent gran. Ens anem de nou a la Bisbal del Penedès. A 12:45 PM, ball de saló, line dance amb l'escola Ull de Vent. I més actes dintre de l'homenatge de la gent gran, missa solemne i acte en honor a totes les persones que han arribat a l'edat de jubilació, en especial els nats del 1940 i 41 a Sant Jaume dels Domenys, a l'església, a 12:45. A la Bisbal del Penedès, a l'escola Ull de Vent, acull ball de gitanes i panderetes i gegants a l'escola Ull de Vent a 1:00 PM. Anirà a càrrec del ball de gitanes de la Bisbal del Penedès, ball de panderetes de la Bisbal i geganters i grallers de la Societat. Ja acabem, eh? Ens queda encara migdia de diumenge. A Bonastre hi ha el 4th concurs de paelles en la Festa Major, a la plaça 1 d'octubre, però cal a inscripció prèvia. A
la Bisbal del Penedès, a les 6 de la tarda, swing a l'Escola Ulldebet. I a Calafell, a 6:45, al Teatre Joan Colet, Festival de l'Escola de Dansa Creats. Al Llorenç del Penedès, a les 7 de la tarda, concert Vestigis, cançons que ens habiten. I a les 7 de la tarda, a Llorenç del Penedès, ball amb el grup Loren a la Comprativa. Acabarem recordant que hi ha concert a l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic de Santa Susanna, assegut de Calafell, a les 7 de la tarda a l'Església de l'Assumpció. Doncs aquestes serien les coses que us oferim a la nostra agenda, com sempre, molt atapeïda, perquè arriba el cap de setmana. I també ara és el moment de fer una pinzellada a la programació de ràdio i televisió al Vendrell. Els mitjans de comunicació municipals, que com ja sabeu, l'informatiu arriba a 2:45 del migdia amb l'informatiu. A les 2, a la connexió amb xarxa fins al punt de les 3 i després de 3 a 6 al programa Tarda en Estèreo. Avui és divendres i recordeu que a les 8 del vespre arriba l'informatiu i més tard arribarà el programa Iron Fridays. Avui és divendres i a Televisió al Vendrell a les 2, com sempre puntual, arriben les notícies. I avui és temps d'un programa polític com és Plaça Vella amb Lolo García, que arribarà tot seguit. I amb això nosaltres avui ja sí que tanquem la quarta hora, que ens falta aquí l'aire i tot. Espero i desitjo que passeu un fantàstic cap de setmana perquè arriba amb bones temperatures i una servidora doncs, que demà se'n va de vacances. Així que ens retrobarem ja per donar la benvinguda al mes de juny. Que passeu un molt bon cap de setmana. Tanquem amb Lady Gaga i el seu tema The Dead Dance, una cançó que arribava per l'última entrega de la sèrie de Netflix Miércoles. Però avui és divendres. Bon cap de setmana. Salutacions de Marga Márquez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, són la 1, volíem dir, us parla Maria Lara. Pendents de la nova mesa sectorials en aquests moments que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu, una reunió que començava precisament a les 12 del migdia sense la consellera Esther Niubó, que no hi assistirà. Tot i que la reunió d'ahir va ser profitosa, segons el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, vostè que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Anem ara a saber com van aquestes negociacions. Allà tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs que està en marxa aquesta reunió aquí al Departament d'Educació amb els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical, que estan valorant la contraproposta salarial que els ha fet el govern. La conselleria ha descartat augmentar el complement específic que els sindicats havien xifrat en 500 euros més mensuals, però proposa ampliar l'import dels complements. Seria incrementar un 50% el complement de tutoria a primària i a secundària.
1: Sembla que estem perdent aquesta connexió amb la nostra...
2: ...de la màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. En total, aquestes retribucions arribarien a 104.000 professors i mestres. Després d'un petit recés, la reunió segueix a la seu del departament a l'espera de veure com reben la proposta del govern als sindicats.
1: Gràcies, Esther. Hem pogut recuperar aquesta connexió. Després ampliarem més la informació. De fet, també la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, el Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un Consell Executiu Extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats del país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions per sobre dels darrers comptes aprovats al 2023. El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva d'aquests comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatuàries que en retardi el procés. I el pla Campai contra la multireincidència permet reduir un 40% els delictes a la xarxa d'autobusos de Barcelona durant el primer trimestre d'aquest 2026. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies han passat de 605 a 359 en un any gràcies al dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també Transports Metropolitans de Barcelona. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrerirà fins demà, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant també revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Oye, chiquillo, vente con la década.

0: té la calçotada.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de divendres 22 de maig de 2026, a partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar, com sempre, d'actualitat local i comarcal. Parlem del Vendrell i del Baix Penedès i ho fem els de sempre. D'una banda, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, present a les vies de sol a Marga Márquez, present amb l'actualitat esportiva cada vegada més minsa perquè es va acabant la competició, en Jordi Garell, i d'altra banda, amb la previsió meteorològica tenim en Marc Rodero per començar a parlar d'aquests primers dies d'estiu, podíem dir ja. Sintonia dels serveis informatius que estarà presentada perquè us parli amb molt de gust Víctor Merencio.
0: Sumari de titular.
1: Després de prop de 9 mesos d'obres, les obres de renaturalització del tram de la Riera de la Bisbal, situat entre el Pont de França i el Pont Nou, ja s'han acabat. En parlem avui, només obrir l'informatiu que també ens ha de servir per parlar de la cessió per part de la veïna del Vendrell, Mari Carme Cardó, de la nua propietat de dos immobles situats al Vendrell i a Sant Vicenç, així com dels mobles, objectes d'art i la biblioteca que contenen. L'objectiu és que aquests espais tinguin un ús cultural, educatiu i patrimonial vinculat al municipi i a la cultura catalana. D'aquest fet en parlem. Parlarem de les propostes del ple municipal d'Esquerra Republicana de dilluns vinent. Tindrem temps en aquest informatiu de buscar qüestions que ens porten a parlar d'un conflicte veïnal d'una veïna del Papagai a Sant Jaume dels Domenys que li interposen una multa de 5.000 euros per una suposada connexió irregular a la xarxa d'aigües. Parlarem també de la petita història de Marta Mata, de la trobada de terra i taula o de l'embarcada que fa 20 anys. Tot plegat, també escoltant l'actualitat musical del Cor Orfeo de Parroquial, i alhora també haurem de parlar de la crònica d'esports i del temps.

0: Comencem informatiu. Hem de dir que després de prop de 9 mesos, les obres de renaturalització del tram de la Riera de la Bisbal situat entre el Pont de França i el Pont Nou ja s'han acabat. A banda d'eixamplar la llera i substituir el mur per un talús natural, s'ha reurbanitzat la part corresponent de carrer, on s'ha afegit una zona de passeig lateral.
1: Des d'aquest divendres, el tram de l'avinguda de la Riera de la Bisbal, situat entre el Pont de França i el Pont Nou, ja torna a estar obert. Els treballs han servit tant per transformar l'espai fluvial, substituint el mur de formigó per un talús i incorporant un estrat sedimentari on s'hi han plantat vegetació autòctona, com per a reurbanitzar el tram de carrer superior, donant més espai als vianants, tot i que es mantindrà el pas de vehicles.
2: I hem recuperat un carrer abandonat, hem recuperat un carrer sense vida, un carrer fos, fins i tot, en tot sentit de la paraula, per un carrer on podrem gaudir de l'entorn natural, el nostre entorn natural, evidentment. Som mediterranis, és una riera mediterrània, és una riera sense aigua la major part de l'any, però, evidentment, també hem de tenir en compte el risc d'inundacions i per això hem enxamplat la llera o els talussos naturals perquè, en cas de grans avingudes d'aigua, doncs tingui més capacitat de tragar aigua.
1: A la zona on abans aparcaven cotxes s'ha fet ara un espai de passeig amb diferents bancs per seure. La part inferior de la riera, però, no ha patit grans canvis. Des del consistori expliquen que, tot i que s'hi pot accedir, no és una zona pensada per al passeig.
2: La riera es pot baixar, de fet s'ha pogut baixar, però no està pensat perquè sigui un lloc de passeig normal. Per què? Perquè nosaltres no tenim la riera canalitzada. Aquí, en el moment que pugui venir una avinguda d'aigua, doncs ho emporta. Per tant, tu pots baixar, tenim les escales, però mai serà un passeig en el sentit de la paraula, perquè sempre, mentre baixi aigua, no pots arriscar a fer res que una propera avinguda s'ho emporti.
1: El projecte encara està lluny de finalitzar. Els pròxims mesos continuaran els treballs a la zona que va del Pont de França fins a l'avinguda de Jaume Carner.
2: Ara ens falta continuar l'obra de la Riera fins a baix, fins al Jaume Carner, és a dir, del Pont de França fins al Jaume Carner, fins a la rotonda del Mirsa. Ara tot just estem treballant, substituint tots els tubs, tota la part soterrada de serveis, doncs just estem intervenint, i per tant encara ens queda tot el que ens queda d'any pràcticament fins a acabar, més o menys donant un aspecte semblant amb el que tenim en aquest tram entre ponts.
1: El projecte executiu de renaturalització de la Riera de la Bisbal té un pressupost de 6 milions d'euros, dos dels quals es financen amb una subvenció dels fons Next Generation.
0: La veïna del Vendrell, Mari Carme Cardó, ha decidit donar a l'Ajuntament la nua propietat de dos immobles situats al Vendrell a Sant Vicenç de Calders, així com dels mobles, objectes d'art i la biblioteca que contenen. L'objectiu és que aquests espais tinguin un ús cultural, educatiu i patrimonial vinculat al municipi i a la cultura catalana. L'acord es farà oficial al ple de dilluns, en què s'espera comptar també amb la presència de la donant.
3: Els interessos de Catalunya i els interessos del Vendrell, per damunt de tot. Amb aquest pensament ha viscut sempre la mestra Maria Carme Cardó. Després de tota una vida dedicada a l'ensenyament, especialment del català i sovint de forma desinteressada, el seu desig és que casa seva esdevingui de nou un espai d'aprenentatge i de promoció de la llengua. Aquest mateix immoble, situat entre la plaça Vella i el carrer de la Carnisseria, es va convertir durant el franquisme en una escola de català en la clandestinitat.
4: El Vendrell va al davant també de tot. I penso que aquesta casa està ben situada perquè s'hi puguin fer coses. I les coses que s'hi han de fer, segons la meva voluntat, és la llengua. I dedicant molts anys a la llengua.
3: Cardó ha decidit donar a l'Ajuntament la nua propietat d'aquest immoble i d'un altre situat a Sant Vicenç de Calders, així com dels mobles, objectes d'art i la biblioteca que contenen. La voluntat de la donant és que es converteixin en espais dedicats a conservar i difondre el patrimoni documental, històric i artístic municipal. També es preveu que acullin sales d'estudi, exposicions, així com espais de suport per a activitats educatives, especialment vinculades a la llengua i a la cultura catalanes.
4: I el que s'hi pot fer, doncs, són classes, conferències i, bueno, tot el que sigui relacionat amb això. Que sobretot la llengua no vagi perdent com està perdent ara.
5: donar les gràcies infinites, immenses, a la Mare Carme. Recorda que la Mare Carme, entre moltíssimes altres coses, és filla il·lustre del Vendrell i creu de Sant Jordi, i mestra, i moltíssima gent del Vendrell doncs, li tenen una aprecia enorme perquè durant molts anys doncs, ha defensat la llengua, l'ha ensenyat, i moltíssimes persones doncs, avui doncs, també continuen la seva trajectòria. Gràcies a la seva iniciativa, no?, de preservar primer l'habitatge perquè també es puguin fer activitats culturals, fonamentalment, la cultura en sentit ampli, però especialment la llengua, evidentment, preservar la llengua, doncs és aquest el repte que tenim per endavant, de poder posar en valor aquesta casa per donar-li vida cultural en sentit ampli i especialment en temes de llengua.
4: M'agraeixo molt que l'Ajuntament doncs, ho vegi bastant com jo, en el sentit d'ajudar-me a refer la casa.
3: L'Ajuntament del Vendrell acceptarà la donació al ple ordinari de dilluns. L'acord preveu que Maria Carme Cardó conservarà l'ús de fruit vitalici dels immobles i dels seus continguts, és a dir, podrà continuar-ne fent ús mentre visqui. El consistori haurà d'elaborar en el termini d'un any un inventari complet dels mobles, objectes d'art i llibres existents i en un màxim de 2 anys haurà de redactar un projecte per adequar els espais als usos previstos. L'Ajuntament assumirà les obres de remodelació necessàries que s'hauran d'executar en un termini màxim de 5 anys. La part de l'immoble, que actualment és la residència habitual de la donant, però no es reformarà fins després de la seva mort. En cas que no es compleixin els compromisos acordats, la donació podria revocar-se i els immobles passarien a destinar-se a una entitat o fundació dedicada a la protecció i difusió de la llengua i la cultura catalanes. No és la primera vegada que Maria Carme Cardó fa una donació de béns. El 2020 va adquirir un immoble del carrer del Doctor Oliver que va cedir a la Fundació Llar Santa Anna amb el desig que es construís un nou centre de dia per a la gent gran. També ha fet importants donatius a l'entitat Amics de la Bressola que treballa per garantir la pervivència del català a la Catalunya Nord.
0: Som Poble Esquerra fa una proposta al ple municipal de dilluns vinent demanant que l'Ajuntament posi en marxa un pla de xoc pel bon manteniment de carrers, places, enllumenat, voreres i espais públics. El grup també proposa blindar els drets del col·lectiu LGTBIQ+.
6: El grup municipal de Som Poble Esquerra Republicana presenta el ple ordinari del mes de maig, que se celebrarà dilluns, 2 propostes de resolució. La primera insta l'executiu local a fer una avaluació urgent de l'espai públic del Vendrell i a implementar un pla de xoc pel bon manteniment de tot el municipi. El grup considera que hi ha un deteriorament de carrers, places, voreres, enllumenats, parcs i equipaments públics. Som Poble Esquerra presenta també una moció destinada a blindar els drets LGBTI+, i a combatre els discursos d'odi. Demana l'actualització de protocols municipals sobre el tema, formació i prevenció del personal municipal en la matèria i suport a la xarxa de serveis d'atenció integral.
0: Una família de l'urbanització del Papagai, a Sant Jaume dels Domenys, denuncia que Aqualia li ha interposat una multa de 5.000 euros per una suposada connexió irregular a la xarxa d'aigua.
7: Una trucada per alertar d'unes humitats es pot acabar convertint en una multa de 4.913 euros. Així ho denuncia una família del Papagai a Sant Jaume dels Domenys, que es va trobar amb la sorpresa que un cop els tècnics d'Aqualia van anar a mirar-s'ho, li van acabar notificant que havien detectat una connexió il·legal entre la canonada principal i el comptador. Una irregularitat de la que neguen ser els responsables, atès que, a més, fins que no van arreglar la incidència el mes de desembre passat, els entrava aigua per la planta baixa i tenien problemes de pressió i abastiment.
8: Aquest tubo potser que acabava allà sota la rampa d'accés a la casa i l'aigua s'escapava per allà. Llavors vaig intentar negociar amb ells per explicar-los el cas, perquè si ells des de fora poden arreglar en aquests pocs metres quadrats o centímetres quadrats aquest tubo il·legal, doncs segurament s'havia d'haver posat des de fora. O han segut els propietaris interiors o és quan es va fer la urbanització.
7: La resposta, però, ha estat la de responsabilitzar-los en ser els titulars del comptador i la interposició d'una multa de gairebé 5.000 euros que poden, això sí, satisfer a terminis. I tot plegat assegura la família quan segueixen pagant pràcticament la mateixa quantitat de factura abans i després de l'escomesa il·legal.
8: Jo benefici no he tingut cap. Sempre he pagat les meves factures, no han volgut mirar el cas a prop i al final m'han dit que pago o pago si no em tallen l'aigua. I tenint els quatre crios, pues, jo no em quedava més remei, no? No els puc deixar sense aigua.
7: De moment, la família amb quatre fills segueix parlant amb la companyia per evitar el tall d'aigua i estalviar-se un possible procés judicial. D'entrada, això sí, hauran d'anar pagant 400 euros al mes durant aproximadament un any.
0: La gran família de les petites històries creix amb una protagonista que ens toca de ben a prop, la mestra i pedagoga Marta Matagarriga. La publicació amb textos d'Albert Gené i les clàssiques il·lustracions de Pilarín Vallès s'ha presentat aquest dijous al Vendrell davant d'un nombrós públic.
3: A la mestra i pedagoga Marta Mata la podem descobrir a través dels seus llibres, dels seus discursos o del llegat que va deixar la Fundació Àngels Garriga, entre d'altres. Ara també podem endinsar-nos en la seva sorprenent biografia a través de la petita història de Marta Mata, una iniciativa de la seva neboda Montserrat Constantí que ha vist la llum gràcies al suport de l'Ajuntament del Vendrell. La petita història amb textos del filòleg vendrellenc Albert Gené i il·lustracions de Pilarín Vallès s'ha presentat aquest dijous als jardins del Museu Déu. L'acte s'ha convertit en un homenatge a la pedagoga coincidint amb el centenari del seu naixement.
9: En el moment en què vivim és un personatge molt convenient, no? És a dir, una persona doncs, que va donar la seva vida per l'educació, va donar també part de la seva vida a la política i es va esforçar perquè les aules i el món polític estiguessin més units i després una persona que va defensar moltíssim i va promoure moltes coses importantíssimes amb la defensa del català, no? Penso que testimonis d'aquesta mena, persones de, doncs això, que han dedicat la seva vida a la cultura, a l'educació, a la llengua, doncs encara ara ens inspiren i ens han d'inspirar.
3: La ninotaire Pilarín Vallès, amb el seu tarannà entranyable i proper, s'ha ficat al públic a la butxaca explicant anècdotes de la seva amistat amb Marta Mata, ha desvetllat que la pedagoga va ser la seva descobridora.
10: Va venir a l'escola on jo estudiava i ens va dir a tres persones, eren docents, la Fina Rifà, la Maria Rius i jo, podeu venir a treballar a la galera. I va ser el meu principi. I després vàrem ser molt amigues. I el text de l'Albert Gené m'ha donat una visió, un reviure, coses que ell estava fent, com per exemple la seva visita a la reina d'Anglaterra, com la fundació de Rosa Sensat.
3: Amb tot, la ninotaire usonenca destaca la gran aportació que Marta Mata va fer a la nostra societat.
10: I aquesta il·lusió de poder millorar el país, aquest creure en nosaltres mateixos, i després la seva professionalitat. Tot el que feia, ho feia bé. Ho feia bé. No només amb il·lusió o amb el ha-ha-ha. No, no, amb tot. Amb tot. Posant-hi ciència, profunditat i entusiasme, també.
3: A la presentació, l'alcalde del Vendrell ha posat en valor la figura de la pedagoga i la presidenta de la Fundació Marta Matagarriga, Assumpta Baig, ha agraït al consistori la iniciativa de tirar endavant la publicació. L'acte s'ha tancat amb una esperada signatura dels contes a càrrec dels autors.
0: Els cellers Augustus Fòrum del Vendrell han acollit aquest dijous al vespre la trobada gastronòmica que celebra anualment el col·lectiu de cuiners i productors del Baix Penedès Terra i Taula. L'esdeveniment ha servit per presentar els productes de temporada i també donar a conèixer els nous padrins, el grup musical Jesul.
1: Prop de 90 persones han pres part aquest dijous a la trobada gastronòmica anual que celebra el col·lectiu Terra i Taula. Una vetllada que ja ha esdevingut ineludible a la comarca i que serveix perquè els integrants del grup presentin els seus productes de proximitat i les novetats de la temporada. Enguany la trobada s'ha fet amb un recorregut en el qual s'han fet diverses parades.
11: És que entre els elaboradors, els pagesos, els restaurants i els cellers hem fet 6 punts de trobada gastronòmica. Cada plat fet per un dels nostres restaurants està maridat per un dels nostres vins, de qualsevol dels nostres cellers. En el meu cas, pues, amb el meu Clàssic Penedès, és com hem obert la benvinguda que hem fet, i ara cada plat va maridat amb un vi específic fins al postre, fins al final, que es farà allà a la sala.
1: Així, els assistents han pogut degustar les propostes gastronòmiques dels diferents restaurants i els vins dels cellers del territori, acabant amb una proposta especial de Ginebra del Penedès a càrrec de Penitensis. La música l'ha posat el grup Jesul, que a més han estat escollits com els nous padrins del col·lectiu.
12: Pues des del 2018, jo dic, crec que hem estat participant pues, als maridatges, a Torclum, totes les cosetes que han fet entre vinyes, bueno, jo què sé, és que tantes coses. I bueno, ens ha tocat ser padrins, ens han convidat per ser padrins i estem molt contents, perquè és com, bueno, de cop tot el treball conjunt que hem anat fent, pues ara deriva en una, com un algú, no? Ser padrí, pues ens encanta, perquè són un col·lectiu preciós.
1: Actes com aquest confirmen el bon moment pel qual passa el grup, que suma de forma constant noves incorporacions.
11: Sí, cada any van sortint gent nova que vol incorporar-se al nostre col·lectiu. El sector, evidentment, no està fàcil, perquè estem parlant d'un sector d'agricultura, de pagesos, no està fàcil, però nosaltres pues, bueno, creiem molt a la terra, en el territori, en el producte de qualitat, i sí, anem fent cada cop més coses, més activitats, moltes sinergies entre els cellers i els restauradors, així que, bueno, pues, sí, la veritat és que estem contents perquè cada cop tenim també més gent que forma part del col·lectiu.
1: La trobada gastronòmica d'aquest any s'ha fet sota el lema Benvinguda Primaveral.
0: Aquest dissabte se celebra el Dia de l'Embarcada. L'Agrupació de Cultura Popular del Vendrell commemora el 20è aniversari de la seva creació. Les celebracions han començat aquest dijous en la presentació dels contes dels Valls de Gitanes, Pastorets i, com no, també Faixes.
6: Aquest dissabte, l'Agrupació de Cultura Popular del Vendrell, l'Embarcada, celebra el seu dia gran. La festa es viurà al carrer en forma de cercavila que sortirà a les 11 del matí de la plaça del Tívoli. És la cercavila del Vall de Faixes, que després tornarà a la mateixa plaça del Tívoli, on es farà un vermut i un bingo. A 3:15 tindrà lloc la presentació del mocador guanyador de l'aniversari del Vall de Faixes. A 6:15 de la tarda, inici de la cercavila del dia de l'embarcada pel centre amb tots els bands de l'agrupació. A 6:45, ballada conjunta a la plaça del Tívoli. I a partir de les 7, vesprets a la mateixa plaça amb Marc Casti. Tres dels balls de l'embarcada celebren enguany aniversaris específics. El Ball de Gitanes i el de Pastorets, que van ser els impulsors de l'agrupació, celebren 2 dècades d'existència i el Ball de Faixes celebra el seu 15è aniversari. Per altra banda, aquest dijous a la Biblioteca Terra Baixa s'han presentat i llegit els contes dedicats al Ball de Gitanes, al Ball de Pastorets i al Ball de Faixes. El dia de l'embarcada és un dels grans preludis de la Festa Major de Santa Anna.
0: Més coses d'aquest informatiu en aquesta edició divendres i que ens fan parlar del cap de setmana. Hem de fer-nos ressò de l'Auditori del Tívoli, que acull aquest dissabte un concert del Cor Lubielo d'Alcanar amb la col·laboració del Cor Orfeo Parroquial del Vendrell. Serà a les 8 del vespre i el recital inclou peces de Mozart, Pau Casals, Albert Guinovart, entre d'altres.
7: El Cor Orfeo Parroquial del Vendrell torna a actuar aquest cap de setmana. Aquest cop, però, no serà l'església, sinó l'Auditori del Tívoli, acompanyant el Cor Júbilo d'Alcanar. Els del Montsià oferiran un programa amb obres de Mozart, Pau Casals, Albert Guinovart i el mateix Lluís Sintes, qui també actuarà conjuntament amb l'Orfeo, el tenor Antoni Castro i el pianista Josep Maria Guitart, interpretant el Miserere. El concert, que s'emmarca dins dels 150 anys del naixement del mestre i els 70 del mateix Cor Orfeo, començarà a les 8 del vespre i el preu de les entrades és de 10 euros per al públic en general i gratuïta per als socis de l'associació musical Pau Casals.
0: I ja amb clau de cap de setmana també hem de dir que l'edifici Tavares de Coma-ruga acollirà aquest divendres a les 8 del vespre la segona semifinal de la quarta gala DRAC. Es tracta d'un esdeveniment que abraça el Camp de Tarragona i que pretén reivindicar el moviment LGTBIQ+.
7: Amb molt d'orgull, D'aquesta manera acull el Vendrell la semifinal de la Gala Drac organitzada pel col·lectiu LGTBI del Camp de Tarragona. Un esdeveniment que aterra aquest divendres al Tavares amb la voluntat de trencar tabús de manera enèrgica i desinhibida.
13: Per tant, aquest és un espectacle lúdic, festiu, també a través de les dracs es reivindiquen i es trenquen els estereotips i les normes de gènere. Per tant, és un event que genera inclusió, impacte social i visibilització real i artística del col·lectiu. Així que a través d'aquest volem com que pugui arribar aquí a la població del Vendrell aquest fet de crear consciència i visibilitat.
14: Jo penso que pel Baix Penedès, que aquestes coses tinguin lloc és una petita batalla guanyada, no? És dintre de tota aquesta feina que des del safareig la voluntat que tenim és visibilitzar-nos, fer-nos presents, ja sortir dels marges sense renegar d'aquests marges, vull dir, sabem d'on venim, però ens volem fer presents en la naturalitat del dia a dia de les persones.
7: La gala començarà a les 8 del vespre, malgrat que una hora abans ja s'obriran portes amb un pintacares per al públic més infantil. L'esdeveniment, el primer d'aquestes característiques que s'organitza al Baix Penedès, estarà presentat per Zafiro d'Or i posarà en disputa quatre dracs aspirants a entrar a la gran final de Reus del 3 de juliol.
15: El Vendrell, com hem anat dient tot aquest temps, estem al costat de les persones que lluiten i doncs pels drets de tots i de totes, en definitiva, lluiten pels drets de les persones que formen part del col·lectiu, però també pels drets de les persones que no hi formen part, doncs perquè ens ajuden a veure la realitat tal i com és en realitat. Per tant, doncs, també contribueixen a aquesta pau, no? A aquesta pau i a aquesta convivència.
7: El Vendrell competiran a través del ball, la música, el maquillatge i el vestuari, les drac Cosima Carrà, Moa Jones, Onívia Mar i Rubi Ri. El vot del públic i dels membres del safareig, repartits al 50%, decidirà quines seran les tres escollides que passaran a la gran final. Un esdeveniment, doncs, lúdic i participatiu, que de retruc s'organitza per primer cop al Vendrell, coincidint amb els 14 anys del servei del col·lectiu H2O a l'Espai Jove de Salut.
16: Els esports en Jordi Graell.
17: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 2-1 al camp del Vallmoll en un partit disputat aquest dissabte i on els jugadors d'Alex Sukhoviev protagonitzant un duel disputat contra un equip que s'estava jugant a entrar al playoff descens. De fet, el Roig i Negre s'avançaven només començar amb un gol de Reda Ucaini abans del descans, però els locals que aconseguien donar-hi la volta i tot i que el Vendrell doncs, va buscar l'empat, doncs, finalment doncs ja no hi va ser a temps. D'aquesta manera, els d'Àlex Sukhoviev, que acaba la temporada en sisè lloc, amb 50 punts. Per parlar de tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, l'Àlex Sukhoviev. Hola, buenos días.
18: Hola, buenos días.
17: Bueno, como decía, una lástima, ¿no? Porque fue un partido que competiste, pero al final pues no se pudo sacar.
18: Bueno, el rival estaba jugando playoff, estaban obligados de ganar, ambiente, bueno, mucha gente, mucha presión para ellos, y estaban bastante nerviosos. Yo creo que ellos no esperaban que nosotros vamos a jugar a 100%, como no jugamos nada, pero bueno, nosotros vinimos a ganar como todos los partidos. Y al final, bueno, empezamos ganando y nos marcaron dos goles de falta. Y durante la segunda parte, bueno, nosotros tenemos ocasiones para empatar, pero bueno, al final hemos perdido y bueno, es complicado cuando el rival juega playoff, juegas en casa, campo muy difícil, que es muy pequeño. Bueno, difícil buscar motivación también, ¿no? Al final de partido, que no juegas nada, ellos juegan playoff y tal. Pues bueno, hemos intentado, hemos acabado bien el año. Contando primera vuelta, segunda vuelta era muy buena. Y ya está, estamos preparando para el año que viene.
17: Como comentas, pues ya se ha acabado la liga, habéis acabado en sexto lugar con 50 puntos, y bueno, al final lo que ha pesado obviamente es la primera vuelta, ¿no? Porque la segunda, a excepción de estos últimos partidos, que ya pues ya no os jugáis nada, pues se han conseguido muchas victorias, y al final, pues bueno, con esto os tenéis que quedar, que el equipo pues ha demostrado que si está así desde el inicio, de cara al año que viene, pues puede ser un equipo a tener muy en cuenta, ¿no?
18: Sí, hemos demostrado que tenemos nivel para competir esta categoría bien y luchar por ganar la liga o estar en playoff. y ahora pues ahora descansar y año que viene estamos buscando algunos mejorar algunas posiciones, hacer equipo más fuerte y tal, para año que viene no fallar, para objetivo de año que viene va a ser el ascender.
17: Pues perfecto, Alex, por nuestra parte agradecerte que nos hayas atendido a lo largo de esta temporada, así que muchas gracias y que tengáis un muy buen verano.
18: Muchas gracias, igualmente, un placer.
17: Àlex Ojeda, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fa una mica de valoració d'aquest últim partit de Vallmoll, també de la temporada, i ara, com diem, doncs, el curs doncs, ja s'ha acabat, per tant, ja toca pensar l'estiu vinent, i per tant, pendents de com s'acaba configurant la plantilla de cara a la temporada vinent, on el Vendrell tornarà a competir a tercera catalana.
19: El temps amb Marc Rodero.
0: Jornada de divendres, amb vista ja el cap de setmana, hem de parlar del temps d'avui, però sens dubte també el que ens espera per als propers dies. Marc Rodero, bona tarda.
20: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Avui dia d'estiu, no?
20: Sí, i segurament que el cap de setmana també vindrà dominat per aquesta situació. Val a dir que estem molt pendents, que sol passar en aquesta època de l'any, i més amb aquesta inflada notable de les temperatures, d'aquestes boires que es poden formar a la mateixa línia de la costa. Són d'aquelles situacions extremadament difícils de poder predir territorialment i en l'horari, per tant, se'ns fa molt difícil poder saber exactament a on passarà, però creiem que aquest cap de setmana es podria donar una situació d'aquestes característiques. Per tant, estarem parlant d'un cap de setmana dominat pel sol, amb algunes tronades de tarda cap a les àrees del Pirineu i del Prepirineu, de fet lluny de casa nostra, amb estabilitat, amb tranquil·litat i amb temperatures notablement altes. A les zones interiors i de muntanya de la comarca, cap a l'àrea del Montmell i plana interior, moltes temperatures situades entre els 28 i els 30 i algun 31 cap a l'àrea de muntanya i a prop de la costa entre els 25 i els 27, sempre i quan aquesta boira no faci acte de presència. Sempre queda situada damunt del mar, però de vegades, de forma molt puntual, també pot tocar terra. Si aquesta situació s'acaba donant, les temperatures a mateixa línia de mar podien quedar força més baixes, amb valors que en prou feina superarien els 17, els 19 graus. Per tant, en conjunt, un cap de setmana de tranquil·litat, d'estabilitat, preestiuenc, de temperatures força altes, màximes i també les temperatures mínimes, però amb l'ull posat a la zona marítima, on es poden donar, com diem, aquestes boires que queden situades damunt del mar, però que puntualment també poden tocar la zona litoral. Parlant de zona litoral, esperem també una situació marítima molt plàcida durant aquest cap de setmana, mar majoritàriament arrissada tant al matí com a la tarda, Víctor.
0: Una mar que a primera hora del matí sembla una bassa d'oli, no?
20: Literal, un mirall. És espectacular la tranquil·litat que hi ha. De fet, tenim aquest pantà baromètric, no?, que li diem moltes vegades, i per tant no acaba d'entrar tampoc la marinada, no hi ha un contrast tèrmic suficient, i per tant la mar està pràcticament, com molt bé deies, com una bassa d'oli, com un mirall.
0: Marc, gràcies, bon cap de setmana.
20: Bon cap de setmana.
0: I també bon cap de setmana a tots vostès. Ens trobem en properes ocasions en aquesta mateixa sintonia. Que tinguin molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: I d'aquestes un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
0: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: I cop d'ull el temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà a passar dels 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Es compta perquè molta gent reclamarà la costa i, en canvi, allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova aprovava uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 5.000 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i deuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que, entre altres, demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que, si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals un miler són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés, i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris, amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125% més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
15: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
16: El transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
17: cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
14: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
19: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
20: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
18: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
21: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Eloi és l'alcalde de Manresa.
22: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
21: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
5: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
2: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
3: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni Celles i Miquel 40, que també és director de Ràdio Capital.
23: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
3: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional.
24: ¡Nueva York!

0: Una mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona. Avui i demà hi actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial, Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
3: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem anar a la quarta, no va poder ser, en guany sí, tindrem una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
2: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
4: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió, o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
5: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Michel no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Michel ha parlat del desempador.
5: No per l'èxit. Per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
2: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.

0: Necessita calma.
1: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
2: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
0: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
3: Depèn.
0: Ai, Martín, fes el favor.
4: Adelante. Vayan tomando asiento.
5: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
6: ¿Envenenada?
2: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
7: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
8: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
9: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
9: Este es el camino.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres, 22 de maig de 2026, i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del maig que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
1: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg

0: per a molts. Luismi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una situació gairebé d'estiu, la que estem tenint ja a aquesta hora, i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Aires, compte, perquè molta gent reclamarà la costa i, en canvi, allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que, sobretot arran de mar, estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
4: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
3: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
5: Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
3: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular es qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
6: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
7: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
6: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
8: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
6: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
9: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
6: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
6: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
2: Notícies en xarxa.
0: Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts, després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
11: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
10: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories a primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
12: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
10: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta que significa una inversió de 78 milions d'euros i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
14: Aquest és el nostre compromís, consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
13: A més, s'ha anunciat que com a novetat per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
16: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
17: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
18: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
15: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Gairebé 3:45, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
6: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
6: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
6: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
19: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado el ministre de Cultura.
20: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
21: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
19: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, ja està tot a punt pràcticament per al 45è aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maito Kembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è concurs internacional d'humor gràfic Cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
24: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
23: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
25: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
26: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
25: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
27: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.

0: Màxima expectació del món de la música que mira cap a Barcelona perquè avui i demà hi actua Bad Bunny. És a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barbarà. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només, no puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15, Cornellà Vilanova, amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1, i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local, Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
2: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en bàsquet, la primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
6: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades de Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
2: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
0: Gràcies, Joan Barbarà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre, puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. La tercera que han mantingut aquests darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. La consellera Riubó admet que la demanda salarial universal de 500 euros mensuals al 2029 que han fet els sindicats no es pot complir.
2: La contraproposta que es va fer arribar doncs per part d'alguns sindicats doncs fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Els sindicats no veuen bé la proposta que ha posat sobre la taula d'educació perquè no té caràcter universal i anuncien noves mobilitzacions. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs de tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els vam fer arribar.
1: Com sentien, han quedat per negociar dimarts vinent. Justament, també hem parlat de noves mobilitzacions coincidint el dia 10 de juny amb els exàmens de selectivitat i la visita del Papa. Per cert, que Educació incrementa en prop de 5.000 places noves FP per al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternatiu. I un altre dels temes del dia, els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros d'aquests diners. 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda. L'oposició assegura que aquests pressupostos són, diuen, idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern Esquerra i Comuns de fer perdre el temps al país. I desconvocada la vaga de Rodalies prevista pel dia 27 de maig i el 5 de juny, que coincidia amb aturades de 200 convocades a tot Catalunya, segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres. En un comunicat han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública per posar en marxa un procés de mobilitat.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
3: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
2: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
3: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir de Andalucía.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Diu al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
8: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
9: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. És un plaer saludar-vos amb aquestes hores. Avui és tarda de divendres, anem a donar-ho tot, que ja tenim aquí el cap de setmana i a més per nosaltres és un divendres diferent, que ens anem de vacances. Com sempre, una nostra petita pinzellada per apropar-vos les novetats d'avui divendres. I arrenquem amb Dua Lipa. La britànica ha tornat a les plataformes digitals per llançar un disc en directe que es va enregistrar durant els 3 shows que va oferir a l'estadi EGNP de la Ciutat de Mèxic, amb un sold-out en tots ells. 21 temes que repassen alguns dels himnes de la seva trajectòria i els seus treballs més recents, com això que estàs sentint. Amb això avui comencem. Bona tarda, salutacions de Marga Márquez.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Bé, doncs tenim una tarda molt interessant perquè, per exemple, ja està aquí l'honor de l'àlbum, el nou àlbum d'estudi de Nil Moliner, amb el que dona la benvinguda a una nova etapa en la que vol convertir les emocions en protagonistes. Condueix sentiments amb els que molts se senten identificats i els que porten aquest traslís que ell veu com l'espai on, totes les emocions poden viure. Et recomano que el visitis. Nexo. I aquí està el que avui ens regala.

0: Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Doncs no podem, deixar de mirar cap a l'actualitat musical. Anem a aturar-nos ara amb Anita, amb Lisa i Rema, perquè ja està aquí el nou himne per al Mundial de Futbol 2026. La brasilera s'uneix a la tailandesa i al raper nigerià per portar-nos una cançó internacional. Jo crec que no pararà d'escoltar-se. El futbol uneix molt. Un tema que es nutreix del pop al llatí, l'afrobeat i el K-pop amb una lletra que travessa fronteres. Així sona l'uno de Anita's Duke Girls.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Aquí estava en Ibi Sweet amb el seu darrer treball, que es diu Adiós con Alegria. Nosaltres et saludem, que acabem d'arribar. Selena Rose i Manuel Turizo, junts ens regalen això que es diu La Semana.

sona aquest cançó, aquesta cançó ja és com un himne de la mà de la Fúmiga, amb la col·laboració també d'Andreu Valor, Art de Bogotà, Abril, Doctor Prats, Els Catarràs, una llarga llista d'artistes que acompanyen a la Fúmiga en aquesta versió multitudinària de Mediterrània. Shakira i Burna Boy ens acompanyen amb això que es diu així, Dai Dai.

escoltes Tarden Estèreo. Anem amb més coses que avui arriben, perquè ella també és protagonista. En aquest cas parlem d'Olivia Rodrigo. Els fans de l'artista han començat el compte enrere per escoltar el seu nou àlbum, que arribarà el proper 12 de juny. Això ja està aquí, eh? L'estiu estan entrant per la porta gran, perquè a més tenim una temperatura estival total. Doncs atenció, que mentre arriba aquesta espera, l'artista ha fet una mena d'espera amb aquest nou llançament. És això que estem escoltant. Aquest nou single és una de les cançons favorites i en ella escoltem molt de rock i alguna nostàlgia, jo diria. El tema es diu The Cure.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs vinga, ens apropem. Bueno, ja estem a 3:15 de la tarda. Això es diu No quiero más canciones tristes. És el tema central de Se tiene que morir mucha gente. És la nova sèrie de Movistar Plus i que en els coros estan protagonitzats per actrius principals de la sèrie, Macarena García, Ana Castillo i Laura Wilsmar, entre d'altres. Aquesta és una cançó que es mou per l'esperit de les tres dones que protagonitzen la història. I aquí està protagonista, Amaral.

0: te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Doncs ens aproparem al punt de les 4 de la tarda agafats de la mà de Charlie XCX, una de les més versàtils de la indústria. Ara arriba amb aquesta cançó carregada d'ironia i una crítica a la cultura contemporània. És un dels darrers temes que escoltem dintre de les novetats d'avui divendres en aquesta primera hora de tarda en estèreo.

0: al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
3: Sentí de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Doncs hem de donar-li més música, més color musical amb Álvaro de Luna, que arriba agafat de la mà del seu darrer projecte. És un artista que sempre crea cançons que ens posen com de bon humor. Hasta el amanecer, amb aquestes hores de la tarda i amb aquesta temperatura que... doncs és més que agradable. Les 4:02.

0: 5 Killers, Kobuz, Busta i Sofia Nassau han regalat aquest Need Your Love. I anem en busca de més coses. Són les 4 i 7. D'aquí poc a dos quarts arriba l'Estereo Party. Avui tenim dia el divendres, doncs ja sabeu, la nostra festa habitual. I ara, doncs, ens quedem amb més coses, perquè, com ja sabeu, avui sempre, bueno, avui sempre, els divendres el que fem és fer una volta, una actualitat per l'actualitat musical. I a veure si està aquí el tema, aquí, que no volia sortir ara.
1: Sí, que ya que lo que te ha pasado...
0: Quan sents la música de l'Erika, és que tanques els ulls i és com si estiguessis sentint Abraham Mateo. Ja sabeu que un dels germans que forma l'Erika, doncs, és membre de la formació. Amb Chalistre i Pickers, avui estrena la formació espanyola. Això, La Flor de la Vida.

0: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Per uns moments, la veritat és que tancant els ulls sense J-Lo, una jove J-Lo. Bueno, és que ha tornat de nou a l'estil que ens tenia amb un so així molt norantero, podríem dir, en David Guetta. I aquesta, l'Astúria Melendi, que estrena coses noves. Veneno i arena.
1: Cuando tantos sentimientos se marcharon tras de ti.

0: Need Your Love, l'última proposta que ara estem escoltant de la mà dels Bon Republic. Les 4 i 21 de la tarda, amb aquesta última tarda de la setmana, fa por mirar el rellotge, els indicadors que tenim aquí de temperatura. Tenim 27 graus a l'exterior. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
0: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. I sí que d'aquí ben poc arriba l'Estereo Party, però anem a començar a obrir boca amb aquest tema de Milky on de David Guetta, que es diu Just the Way You Are.

I el que estàs escoltant ara ja és l'inici de la nostra estereopartia. Avui arrenquem amb força, que arriba Bebe Rexha i Failures, amb el tema que ja coneixes, New Relation. Aquí donem el tret de sortida a la recta final de tarda en estèreo. I inici ja, com aquell que diu, del cap de setmana, que comença l'estereopartia.

És moment d'acomiadar-se i ho farem a lo gran amb la música de la gent de Ketama, amb aquest tema que es diu Comes and Goes. És moment d'acomiadar-se en aquesta jornada avui divendres. En pocs minuts ja toquem el punt de les 5 de la tarda i posem el punt i final en aquesta cita que, com sempre, arriba plena d'actualitat. Però més cosetes perquè la setmana que ve ens anem de vacances, és a dir, bueno, que ens anem demà, que no optarem. Així que ens retrobarem aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell ja donant la benvinguda al mes de juny. Dilluns dia 1, que tingueu un fantàstic cap de setmana, que passeu bons dies, salutacions de Marga Márquez.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
2: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts, a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: What you thought you was gonna get?
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Casino al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I still being a kid. The days of being so happy that day I started to quit on my dream.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdere.

del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on a kid.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Sí.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de divendres 22 de maig de 2026. A partir d'aquests instants, 30 minuts en aquesta sintonia per parlar, com sempre, d'actualitat local i comarcal. Parlem del Vendrell i del Baix Penedès i ho fem els de sempre. D'una banda, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, present a les vies de sol a Marga Márquez, present amb l'actualitat esportiva cada vegada més minsa perquè es va acabant la competició, en Jordi Garell, i d'altra banda, amb la previsió meteorològica tenim en Marc Rodero per començar a parlar d'aquests primers dies d'estiu, podíem dir ja. Sintonia dels serveis informatius que estarà presentada perquè us parli amb molt de gust Víctor Merencio.
0: Sumari de titular.
1: Després de prop de 9 mesos d'obres, les obres de renaturalització del tram de la Riera de la Bisbal situat entre el Pont de França i el Pont Nou ja s'han acabat. En parlem avui només obrir l'informatiu que també ens ha de servir per parlar de la cessió per part de la veïna del Vendrell, Mari Carme Cardó, de la nua propietat de dos immobles situats al Vendrell i a Sant Vicenç, així com dels mobles, objectes d'art i la biblioteca que contenen. L'objectiu és que aquests espais tinguin un ús cultural, educatiu i patrimonial vinculat al municipi i a la cultura catalana. D'aquest fet en parlem. Parlarem de les propostes del ple municipal d'Esquerra Republicana de dilluns vinent. Tindrem temps en aquest informatiu de buscar qüestions que ens porten a parlar d'un conflicte veïnal d'una veïna del Papagai a Sant Jaume dels Domenys que li interposen una multa de 5.000 euros per una suposada connexió irregular a la xarxa d'aigües. Parlarem també de la petita història de Marta Mata, de la trobada de terra i taula o de l'embarcada que fa 20 anys, tot plegat, també escoltant l'actualitat musical del Cor Orfeo de Parroquial i alhora també haurem de parlar de la crònica d'esports i del temps. Comencem informatiu. Hem de dir que després de prop de 9 mesos, les obres de renaturalització del tram de la Riera de la Bisbal situat entre el Pont de França i el Pont Nou ja s'han acabat. A banda d'eixamplar la llera i substituir el mur per un talús natural, s'ha reurbanitzat la part corresponent de carrer, on s'ha afegit una zona de passeig lateral.
2: Des d'aquest divendres, el tram de l'avinguda de la Riera de la Bisbal, situat entre el Pont de França i el Pont Nou, ja torna a estar obert. Els treballs han servit tant per transformar l'espai fluvial, substituint el mur de formigó per un talús i incorporant un estrat sedimentari on s'hi han plantat vegetació autòctona, com per a reurbanitzar el tram de carrer superior, donant més espai als vianants, tot i que es mantindrà el pas de vehicles.
3: I hem recuperat un carrer abandonat, hem recuperat un carrer sense vida, un carrer fos, fins i tot, en tot sentit de la paraula, per un carrer on podrem gaudir de l'entorn natural, el nostre entorn natural, evidentment. Som mediterranis, és una riera mediterrània, és una riera sense aigua la major part de l'any, però, evidentment, també hem de tenir en compte el risc d'inundacions i per això hem enxamplat la llera o els talussos naturals perquè, en cas de grans avingudes d'aigua, doncs tingui més capacitat de tragar aigua.
2: A la zona on abans aparcaven cotxes s'ha fet ara un espai de passeig amb diferents bancs per seure. La part inferior de la riera, però, no ha patit grans canvis. Des del consistori expliquen que, tot i que s'hi pot accedir, no és una zona pensada per al passeig.
3: La riera es pot baixar, de fet s'ha pogut baixar, però no està pensat perquè sigui un lloc de passeig normal. Per què? Perquè nosaltres no tenim la riera canalitzada. Aquí, en el moment que pugui venir una avinguda d'aigua, doncs s'ho emporta. Per tant, tu pots baixar, tenim les escales, però mai serà un passeig en el sentit de la paraula, perquè sempre, mentre baixi aigua, no pots arriscar a fer res que una propera avinguda s'ho emporti.
2: El projecte encara està lluny de finalitzar. Els pròxims mesos continuaran els treballs a la zona que va del Pont de França fins a l'avinguda de Jaume Carner.
3: Ara ens falta continuar l'obra de la Riera fins a baix, fins al Jaume Carner, és a dir, del Pont de França fins al Jaume Carner, fins a la rotonda del Mirsa. Ara tot just estem treballant, substituint tots els tubs, tota la part soterrada de serveis, doncs just estem intervenint i, per tant, encara ens queda tot el que ens queda d'any pràcticament fins a acabar, més o menys donant un aspecte semblant amb el que tenim en aquest tram entre ponts.
2: El projecte executiu de renaturalització de la Riera de la Bisbal té un pressupost de 6 milions d'euros, dos dels quals es financen amb una subvenció dels fons Next Generation.
1: L La veïna del Vendrell, Mari Carme Cardó, ha decidit donar a l'Ajuntament la nua propietat de dos immobles situats al Vendrell a Sant Vicenç de Calders, així com dels mobles, objectes d'art i la biblioteca que contenen. L'objectiu és que aquests espais tinguin un ús cultural, educatiu i patrimonial vinculat al municipi i a la cultura catalana. L'acord es farà oficial al ple de dilluns, en què s'espera comptar també amb la presència de la donant.
4: Els interessos de Catalunya i els interessos del Vendrell, per damunt de tot, amb aquest pensament ha viscut sempre la mestra Maria Carme Cardó, després de tota una vida dedicada a l'ensenyament, especialment del català i sovint de forma desinteressada, el seu desig és que casa seva esdevingui de nou un espai d'aprenentatge i de promoció de la llengua. Aquest mateix immoble, situat entre la plaça Vella i el carrer de la Carnisseria, es va convertir durant el franquisme en una escola de català en la clandestinitat.
5: El Vendrell va al davant també de tot, i penso que aquesta casa està ben situada perquè s'hi puguin fer coses. I les coses que s'hi han de fer, segons la meva voluntat, és la llengua. I dedicant molts anys a la llengua.
4: Cardó ha decidit donar a l'Ajuntament la nua propietat d'aquest immoble i d'un altre situat a Sant Vicenç de Calders, així com dels mobles, objectes d'art i la biblioteca que contenen. La voluntat de la donant és que es converteixin en espais dedicats a conservar i difondre el patrimoni documental, històric i artístic municipal. També es preveu que acullin sales d'estudi, exposicions, així com espais de suport per a activitats educatives, especialment vinculades a la llengua i a la cultura catalanes.
5: I el que s'hi pot fer, doncs, són classes, conferències i, bueno, tot el que sigui relacionat amb això. Que sobretot la llengua no vagi perdent com està perdent ara.
3: Donar les gràcies infinites, immenses, a la Mare Carme. Recordar que la Mare Carme, entre moltíssimes altres coses, és filla il·lustre del Vendrell i creu de Sant Jordi, i mestra, i moltíssima gent del Vendrell, doncs, li tenen una apreci enorme, perquè durant molts anys, doncs, ha defensat la llengua, l'ha ensenyat, i moltíssimes persones, doncs, avui, doncs, també continuen la seva trajectòria. Gràcies a la seva iniciativa, no?, de preservar primer l'habitatge, perquè també es puguin fer activitats culturals, fonamentalment, la cultura en sentit ampli, però especialment la llengua, evidentment, preservar la llengua, doncs és aquest el repte que tenim per endavant, d'aquest poder posar en valor aquesta casa per donar-li vida cultural en sentit ampli i especialment en temes de llengua.
5: M'agraeixo molt que l'Ajuntament doncs ho vegi bastant com jo, en el sentit d'ajudar-me a refer la casa.
4: L'Ajuntament del Vendrell acceptarà la donació al ple ordinari de dilluns. L'acord preveu que Maria Carme Cardó conservarà l'ús de fruit vitalici dels immobles i dels seus continguts, és a dir, podrà continuar-ne fent ús mentre visqui. El consistori haurà d'elaborar en el termini d'un any un inventari complet dels mobles, objectes d'art i llibres existents i en un màxim de 2 anys haurà de redactar un projecte per adequar els espais als usos previstos. L'Ajuntament assumirà les obres de remodelació necessàries que s'hauran d'executar en un termini màxim de 5 anys. La part de l'immoble, que actualment és la residència habitual de la donant, però no es reformarà fins després de la seva mort. En cas que no es compleixin els compromisos acordats, la donació podria revocar-se i els immobles passarien a destinar-se a una entitat o fundació dedicada a la protecció i difusió de la llengua i la cultura catalanes. No és la primera vegada que Maria Carme Cardó fa una donació de béns. El 2020 va adquirir un immoble del carrer del Doctor Oliver que va cedir a la Fundació Llar Santa Anna amb el desig que es construís un nou centre de dia per a la gent gran. També ha fet importants donatius a l'entitat Amics de la Bressola, que treballa per garantir la pervivència del català a la Catalunya Nord.
1: Som Poble Esquerra fa una proposta al ple municipal de dilluns vinent demanant que l'Ajuntament posi en marxa un pla de xoc pel bon manteniment de carrers, places, enllumenat, voreres i espais públics. El grup també proposa blindar els drets del col·lectiu LGTBIQ+.
6: El grup municipal de Som Poble Esquerra Republicana presenta el ple ordinari del mes de maig, que se celebrarà dilluns dues propostes de resolució. La primera insta l'executiu local a fer una avaluació urgent de l'espai públic del Vendrell i a implementar un pla de xoc pel bon manteniment de tot el municipi. El grup considera que hi ha un deteriorament de carrers, places, voreres, enllumenats, parcs i equipaments públics. Són pobles que representa també una moció destinada a blindar els drets LGBTI+, de combatre els discursos d'odi. Demana l'actualització de protocols municipals sobre el tema, formació i prevenció del personal municipal en la matèria i suport a la xarxa de serveis d'atenció integral.
1: Una família de l'urbanització del Papagai, a Sant Jaume dels Domenys, denuncia que Aqualia li ha interposat una multa de 5.000 euros per una suposada connexió irregular a la xarxa d'aigua.
7: Una trucada per alertar d'unes humitats es pot acabar convertint en una multa de 4.913 euros. Així ho denuncia una família del Papagai a Sant Jaume dels Domenys, que es va trobar amb la sorpresa que un cop els tècnics d'Aqualia van anar a mirar-s'ho, li van acabar notificant que havien detectat una connexió il·legal entre la canonada principal i el comptador. Una irregularitat de la que neguen ser els responsables, atès que, a més, fins que no van arreglar la incidència el mes de desembre passat, els entrava aigua per la planta baixa i tenien problemes de pressió i abastiment.
8: Aquest tubo potser que acabava allà sota la rampa d'accés a la casa i l'aigua s'escapava per allà. Llavors vaig intentar negociar amb ells per explicar-los el cas, perquè si ells des de fora poden arreglar en aquests pocs metres quadrats o centímetres quadrats aquest tubo il·legal, doncs segurament s'havia d'haver posat des de fora. O han segut els propietaris interiors o és quan es va fer la urbanització.
7: La resposta, però, ha estat la de responsabilitzar-los en ser els titulars del comptador i la interposició d'una multa de gairebé 5.000 euros que poden, això sí, satisfer a terminis. I tot plegat assegura la família quan segueixen pagant pràcticament la mateixa quantitat de factura abans i després de l'escomesa il·legal.
8: Jo benefici no he tingut cap. Sempre he pagat les meves factures, no han volgut mirar el cas a prop i al final m'han dit que pago o pago si no em tallen l'aigua. I tenint els quatre crios, pues, jo no em quedava més remei, no? No els puc deixar sense aigua.
7: De moment, la família amb quatre fills segueix parlant amb la companyia per evitar el tall d'aigua i estalviar-se un possible procés judicial. D'entrada, això sí, hauran d'anar pagant 400 euros al mes durant aproximadament un any.
1: La gran família de les petites històries creix amb una protagonista que ens toca de ben a prop, la mestra i pedagoga Marta Matagarriga. La publicació amb textos d'Albert Gené i les clàssiques il·lustracions de Pilarín Vallès s'ha presentat aquest dijous al Vendrell davant d'un nombrós públic.
4: A la mestra i pedagoga Marta Mata la podem descobrir a través dels seus llibres, dels seus discursos o del llegat que va deixar la Fundació Àngels Garriga, entre d'altres. Ara també podem endinsar-nos en la seva sorprenent biografia a través de la petita història de Marta Mata, una iniciativa de la seva neboda Montserrat Constantí que ha vist la llum gràcies al suport de l'Ajuntament del Vendrell. La petita història amb textos del filòleg vendrellenc Albert Gené i il·lustracions de Pilarín Vallès s'ha presentat aquest dijous als jardins del Museu Déu. L'acte s'ha convertit en un homenatge a la pedagoga coincidint amb el centenari del seu naixement.
9: En el moment en què vivim és un personatge molt convenient, no? És a dir, una persona doncs, que va donar la seva vida per l'educació, va donar també part de la seva vida a la política i es va esforçar perquè les aules i el món polític estiguessin més units i després una persona que va defensar moltíssim i va promoure moltes coses importantíssimes amb la defensa del català, no? Penso que testimonis d'aquesta mena, persones de, doncs això, que han dedicat la seva vida a la cultura, a l'educació, a la llengua, doncs encara ara ens inspiren i ens han d'inspirar.
4: La ninotaire Pilarín Vallès, amb el seu tarannà entranyable i proper, s'ha ficat al públic a la butxaca explicant anècdotes de la seva amistat amb Marta Mata, ha desvetllat que la pedagoga va ser la seva descobridora.
10: Va venir a l'escola on jo estudiava i ens va dir a tres persones, eren docents, la Fina Rifà, la Maria Rius i jo, podeu venir a treballar a la galera. I va ser el meu principi. I després vàrem ser molt amigues. I el text de l'Albert Gené m'ha donat una visió, un reviure, coses que ell estava fent, com per exemple la seva visita a la reina d'Anglaterra, com la fundació de Rosa Sensat.
4: Amb tot, la ninotaire osonenca destaca la gran aportació que Marta Mata va fer a la nostra societat.
10: I aquesta il·lusió de poder millorar el país, aquest creure en nosaltres mateixos, i després la seva professionalitat. Tot el que feia, ho feia bé. Ho feia bé. No només amb il·lusió o amb el ha-ha-ha. No, no, amb tot. Amb tot. Posant-hi ciència, profunditat i entusiasme, també.
4: A la presentació, l'alcalde del Vendrell ha posat en valor la figura de la pedagoga i la presidenta de la Fundació Marta Mata Garriga, Assumpta Baig, ha agraït al consistori la iniciativa de tirar endavant la publicació. L'acte s'ha tancat amb una esperada signatura dels contes a càrrec dels autors.
1: Els cellers Augustus Fòrum del Vendrell han acollit aquest dijous al vespre la trobada gastronòmica que celebra anualment el col·lectiu de cuiners i productors del Baix Penedès, Terra i Taula. L'esdeveniment ha servit per presentar els productes de temporada i també donar a conèixer els nous padrins, el grup musical Jesul.
2: Prop de 90 persones han pres part aquest dijous a la trobada gastronòmica anual que celebra el col·lectiu Terra i Taula. Una vetllada que ja ha esdevingut ineludible a la comarca i que serveix perquè els integrants del grup presentin els seus productes de proximitat i les novetats de la temporada. Enguany la trobada s'ha fet amb un recorregut en el qual s'han fet diverses parades.
11: És que entre els elaboradors, els pagesos, els restaurants i els cellers hem fet 6 punts de trobada gastronòmica. Cada plat fet per un dels nostres restaurants està maridat per un dels nostres vins, de qualsevol dels nostres cellers. En el meu cas, doncs, amb el meu clàssic penedès, és com hem obert la benvinguda que hem fet, i ara cada plat va maridat amb un vi específic fins al postre, fins al final, que es farà ja a la sala.
2: Així, els assistents han pogut degustar les propostes gastronòmiques dels diferents restaurants i els vins dels cellers del territori, acabant amb una proposta especial de Ginebra del Penedès a càrrec de penitencis. La música l'ha posat el grup Jesul, que a més han estat escollits com els nous padrins del col·lectiu.
12: Pues des del 2018, jo dic, crec que hem estat participant pues, als maridatges, a Torclum, totes les cosetes que han fet entre vinyes, bueno, jo què sé, és que tantes coses. I bueno, ens ha tocat ser padrins, ens han convidat per ser padrins i estem molt contents, perquè és com, bueno, de cop tot el treball conjunt que hem anat fent, pues ara deriva en una, com un algú, no? Ser padrí, pues ens encanta, perquè són un col·lectiu preciós.
2: Actes com aquest confirmen el bon moment pel qual passa el grup, que suma de forma constant noves incorporacions.
11: Sí, cada any van sortint gent nova que vol incorporar-se al nostre col·lectiu. El sector, evidentment, no està fàcil, perquè estem parlant d'un sector d'agricultura, de pagesos, no està fàcil, però nosaltres pues, bueno, creiem molt a la terra, en el territori, en el producte de qualitat, i sí, anem fent cada cop més coses, més activitats, moltes sinergies entre els cellers i els restauradors, així que, bueno, pues, sí, la veritat és que estem contents perquè cada cop tenim també més gent que forma part del col·lectiu.
2: La trobada gastronòmica d'aquest any s'ha fet sota el lema Benvinguda Primaveral.
1: Aquest dissabte se celebra el Dia de l'Embarcada. L'Agrupació de Cultura Popular del Vendrell commemora el 20è aniversari de la seva creació. Les celebracions han començat aquest dijous en la presentació dels contes dels balls de gitanes, pastorets i, com no, també faixes.
6: Aquest dissabte, l'Agrupació de Cultura Popular del Vendrell, l'Embarcada, celebra el seu dia gran. La festa es viurà al carrer en forma de cercavila que sortirà a les 11 del matí de la plaça del Tívoli. És la cercavila del Vall de Faixes, que després tornarà a la mateixa plaça del Tívoli, on es farà un vermut i un bingo. A 2:45 tindrà lloc la presentació del mocador guanyador de l'aniversari del Vall de Faixes. A 6:45 de la tarda, inici de la cercavila del dia de l'embarcada pel centre amb tots els bancs de l'agrupació. A 6:45, ballada conjunta a la plaça del Tívoli. I a partir de 7:00, vesprets a la mateixa plaça amb Marc Càstim. Tres dels balls de l'embarcada celebren enguany aniversaris específics. El ball de Gitanes i el de Pastorets, que van ser els impulsors de l'agrupació, celebren dues dècades d'existència i el ball de Faixes celebra el seu 15è aniversari. Per altra banda, aquest dijous a la Biblioteca Terra Baixa s'han presentat i llegit els contes dedicats al ball de Gitanes, al ball de Pastorets i al ball de Faixes. El dia de l'embarcada és un dels grans preludis de la Festa Major de Santa Anna.
1: Més coses d'aquest informatiu en aquesta edició divendres i que ens fan parlar del cap de setmana. Hem de fer-nos ressò de l'Auditori del Tívoli, que acull aquest dissabte un concert del Cor Lubielo d'Alcanar amb la col·laboració del Cor Orfeo Parroquial del Vendrell. Serà a les 8 del vespre i el recital inclou peces de Mozart, Pau Casals, Albert Guinovart, entre d'altres.
7: El Cor Orfeo Parroquial del Vendrell torna a actuar aquest cap de setmana. Aquest cop, però, no serà l'església, sinó l'Auditori del Tívoli, acompanyant el Cor Júbilo d'Alcanar. Els del Montsià oferiran un programa amb obres de Mozart, Pau Casals, Albert Guinovart i el mateix Lluís Sintes, qui també actuarà conjuntament amb l'Orfeó, el tenor Antoni Castro i el pianista Josep Maria Guitart, interpretant el Miserere. El concert, que s'emmarca dins dels 150 anys del naixement del mestre i els 70 del mateix Cor Orfeó, començarà a les 8 del vespre i el preu de les entrades és de 10 euros per al públic en general i gratuïta per als socis de l'Associació Musical Pau Casals.
1: I ja amb clau de cap de setmana també hem de dir que l'edifici Tavares de Coma-ruga acollirà aquest divendres a les 8 del vespre la segona semifinal de la quarta gala DRAC. Es tracta d'un esdeveniment que abraça el Camp de Tarragona i que pretén reivindicar el moviment LGTBIQ+.
7: Amb molt d'orgull, d'aquesta manera acull el Vendrell la semifinal de la gala DRAC organitzada pel col·lectiu LGTBI del Camp de Tarragona. Un esdeveniment que aterra aquest divendres al Tavares amb la voluntat de trencar tabús de manera enèrgica i desinhibida.
13: Per tant, aquest és un espectacle lúdic, festiu, també a través de les dracs es reivindiquen i es trenquen els estereotips i les normes de gènere. Per tant, és un event que genera inclusió, impacte social i visibilització real i artística del col·lectiu. Així que a través d'aquest volem com que pugui arribar aquí a la població del Vendrell aquest fet de crear consciència i visibilitat.
14: Jo penso que pel Baix Penedès, que aquestes coses tinguin lloc és una petita batalla guanyada, no? És dintre de tota aquesta feina que des del safareig la voluntat que tenim és visibilitzar-nos, fer-nos presents, ja sortir dels marges sense renegar d'aquests marges, vull dir, sabem d'on venim, però ens volem fer presents en la naturalitat del dia a dia de les persones.
7: La gala començarà a les 8 del vespre, malgrat que una hora abans ja s'obriran portes amb un pintacares per al públic més infantil. L'esdeveniment, el primer d'aquestes característiques que s'organitza al Baix Penedès, estarà presentat per Zafiro d'Or i posarà en disputa quatre dracs aspirants a entrar a la gran final de Reus del 3 de juliol.
15: El Vendrell, com hem anat dient tot aquest temps, estem al costat de les persones que lluiten pels drets de tots i de totes, en definitiva. Lluiten pels drets de les persones que formen part del col·lectiu, però també pels drets de les persones que no hi formen part, doncs perquè ens ajuden a veure la realitat tal i com és en realitat. Per tant, doncs, també contribueixen a aquesta pau, no? A aquesta pau i a aquesta convivència.
7: El Vendrell competirà a través del ball, la música, el maquillatge i el vestuari, les drac Cosima Carrà, Moa Jones, Onídia Mar i Rubi Ri. El vot del públic i dels membres del safareig, repartits al 50%, decidirà quines seran les tres escollides que passaran a la gran final. Un esdeveniment, doncs, lúdic i participatiu que de retruc s'organitza per primer cop al Vendrell, coincidint amb els 14 anys del servei del col·lectiu H2O a l'Espai Jove de Salut.
0: Els esports en Jordi Graell.
16: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 2-1 al camp del Vallmoll en un partit disputat aquest dissabte i on els jugadors d'Àlex Sukhoviev protagonitzant un duel disputat contra un equip que s'estava jugant a entrar al play-off d'ascens. De fet, el Roig i Negre s'avançaven només començar amb un gol de Reda Ucaini abans del descans, però els locals que aconseguien donar-hi la volta i tot i que el Vendrell doncs, va buscar l'empat, doncs, finalment doncs, ja no hi va ser a temps. D'aquesta manera, els d'Àlex Sukhoviev, que acaba la temporada en 6è lloc amb 50 punts. per parlar de tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, l'Àlex Urjoviev. Hola, buenos días.
17: Hola, buenos días.
16: Bueno, como decía, una lástima, ¿no? Porque fue un partido que competiste, pero al final pues no se pudo sacar.
17: Bueno, el rival estaba jugando playoff, estaban obligados de ganar, ambiente, bueno, mucha gente, mucha presión para ellos, y estaban bastante nerviosos. Yo creo que ellos no esperaban que nosotros vamos a jugar a 100%, como no jugamos nada, pero bueno, nosotros vinimos a ganar como todos los partidos. Y al final, bueno, empezamos ganando y nos marcaron dos goles de falta. Y durante la segunda parte, bueno, nosotros tenemos ocasiones para empatar. Pero bueno, al final hemos perdido y bueno, es complicado cuando el rival juega playoff, porque es en casa, campo muy difícil, que es muy pequeño. Bueno, difícil buscar motivación también, ¿no? Al final de partido, que no juegas nada, ellos juegan playoff y tal. Pues bueno, hemos intentado, hemos acabado bien el año, contando primera vuelta, segunda vuelta era muy buena y ya está, y estamos preparando para el año que viene.
16: Como comentas, pues ya se ha acabado la liga, habéis acabado en sexto lugar con 50 puntos. Y bueno, al final lo que ha pesado obviamente es la primera vuelta, ¿no? Porque la segunda, a excepción de estos últimos partidos que ya pues ya no os jugáis nada, pues se han conseguido muchas victorias y al final pues bueno, con esto os tenéis que quedar, que el equipo pues ha demostrado que si está así desde el inicio, de cara al año que viene, pues puede ser un equipo a tener muy en cuenta, ¿no?
17: Sí, hemos demostrado que tenemos nivel para competir esta categoría bien y luchar por ganar la liga o estar en playoff, y ahora pues ahora descansar y año que viene estamos buscando mejorar algunas posiciones, hacer equipo más fuerte y tal, para año que viene no fallar, para objetivo de año que viene va a ser el ascender.
16: Pues perfecto, Alex, por nuestra parte agradecerte que nos hayas atendido a lo largo de esta temporada, así que muchas gracias y que tengáis un muy buen verano.
17: Muchas gracias, igualmente, un placer.
16: Àlex Urjoviev, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fa una mica valoració d'aquest últim partit de Vallmoll, també de la temporada, i ara, com diem, doncs, el curs doncs, ja s'ha acabat, per tant, ja toca pensar l'estiu vinent, i per tant, pendents de com s'acaba configurant la plantilla de cara a la temporada vinent, on el Vendrell tornarà a competir a tercera catalana.
18: El temps amb Marc Rodero.
1: Jornada de divendres, amb vista ja al cap de setmana, hem de parlar del temps d'avui, però sens dubte també el que ens espera per als propers dies. Marc Rodero, bona tarda.
19: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Avui dia d'estiu, no?
19: Sí, i segurament que el cap de setmana també vindrà dominat per aquesta situació. Val a dir que estem molt pendents, que sol passar en aquesta època de l'any, i més amb aquesta inflada notable de les temperatures, d'aquestes boires que es poden formar a la mateixa línia de la costa. Són d'aquelles situacions extremadament difícils de poder predir territorialment i en l'horari, per tant, se'ns fa molt difícil poder saber exactament a on passarà, però creiem que aquest cap de setmana es podria donar una situació d'aquestes característiques. Per tant, estarem parlant d'un cap de setmana dominat pel sol, amb algunes tronades de tarda cap a les àrees del Pirineu i del Prepirineu, de fet lluny de casa nostra, amb estabilitat, amb tranquil·litat i amb temperatures notablement altes. A les zones interiors i de muntanya de la comarca, cap a l'àrea del Montmell i plana interior, moltes temperatures situades entre els 28 i els 30 i algun 31 cap a l'àrea de muntanya, i a prop de la costa entre els 25 i els 27, sempre i quan aquesta boira no faci acte de presència. Sempre queda situada damunt del mar, però de vegades, de forma molt puntual, també pot tocar terra. Si aquesta situació s'acaba donant, les temperatures a mateixa línia de mar podien quedar força més baixes, amb valors que en prou feina superarien els 17, els 19 graus. Per tant, en conjunt, un cap de setmana de tranquil·litat, d'estabilitat, preestiuenc, de temperatures força altes, màximes i també les temperatures mínimes, però amb l'ull posat a la zona marítima, on es poden donar, com diem, aquestes boires que queden situades damunt del mar, però que puntualment també poden tocar la zona litoral. parlant de zona litoral, esperem també una situació marítima molt plàcida durant aquest cap de setmana, mar majoritàriament arrissada tant al matí com a la tarda, Víctor.
1: Una mar que a primera hora del matí sembla una bassa d'oli, no?
19: Literal, un mirall. És espectacular la tranquil·litat que hi ha. De fet, tenim aquest pantà baromètric, no?, que li diem moltes vegades, i per tant no acaba d'entrar tampoc la marinada, no hi ha un contrast tèrmic suficient i per tant la mar està pràcticament, com molt bé deies, com una bassa d'oli, com un mirall.
1: Marc, gràcies. Bon cap de setmana.
19: Bon cap de setmana.
1: I també bon cap de setmana a tots vostès. Ens trobem en properes ocasions en aquesta mateixa sintonia. Que tinguin molt bona tarda.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit. Escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Hola, què tal? Salutacions, benvinguts al Plaça Vella, la tertúlia quincenal d'actualitat municipal de Radio Televisió del Vendrell. Una edició, la d'avui divendres, 22 de

0: Encetem aquesta nova edició del Plaça Vella i, com és obvi, com és obligat, doncs comencem saludant els nostres convidats, o, avui en singular, el nostre convidat, Baltasar Santos, regidor del PSC, també responsable d'Hisenda de l'Ajuntament del Vendrell. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: I bé, doncs avui també estaven convidats la representant portaveu dels Comuns, Yolanda López, que es va excusar en trobar-se de viatge fora del país, i també doncs estaven convidats, en aquest cas, doncs els representants del grup municipal de Vox, que per tercera edició consecutiva no han pogut assistir, i per tant doncs haurem de reconvertir aquesta tertúlia quinzenal avui doncs per parlar de pressupostos, per parlar de pressió fiscal, de càrregues fiscals, doncs en format més entrevista, i podrem també tanmateix doncs parlar abastament d'aquesta qüestió. Però abans, com sempre, abans d'iniciar aquesta avui entrevista amb el regidor Baltasar Santos del Partit Socialista, posem-hi una miqueta de context.
2: L'Ajuntament del Vendrell segueix refermant el seu compromís per continuar congelant els impostos. Una voluntat, però, que des de l'oposició municipal es qüestiona. Alguns dels partits asseguren que la pressió fiscal a la vila és força elevada, com a conseqüència de les derivades provocades pel pla d'ajust financer encara vigent. D'altres, a més, acusen l'àrea d'Hisenda de prestidigitació comptable, en parlar de no apujar impostos però obviar l'increment de taxes, fonamentalment la de recollida de residus. I és que els tributs municipals es divideixen en tres grans àmbits. Impostos, aquella quantitat que l'administració recapta per sufragar la despesa pública, les taxes, associades a un servei específic, i els preus públics, contraprestacions per activitats i similars. Una suma que el govern insisteix que manté continguda al màxim i que, en el cas de la brossa, s'augmenta en obligat compliment a les directrius de la Unió Europea.
0: Bé, doncs iniciem ara sí doncs ja plenament aquesta edició, una mica especial avui, doncs perquè per circumstàncies ens hem de trobar doncs sols, i bé, no hi haurà aquell debat que es produeix habitualment doncs cada 15 dies aquí al plató de Plaça Vella, però sí que parlem de números. Ja en vam parlar la setmana passada, fa dues setmanes, la darrera edició, i bé, doncs avui en parlarem, però potser una mica més enfocats quan doncs a la càrrega fiscal, els tributs municipals que es paguen a l'Ajuntament de Vendrell. Però permeti'm que comenci obrir una miqueta més el focus, obrir una mica el radi, ja que, hem sabut fa hores pràcticament, doncs, com aquí diu, doncs, que el govern de la Generalitat doncs, ja té garantit el seu suport per aprovar els nous pressupostos. Serien els primers pressupostos des de fa 3 anys, si no vaig errar, des del 2023. I li volia preguntar doncs, a vostè també, com a responsable, màxim responsable de l'àrea d'Hisenda a l'Ajuntament del Vendrell, que què implica també doncs, per al Baix Penedès, per a la seva capital, doncs, que la Generalitat pugui aprovar pressupostos?
1: Primer de tot, és una gran notícia que tinguem pressupostos amb aquest acord entre el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. És un bon acord, com han dit els diferents líders dels diferents partits, doncs és un projecte de país, i per tant és una gran notícia el fet de que tinguem pressupostos després, com dius, de 3 anys de sequera en relació als pressupostos. I en relació al Baix Penedès suposa també una gran notícia, perquè aquests pressupostos, ja van dir en l'anterior intent de pressupostos, que malauradament, no es va portar a terme, però que ara sembla que sí, hi ha aquest acord, doncs són uns pressupostos que doblen la quantitat que s'inverteix en el Baix Penedès, sobretot en àrees doncs, tan sensibles com el tema de salut, amb el Cap de l'Arboç. També recull la dotació, la subvenció, doncs a la xarxa Santa Tecla, de 10 milions per poder ampliar l'hospital comarcal, i altres inversions doncs, importants pel conjunt de la comarca. Per tant, bona notícia, i molt contents de que per fi puguem tenir pressupostos, que és la primera obligació que té un govern, tenir pressupostos.
0: Que però bé, es dobla la inversió doncs, pressupostada sobre la comarca, després cal executar, que de vegades no, doncs, l'índex d'execució no acaba de ser el 100%, però continuem sent la comarca de la Vegueria del Penedès on hi ha doncs, menys inversió. Per tant, el punt de partida era una mica baix, podríem dir.
1: No, partíem del no res, partíem de la nada. Partíem de molt a baix, no? De dècades de desinversió, de no recordar-se que el Baix Penedès, de fet, el Consell Comarcal i el conjunt d'alcaldes de la comarca, independentment del color polític dels alcaldes, van fer aquesta campanya del Baix Penedès existeix, no? Que era un lema, jo crec que molt... molt, molt important en el sentit de que feia notar doncs, aquesta manca d'inversió que hi ha hagut a la comarca del

0: Baix Penedès. I és veritat que partim de zero o de menys zero, però que aquesta inversió i que dobla el que hi havia en el 2023, doncs és un bon punt de partida, doncs, per arrencar projectes que són importants i sobretot en l'àmbit del benestar social i de les polítiques socials, vull dir, de tema de sanitat i temes també d'inversions en centres escolars, no?, que també és molt important. Jo crec que és una bona notícia.
1: I aquí al Vendrell, com està el procés d'elaboració de pressupostos de cara al 2027? Ho dic perquè és un tràmit que després té un... és una mica feixuc des del punt de vista administratiu. Òbviament després hi ha una aprovació inicial, es poden presentar al·legacions. Si no vaig errat, normalment quan els números ja més o menys quadren, s'intenta aprovar cap al ple d'octubre per poder tenir aquest marge perquè l'1 de gener ja estiguin operatius. Per tant, no hem arribat encara a mig any, però suposo que ja comencen a treballar i com a mínim tenir-ho present, no?
0: Ja estem treballant en els pressupostos 2027 en totes les ordenances fiscals que han de regir a partir de l'1 de gener del 2027, perquè, com bé dius, volem tenir-les aprovades el abans possible, a partir del mes d'agost, doncs s'obre, diguem, el meló de poder aprovar ordenances i posteriorment el pressupost, de fet, perquè de cara a l'1 de gener puguin entrar en vigor un cop s'hagin exposat públicament i s'hagin respost les al·legacions, si és que n'hi ha. Pressupostos que seran pressupostos de continuïtat, amb algunes excepcions que estem refent algunes ordenances fiscals. Per exemple, l'ordenança de taxa de residus, ja va anunciar l'alcalde que faríem una nova ordenança, camí d'aquesta ordenança de taxa justa de residus, per bonificar, com a mínim, per premiar a la gent que està reciclant i per castigar o, per mínim, no premiar, doncs, a la gent que no recicla, no? Perquè això ens hem de creure tots i hem d'abocar tots els esforços per arribar als objectius de recollida selectiva, perquè ens hi va els diners en això, ens hi va els diners a tots els ciutadans, és a dir, si no recicla es pujarà el preu, el cost del servei, portarem més coses, més tones de residus a incinerar, i això ens grava directament, i per tant hem de repartir aquest cost entre els ciutadans, i això no és el que volem és reciclar, arribar als objectius i baixar el cost del servei, per tant, baixar la taxa de residus. I després una altra ordenança que estem també treballant és la taxa d'establiments, la taxa que grava, diguem, les estades en establiments turístics, i també és una taxa que no grava el ciutadà del Vendrell, sinó que grava el turista que ve al Vendrell, doncs, a fer ús de disfrutar d'uns dies de vacances a càmpings, a pisos turístics, a hotels o hostals, no? I aquí sí que la Generalitat ens va fer un regal a tots els ajuntaments, en el sentit de que va modificar aquest impost.
1: I permetia que cada municipi ho gestionés, no?
0: De fet, és un impost que la meitat el gestiona directament la Generalitat i l'altra meitat deixa un marge als ajuntaments perquè puguem pujar aquest impost o no. I nosaltres estem estudiant diferents possibilitats. Una d'elles és que a temporada baixa, doncs, aquest impost no s'incrementi per afavorir, doncs, que la desestacionalització de les estades dels turistes al Vendrell. A l'estiu tenim ple a vessar a tots els establiments turístics, ocupació plena, però nosaltres volem anar un pas més enllà, dotar els nostres establiments turístics d'aquest plus de competitivitat, si més no, en comparació amb els establiments turístics d'altres municipis, i per tant estem estudiant aplicar i en quina mesura aplicar aquest increment o no aplicar-ho en determinades èpoques de l'any, precisament per això, no? Per fer que el nostre teixit hoteler, doncs, sigui més competitiu de cara a, en comparació amb la resta. I això són de l'ordre de 200.000 euros que ingressarà l'Ajuntament i que no van no pagar als ciutadans del Vendrell. Per tant, són dues bones notícies. Per una banda, doncs, una nova taxa de residus, per una altra, aquesta ordenança que regularà, doncs, aquest increment de l'impost d'estades turístiques.
1: Per cert, ja que ho comenta també, doncs, aquesta taxa de residus, que com dels principals punts de fricció amb els grups de l'oposició i fins i tot també amb alguns col·lectius veïnals, era justament, doncs, aquest gravamen, podríem dir, per metres quadrats dels habitatges. Doncs, això també ho tenen previst d'estudiar com a mínim, si es podria revertir, o continuaria mantenint aquesta filosofia?
0: És una qüestió que nosaltres hem explicat, però segurament no hem explicat prou bé. No hem explicat prou bé. És a dir, la legislació que s'aplica en el tema de la recollida i gestió dels residus és clara. És a dir, hem d'anar a models de recollida, diguem, sostenible i intel·ligents, és a dir, que afavoreixin que la gent puguem reciclar més i millor. Això per una banda. Per una altra banda, el que diu la llei és que el 100% del cost del servei, cosa que abans no es feia, no es feia i per tant teníem aquest marge, el 100% del cost del servei s'ha d'aplicar a la ciutadania. Per tant, nosaltres què vam fer? Vam fer contactar una consultora, la millor probablement de tota Catalunya en matèria d'assessoria en relació a les ordenances fiscals, i ens van dir, escolta'm, la primera versió d'ordenança que apliqueu no pot ser per reciclatge, sí o reciclatge no, ni per les brosses que es generen, perquè no tenim les dades. I això també ho diu la llei. Per tant, ha de ser per renda. Per renda, pel nivell de renda de cada unitat familiar, és com s'ha d'aplicar. I pel nivell de renda, el millor indicador és el valor cadastral de l'habitatge. Per això es va fer pel valor cadastral de l'habitatge. Hi ha molta gent que es pregunta, ja, però una casa que viu en un pis petit, que viu en 10 persones, ja era més brossa. Però és que ara mateix no s'està fent per brossa, sinó per renda, o com a mínim per estimació de renda. Segur que hi ha excepcions, hi ha gent que viu en cases de 300 metres quadrats i que...
1: Potser la va heretar en el seu dia, pel que fos.
0: I que no genera brossa i, a més, té uns ingressos molt minsos. Segurament hi ha de tot, no? Però aquesta va ser la primera... onada, diguem, d'aquesta ordenança de la taxa de residus. La segona serà ja amb dades una mica més de dades de qui està reciclant i qui no, serà introduir aquest factor de bonificació per la gent que recicla i aquest factor de penalització per la gent que no recicla. I després això no s'acabarà, perquè segurament el 2028 o 2029, veurem com van les coses, podrem fer establir ja directament aquesta taxa, diguem, justa, que serà que cadascú pagui en funció del que genera de residus. I aquest és l'objectiu final.
1: Per tant, són 2 anys per acabar de veure cap on s'ha de vehicular, d'orientar aquesta taxa per acabar ajustant al màxim possible el cost de la taxa cada habitatge.
0: Segurament no serà l'última vegada que ho expliquem, perquè genera, evidentment, genera frustracions i genera gent que està reciclant des de fa 4 anys, doncs, clar, i quan va arribar a mi el moment de bonificar, doncs ara a partir del 2027 ja podrem bonificar és aquestes persones.
1: Parlant també, encara seguint el fil d'aquesta del tema de la taxa de residus, justament l'última edició del Pla Sabella es va parlar sobre si al Vendrell es congelaven impostos o no es congelaven impostos. Clar, es parlava que al final un ajuntament, la seva política fiscal, per dir-ho d'alguna manera, es basa són els tributs municipals, que es divideixen en impostos, en taxes, en preus públics, contribucions especials, si es dona el cas. I bé, aquí hi havia el detall de congelar impostos, però s'ha pujat la taxa de residus. Tot això, per centrar una miqueta l'objecte d'avui del programa del Pla Sabella, la pressió fiscal al Vendrell és massa elevada?
0: Jo, primer de tot, sí. No és veritat que la taxa de residus s'hagi incrementat. El que es cobra és el 100% al conjunt de la ciutadania.
1: Que és el que comentava ara, no?
0: Perquè el 70% de la gent, el 70% dels contribuents, han vist baixar la taxa de residus. És a dir, tothom que tingui un pis en relació a l'ordenança que s'aplicava abans, tothom que tingui un pis de menys de 100 metres quadrats ha vist baixar la taxa en 3 euros.
1: No gaire, però
0: ha vist baixar la taxa. Tothom que tingui una casa de menys de 200 metres quadrats també ha vist baixar la taxa, perquè és que l'anterior ordenança diferenciava entre pisos i cases, no? I amb aquesta ordenança, tothom que tingui una casa de menys de 200 metres quadrats i un pis de menys de 100 metres quadrats ha vist baixar una mica la taxa. A partir d'aquí, això és un 60-65% de la gent que ha vist baixar la taxa. Ja dic, no massa, i segurament tothom voldria que baixés més. Però no és que s'hagi incrementat la taxa. S'ha incrementat la taxa en funció, com deia abans, de la renda o de l'estimació de renda que dona el valor cadastral dels habitatges. I, per tant, sí que hi ha un 35% aproximadament d'habitatges que han vist incrementada la taxa i no en la mateixa quantia. No la mateixa quantia. Dit això, passem a la pressió fiscal.
1: Que parlem de la pressió fiscal, però el que sí que s'havia argumentat alguna vegada, fins i tot en alguna sessió plenària, sí, és que llavors com s'explica que la partida pressupostada per cobrir el servei sigui superior a la de l'any anterior?
0: En la mesura en què no reciclem, continuarà incrementant-se. Per això el nostre neguit i els nostres esforços els aboquem tots a fer aquesta campanya de difusió, de convèncer la gent, doncs, que s'ha de reciclar. I jo crec que comença a canviar el xip. L'altre dia ens passava algunes dades l'alcalde de res, amb molt poc temps d'implantació, i encara queden els barris, diguem, més nombrosos quantitativament parlant en quant a densitat de població del municipi, i ja comença a notar-se algun increment del reciclatge, per tant, de la recollida selectiva, en un 10-12%. Per tant, comença ja aquests brots verds, no, diguem, de que aquest canvi de xip comença a integrar-se.
1: Doncs parlant ara, sí, parlant de la pressió fiscal, doncs si es paguen molts impostos, no es paguen molts impostos, si reverteix correctament el servei a la ciutadania, quina és la pressió fiscal del Vendrell?
0: Bueno, jo venia...
1: En relació al seu entorn, sobretot.
0: Jo venia preparat per debatre amb el senyor de Vox.
1: Sí, perquè justament és un tema del qual també han fet bandera, que es paguen molts impostos.
0: Perquè ells volen baixar tots els impostos, com han fet a Argentina, com han fet als Estats Units amb la motosierra, i això vol dir també retallar tot el públic, no?
1: L'estat de benestar.
0: Entre altres coses, l'estat d'ara està, però també les pensions i tot el que té a veure, doncs, amb el públic. Per tant, jo venia preparat per això. El tema de la càrrega fiscal, les dades són dades obertes. Qualsevol ciutadà pot consultar les dades de qualsevol municipi de Catalunya i pot veure que les últimes dades publicades del municipi del Vendrell, segons la OC, són 687 euros per habitant. Això vol dir que cada ciutadà de mitja paga 687 euros per habitant. Per any.
1: Sí, òbviament.
0: Això ens situa, diguem, dins del conjunt dels municipis de Catalunya, una zona mitja. Però aquesta dada l'hem de filtrar i l'hem d'explicar una mica. La càrrega fiscal, tal com es calcula, i això ho explica també a la pàgina web, quan veieu càrrega fiscal o pressió fiscal, com es calcula amb el conjunt d'impostos, i molt bé has dit abans, impostos directes, indirectes, taxes, contribucions especials, preus públics, tot això, i es divideix entre el número de ciutadans. I dona aquesta xifra de 687 euros. Però què passa? Nosaltres, primer, hi ha dues qüestions que són importants. Una, primera, nosaltres no ens podem comparar amb tots els municipis de Catalunya, sí que ens hem de comparar, doncs, amb municipis com nosaltres, no? Com municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants. Municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants a Catalunya no hi ha tants, són 32. Concretament són 32. Vale? I estem a la zona mitja. Però si fem un factor de correcció, i explico per què el factor de correcció, nosaltres tenim una com sabeu, tots els que és de Vendrell de tota la vida, sobretot, sabeu que nosaltres tenim una característica que no tenen molts altres municipis, que és que tenim un número d'immobles, 15.000 i escaig, de primera residència, de gent que hi viu, d'unitats d'habitatges on la gent hi viu. I, per tant, se pressuposa que està empadronada. Però tenim l'altra meitat, 15.000 més, de gent que no està empadronada. Aquesta gent paga impostos també, paga el seu IBI, per exemple. Per tant, quan es calcula la càrrega fiscal, s'estan comptant uns ingressos, uns impostos que estan pagant la gent, que després, a l'hora de dividir pel número de ciutadans, no compten, perquè no estan empadronats. Vale? Nosaltres hem aplicat aquest factor de correcció, i amb aquest factor de correcció dels 32 municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants, estaríem en el número 19, exactament en el 19.
1: És a dir, però sota la mitjana.
0: Sona mitja, entre zona mitja baixa,
1: estem més a
0: prop, més a prop de baix que no de la part alta, i estàvem parlant d'uns 450 euros per habitant
1: i any.
0: Això és molt subjectiu, hi haurà gent que per mi 450 euros també és molt alt, però bueno, si ens comparem amb altres municipis, i sobretot si ens comparem amb els municipis d'entre 25.000 i 50.000 habitants, i sobretot si ens comparem amb els municipis turístics, que ja no hi ha tants, dels 32, 5, doncs estem a la zona mitja-baixa. Què vol dir això? Això vol dir, doncs, que nosaltres, des de l'any 2019, que vam entrar, diguem, el nou equip de govern, vam fer un esforç també per intentar no incrementar els impostos, a no ser que sigui absolutament necessari. Ens vam trobar amb alguns problemes. problemes de l'ordre de que a nosaltres i a tots els ajuntaments d'Espanya doncs hi ha un impost que era un impost molt quantiós, que era la plusvàlua, que el Tribunal Suprem amb una sentència va dir ens ho carreguem i ja no podrem cobrar tant de plusvàlua. Hi ha un altre impost, que és l'IBI, sobretot l'IBI que pagaven les autopistes, els peatges, que pagaven peatges, però al desaparèixer els peatges, deixem de tenir un ingrés important. És a dir, ens beneficiem com a ciutadans, per una banda, al desaparèixer els peatges, però l'Ajuntament també deixa d'ingressar uns diners que també són importants. Per tant, aquesta merma o aquesta falta d'ingressos no la volien tampoc no compensar amb increment d'impostos i ho van fer durant un any, vam incrementar 2 dècimes a l'impost de béns immobles i un altre any 3 dècimes a l'impost de béns immobles des del 2019 fins ara estic parlant. Si mirem la pressió fiscal del 2019, ara ha baixat 50 euros. És a dir, hem baixat la pressió fiscal des del l'any 2019. I si mirem el conjunt des de l'any 2015, vaig estar repassant les dades ahir justament per preparar el programa, doncs vaig veure que tenim una pressió fiscal més baixa que la del 2015. No gaire més, però una mica més baixa que la del 2015. Per tant, quan la gent diu, escolta'm, paguem molt d'impostos, bueno, és algo subjectiu, però tenim una pressió fiscal alta? No, això no. Això no ho podem dir perquè estem en la zona mitja baixa.
1: Perfecte. Acabem. Per últim, una darrera pregunta, si pot ser doncs, una resposta al màxim de succinta possible, que justament doncs, fa poc vostè mateix anunciava doncs, la liquidació del pressupost 2025 amb un superàvit de fregava els 4,8 milions d'euros. Clar, això són diners que s'havien pressupostat, que al final doncs, se suposa que anaven destinats amb alguna inversió, amb algun servei que no s'acaba d'executar, i per tant són diners que al final van al romanent, que bàsicament s'han de destinar a eixugar deute, no?
0: Una part va aixugar deute i una part important també va, de fet, en aquest proper ple que tenim, una part d'aquest romanent, d'aquests diners, doncs van a finançar doncs, a qüestions que ja estaven compromeses. Pagar deute de proveïdors, diguem, de factures de proveïdors, no factures dels bancs.
1: Sí, factures de proveïdors de
0: l'art del 2025. Que no es pot dedicar és a la despesa general, aquestes quantitats no es poden dedicar a la despesa general, però sí a despeses que ja estaven compromeses o sí a eixugar deute.
1: Per tant, podríem dir doncs, que ja estava planificat perquè permetés doncs, pagar aquests proveïdors que quedaven pendents, o es podia fins i tot, permeti'm l'expressió també, que ha pogut haver una manca de planificació i al final hi ha hagut doncs, 4,8 milions d'euros que estaven previstos que anessin al carrer i no han acabat revertint.
0: Bueno, si els preguntes a l'oposició segur que et diran manca de planificació, perquè és la paraula màgica que sempre diuen, però realment no és una manca de planificació, realment és una execució del pressupost. Rarament s'executa el 100%, per tant, rarament s'executa tot allò que estava pressupostat i nosaltres anem bastant bé d'execució del pressupost i d'execució de tot el que havíem compromès, perquè, entre altres coses, tenim també moltes diguem, obres compromeses amb els fons europeus que també ens obliguen a anar ràpid i anar àgils en l'execució de la nostra despesa. I, per tant, això no es deu a una manca de planificació, sinó que es deu, diguem, a un principi de prudència, de no gastar més del que toca per si de cas ve algun sotrac, que de vegades ve algun sotrac, i normalment els últims anys algun sotrac ens ha vingut a finals d'any, i que tinguem aquest marge. Per tant, no és una qüestió de manca de planificació, jo diria al revés, és una qüestió de planificació. I, en tot cas, preferim que s'obrin 4 milions o 5 milions que no que faltin o que no arribem. No? Jo crec que la qüestió molt succinta és l'informe d'intervenció, que sempre fan referència a tothom, excepte les conclusions. I les conclusions dels informes d'intervenció sempre són les comptes del Vendrell estan sanejades. Vale? Per tant, aquesta és la conclusió final.
1: Perfecte, doncs un coixinet per allò que pugui passar doncs, a final d'exercici.
0: Correcte.
1: Senyor Baltasar Santos, regidor representant del Partit Socialista de Catalunya al Vendrell, a més doncs, responsable d'Hisenda de l'Ajuntament del municipi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
0: Moltes gràcies.
1: I fins aquí aquesta edició especial del Plaça Vella. No hem pogut compartir doncs, el debat habitual de cada 15 dies, però en tot cas doncs, ho hem volgut solventar amb una entrevista al responsable de les finances de l'Ajuntament de Vendrell. Nosaltres ho veiem, com sempre, d'aquí 15 dies, que acabin de passar un molt bon dia. A reveure.

0: del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.

del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

I què tal? Molt bona nit. Ja hi tornem a ser un altre divendres més. Estàs escoltant els Iron Fridays, divendres metàl·lics, aquí, a Ràdio Vendrell. Bé, doncs bé, ja t'escolteu en directe a través de les zones del 107.1 de l'FM, aquí a Zona Penedès, o si no, a través de l'aplicació rtv-alvendrell.cat, si la teniu encara, si no, a través de la TDT, o a través del podcast, o a través d'on vulgueu. Molt bona nit i benvinguts. Bé, com ja sabeu, a partir d'ara un parell d'horetes de bon rock, bon heavy, com no, bon rotllo, en Cisco Rock, els mandos i el control tècnic. Bé, bé, i cal dir que és un altre programa enllaunat. Segueixo inutilitzat a casa amb una muleta que m'acompanya tot el dia, però bueno, no passa res, ja mateix estem caminant i podré arrencar el cotxe de moto i marxar cap a la ràdio per fer un directe. De moment el que fem és el que podem i anem posant musiqueta. La setmana que ve tenim aquí el dia 25 el Roig Arena a València, el 27 a la Sala Coliseum a Corunya i el 29 a Bilbao, al Bascay Arena, tenim els grans Megadeth amb la seva gira despedida, junt amb els Angelus Apatrida, Crysix i The Coast. Bueno, i moltes més cosetes, perquè se'ns venen una nit de trash metal aquí al Vendrell, d'allò més bona, els amics del local. Tindran allí els grans Radity i, com no, acompanyats dels Fear, banda local de thrash metal. I uns presenten disc, els Fear i els Radity, venen a dir-la, acompanyats. Com no, de moment anirem posant una miqueta més de música, anirem calentant l'ambient, anirem amb un altre d'aquest àlbum, últim àlbum dels Megadeth, aquest, bueno, penúltim, The Sick, The Dying and the Dead, i anem amb el tema Life in Hell.

Bé, si segur aneu al concert aquest d'aquesta fantàstica girada als Megadeth, voldreu escoltar alguna més vell, alguna... però no clàssic. Vell clàssic, anem amb el seu àlbum Tilting i, com no, anem amb Shouldn't It.

0: Si enxufes la ràdio els divendres de 9 a 11 de la nit i escoltes bon rock, bon heavy, no ho dubtis, estàs escoltant Iron Maiden, emitint des de Vendrell a tot el món.
1: Bé, i com no, els grans d'Igualada estaran allí acompanyant els Megadeth, ells són Crysix, i sona Rise the Rest. Ho escoltes aquí, els Iron Fridays.

Bé, bé, i també, també estaran acompanyats, com no, dels grans d'Albacete. Ells són... no fa falta presentació, no? Els grans Àngelus, Apàtrida, Isona, Empire o Shame.

0: Sidereyes, Divendres Metàl·lics a Ràdio El Vendrell. De 9 a 11 de la nit en el 107.1 de l'FM.
1: Bé, bé, les bandes que vindran aquí a tocar a Vendrell són Rarity. L'any passat van quedar finalistes al Metal Battle i aquest any els tindrem aquí tocant a Vendrell. Sona Bringers of Madness i recordem que estan tocant dins d'aquesta nit de trashmet, nit de metall, aquí al Local Biker, també estan a Camp Mercader Festival i a molts més llocs. Rarity sona així de bé.

0: ¡Eso es la puta caña!
1: I bé, bé, ara al juny ens tornen a visitar l'Escripta, com no, el grup de Fernanda Lira encapçalant, estaran tocant a Vitoria, la sala Rock Concept, el dia 15 de juny, el 16 a València, la Rock City, el 17 de juny a la sala Estraperlo, i com no, d'allí ja se'n van al Hellfest i moltes més dates, com a WhatsApp, moltes més dates confirmades per aquestes fantàstiques noies. De moment anem amb aquesta intro d'aquest Shades of Sorrow, que va veure la llum el 23 i sona The Aftermath.

bé, i continuem amb Destrucció. Aquests alemanys estan tocant per tota la península aquest estiu i sonen així de brutals i així de bé. Ja sabeu, Iron Friday.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja estem en tota aquesta jornada d'avui divendres, 22 de maig, programa número 3.974. I sempre, sempre, la intenció, l'objectiu d'això, d'estar amb vosaltres, d'acompanyar-vos, de treballar per aquesta ràdio senzilla, propera, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I dins d'això, moltes coses. Per exemple, per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marrodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Grell, el repàs habitual a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, són això, actualitzacions habituals a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10 serà ja la segona part de Calaixera i més coses. Secció habitual cada setmana, un calaix de lectures, tot allò que ens apropa a nivell de llibres, la Montse Porcel. A banda, altres aspectes destacats, repassarem l'agenda, també tocarà aquests espais de consell sanitari i de salut a través de la Comissió de Salut Comunitària del Vendrell. També apartats importants, això, en cultura, en concerts propers i també una bona estona per la participació i les trucades a través d'aquests punts habituals. De fet, des d'ara ja ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, si voleu, al 686-101-101, o també ens podeu enviar un correu electrònic a calaixera@rtv-elvendrell.cat. I també, en aquesta tercera i última part, podeu trucar al 977-15-70-69. Tot aquest contingut habitual, buscant aquesta bona estona de ràdio, que això acabarà al migdia, en principi. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
3: Anem al temps, com sempre, per començar. Primer apunt d'informació de servei. Mar Rodero, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
3: Temperatures que segueixen a l'alça i encara han de fer aquest cap de setmana, no em sembla, Marc?
4: Doncs sí, aquest cap de setmana vindrà marcat en conjunt per l'estabilitat. Durant tot el cap de setmana sí que haurem d'estar molt pendents de mar, perquè aquest contrast entre la notable pujada de temperatures que tindrem en superfície i l'aigua del mar, aquest contrast pot provocar que hi hagin algunes boires. Quasi totes solen quedar damunt del mar, però de forma puntual també arriben a terra endins. Per tant, podrien afectar aquest tram costaner. És una de les situacions més difícils de preveure. Per tant, doncs, es pot donar durant aquest cap de setmana perquè s'inflen els mercuris, però és complicat de poder entomar o acotar una miqueta més quan serà. En definitiva, un cap de setmana estable, tranquil, preestiuenc, podíem dir, amb temperatures que a la costa quedaran situades entre els 24 i els 26 i a l'interior entre els 28, 30 i algun 31 cap a les àrees del Montmell. Per tant, un cap de setmana de platja, fins i tot podíem dir, amb la possibilitat de que puguin haver-hi aquestes boires, que allà la temperatura quedaria extremadament curta.
3: Bé. Doncs estarem ben pendents, Marc. Gràcies per la informació, bon cap de setmana i fins dilluns ja.
4: Fins dilluns, adeu-siau.
3: Adeu-siau.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Divendres, dia d'estrenes musicals, en tenim moltes, i una d'elles és aquesta del Nil Moliner, que ens agrada molt, eh? És el seu darrer treball, Nuestro Jardín.

0: Nil Moliner, ens agrada Nil Moliner amb aquesta nova cançó, Nuestro Jardín, per començar i per posar ritme a programa, calaixera, avui que ja som divendres, en proximitat i en sintonia, al 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies.

0: Aquest dilluns hi ha convocada una nova sessió de ple, la ordinària, la que correspon aquest mes de maig, com sempre, a partir de les 6 de la tarda, amb 10 punts a l'ordre del dia. Ens fem ressò d'aquest ordre, justament, per la part més resolutiva, el punt número 6, que és l'aprovació de l'acceptació de la donació gratuïta de dos immobles. El número 7, l'aprovació de la bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la comunitat de propietaris de l'edifici Auramar 2. Per què fa la part de control, el punt número 8, la proposta de resolució que presenta el grup municipal Som Poble Esquerra per l'avaluació urgent de l'estat de l'espai públic i la implementació immediata d'un pla de xoc de manteniment al municipi del Vendrell. El punt número 9, una moció presentada pel grup municipal d'Esquerra per la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia al Vendrell. I finalment, i com ja sempre passa, el punt número 10, que en aquest cas és el darrer punt, recull els precs i les preguntes. De fet, la ciutadania interessada pot adreçar preguntes al ple mitjançant l'adreça de correu electrònic pledelvendrell@gmail.com. A més, una sessió plenària que, com sempre, podeu seguir en directe i de forma íntegra a través d'aquesta casa de ràdio i televisió al Vendrell. I les noves places de la zona blava que el passat gener es van aprovar als nuclis de Sant Salvador i Coma-ruga entraran en funcionament aquest proper 1 de juny. Es tracta de 144 places repartides entre les zones del passeig marítim de Coma-ruga i la carrerada d'en Ralet, el sector sanatori del nucli de Sant Salvador. Les places es van aprovar com a compensació de les que es van eliminar a la plaça Germans Trilles de Coma-ruga o al carrer Doctor Robert del centre. Segons el govern local, aquestes noves places tenen l'objectiu de facilitar la rotació de vehicles a l'estiu i dinamitzar l'activitat econòmica. I encara més informacions en matèria política local. Unitat Vendrellenca reclama al govern local que instal·li finalment les càmeres de videovigilància compromeses i recorda que fa temps que el tema està pendent.
1: Començar amb aquest tema de la instal·lació de càmeres amb una roda de premsa del regidor Soriano al gener del 2024, on anunciava la instal·lació de 50 càmeres al Vendrell. El mateix any, a l'estiu, el juliol del 2024, hi va haver una altra roda de premsa de les mateixes característiques on anunciaven no 50, sinó 45. En van perdre 5 pel camí. Avui, que estem a mitjans del mes de maig del 2026, no hi ha encara cap càmera instal·lada.
0: La proposta del grup és que la policia local disposi de també càmeres mòbils. La formació considera que cal reorganitzar el cos de la policia local.
1: Creiem que s'ha de complementar la xarxa de càmeres fixes amb una xarxa de càmeres mòbils molt més dinàmica i flexible en funció de les necessitats que tinguem. Càmeres que, per exemple, a l'estiu es puguin instal·lar al passeig marítim, que es puguin instal·lar, per exemple, a les entrades de barris quan es detecten onades de robatoris, al voltant de les estacions de tren, siguin de Sant Vicenç o del Vendrell. El segon punt és que som coneixedors de la ràtio de policia local. Tenim 100 policies locals per una població de 42.000 habitants. És una bona ràtio i, per tant, no hauríem de tenir aquesta percepció i aquesta inseguretat ciutadana als carrers.
0: Unitat Vendrellenca reclama més il·luminació en molts carrers del municipi.
2: Tenemos barrios y calles de nuestro municipio a oscuras o mal iluminadas, lo que esto favorece, pues, la delincuencia.
0: L'objectiu de les propostes és incrementar la sensació de seguretat ciutadana. I la Generalitat està elaborant un estudi d'alternatives per veure quina és la solució més adequada per desviar el trànsit de camions a la carretera TP2125, que passa per Llorenç. Així ho ha anunciat aquesta setmana des del Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a una pregunta feta per la diputada penedesenca d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop. Ja fa temps que des de Llorenç reclamen la construcció d'una variant que elimini el pas de vehicles passants per al mig del poble i, segons ha apuntat la diputada, actualment passen per aquesta travessa urbana prop de 60.000 vehicles a la setmana, molts dels quals són camions. Això provoca diferents molèsties entre els veïns i veïnes, tant pel soroll i la contaminació com per la manca de seguretat que això suposa i que ja s'ha traduït en diferents accidents, alguns d'ells mortals. Una situació que es preveu que encara s'incrementi pel desenvolupament desenvolupament del polígon Poet de Banyeres i la futura sortida de l'AP7 a Banyeres. Davant la petició d'Esquerra, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que ja està en marxa un estudi d'alternatives per oferir una solució que sigui realista i fer compatible la vida quotidiana amb les activitats econòmiques. Paneque ha afegit que aquest estudi ha d'estar llest a la tardor, moment on es compromet a traslladar al territori la solució tècnica més òptima. I l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani comportarà un col·lapse del tram ferroviari que va de Sant Vicenç de Calders a Tarragona. Així ho assenyala un estudi que ha encarregat la plataforma Mercaderies per l'Interior a l'empresa d'enginyeria MC RIT, que s'ha presentat aquesta mateixa setmana també. L'estudi, que porta per títol Saturació del corredor mediterrani, impacte socioeconòmic i proposta de solució, conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil per al pas de trens del corredor mediterrani és insostenible i deriva a un col·lapse d'aquest tram. En aquest sentit, remarquen que si actualment aquests 25 quilòmetres entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona ja es troben en el 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies, l'entrada en funcionament d'aquest tercer fil dispararà la demanda fins a 224 trens diaris, amb una ocupació de la via del 126%. De fet, així en fa referència al portaveu de Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano.
3: I amb aquesta situació, com després es comprovaran les xifres reals en l'estudi, la via quedarà absolutament saturada i per aquesta raó nosaltres, des de la plataforma de Mercaderies per l'Interior, demanem que s'accelerin els estudis per fer una via pel prelitoral, una via per l'interior, pel prelitoral i lluny de nuclis poblats.
0: Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que en retirar les mercaderies de la línia de la costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals. I més coses, l'edifici Tavaris ha acollit, ara fa uns dies, la nova edició del Market Job Place, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Turisme del Vendrell i l'Eina, amb l'intenció de posar en comú empreses del territori que busquen treballadors i persones a la recerca de feina. Enguany han participat més de 500 candidats i candidates interessats a trobar ocupació, bàsicament en l'àmbit turístic. I mercès a la progressiva desestacionalització del sector, algunes d'aquestes contractacions esdevenen estructurals. Qui ens apropa la crònica d'aquesta nova trobada en ocupació i recerca de feina és el nostre company dels serveis informatius, Lolo García.
4: 19 empreses del territori a la recerca de treballadors. La segona edició del Market Job Place ha tornat a posar en comú, mitjançant entrevistes curtes de 10-15 minuts, companyies dels sectors del turisme, comerç i serveis, amb persones interessades a trobar feina. Una iniciativa ideada per facilitar l'ocupació durant els mesos d'estiu, però que cada cop més abracen tot l'any.
5: En aquests moments, quan allargues la temporada, pots garantir millor, d'una manera més clara, aquesta continuïtat a la plantilla, i llavors tots dos es beneficien. Quan era una estacionalitat molt marcada, clar, tenies 2 mesos, però bueno, després tenies 10 mesos o 8 o 9 mesos sense feina. Per tant, això ens ajuda també a estabilitzar l'ocupació i l'economia.
4: Abans de l'entrada de les 500 persones que han participat de l'esdeveniment, entre els inscrits prèviament i la resta d'assistents, les empreses han rebut un seguit de consells a l'hora d'afrontar les entrevistes amb els candidats i poder afinar així en la tria final. Unes recomanacions complementàries als requisits establerts per les companyies.
6: Busquem perfils que ens encaixin a les botigues, que sigui gent activa, amb ganes de treballar, que vulguin estar tot l'any, si volen. O sigui que necessitem personal que sigui actiu i amb ganes de treballar, sobretot.
7: Com una persona per netejar i amb contracte, amb afirmacions i tot. I vam trobar la Isabel que ella està contentíssima d'estar amb nosaltres, i nosaltres amb ella, i supercontents, i vull dir que això funciona, i aquí es troba feina.
4: I entre els candidats, perfils divergents, des de persones que busquen una ocupació estrictament d'estiu a d'altres que voldrien una feina més estructural.
8: Doncs hem vingut especialment per buscar una feina per aquesta temporada d'estiu, ja que doncs, per fer una mica del nostre propi calaix, també ara que ja tenim 18 anys, entrarem a la universitat, doncs per també tenir els nostres diners i no només tirar dels nostres pares i per també tenir l'experiència laboral, que creiem que és algo que fa falta.
9: Bueno, espero trobar doncs, treball perquè m'estic preparant per selectivitat, per entrar a la universitat i bueno, un treball així temporal per treure'm algo, per cobrir la universitat. I res, a l'estiu, i bueno, si puc seguir compaginant els estudis, bé, si no, doncs, estiu.
4: El segon Market Job Place pretén fomentar la dinamització econòmica local, tot reforçant la competitivitat de les empreses i millorant la qualitat dels serveis que s'ofereixen a residents i visitants. Una iniciativa, doncs, amb vocació de consolidar un matching que creix any rere any.
0: I proposta turística amb rerefons econòmic. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es preparen per viure un cap de setmana dedicat als grans genis universals vinculats al territori. Durant el primer cap de setmana de juny, el Vendrell, Reus, Riudoms, Mont-roig del Camp i Horta de Sant Joan oferiran simultàniament una vintena d'activitats gratuïtes adreçades al públic familiar. El programa inclou visites guiades, tallers, exposicions i jocs de descoberta vinculats a la vida i obra de Pau Casals, Antoni Gaudí, Joan Miró i Pablo Picasso, artistes universals que van trobar inspiració en els paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entre les novetats destaca una activitat teatralitzada itinerant sota el títol L'obra dels genis està malalta, que es representarà al llarg de tot el cap de setmana. Així ho anunciava la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador.
10: És molt potent perquè a molts pocs llocs, diria jo, del món, tenen la sort de tenir amb tants pocs quilòmetres quadrats tants genis, no? O sigui, aquests artistes que ens transcendeixen i que són realment universals. I la veritat és que s'està treballant molt bé conjuntament i crec que estem en el bon camí, doncs, de donar-lo encara més a conèixer.
0: El paisatge dels genis compta actualment amb 5 rutes interpretatives i 6 espais museístics dedicats a aquests creadors, després de la incorporació aquest 2026 de la Casa Pairal Gaudí de Riudoms. Les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia a través del web del paisatge dels genis.
11: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
11: L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 22 minuts. Saltem ja cap a la informació esportiva. Aquesta és una feina d'en Jordi Grell.
12: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem amb doble partit del Vendrell Resta Tècnic, els dos últims partits de la temporada, on els jugadors David Castaño primer visitaven divendres la pista del Molins en un partit pendent de la 24a jornada, que en aquest cas acabava amb derrota per 29 a 27, mentre que diumenge els vendrellencs es desplaçaven fins a Terrassa per enfrontar-se al Terrassa B i en aquesta ocasió ens aconseguien guanyar per 30-38 i per tant, doncs, després d'aquests dos partits, finalment el Vendrell Resta Tècnic acaba en vuitè lloc de la Lliga amb 31 punts i per fer una mica de balanç de tot plegat, doncs, com sempre tenim el mestre, el David Castaño. Hola, bon dia.
13: Bon dia, Jordi.
12: Bé, anem a pams. Primer, doncs, parlem d'aquest partit divendres a Molins, que en aquest cas doncs, va anar de manera ajustada, però bé, doncs, al final es va acabar escapant.
13: Sí, va ser un partit complicat, al final no vam tenir opció de guanyar-ho, però bueno, vam estar lluitant fins a l'últim moment.
12: A més, era un partit que també doncs, anava amb la baixa del Jordi Rius, que evidentment doncs, ja ho vam comentar la setmana passada, no? Que si us falten els pitxitxis, doncs és més complicat.
13: Sí, bueno, davant del Jordi Rius també ens faltava el Ceto, faltava algun jugador més, i bueno, entre això, que era un horari una mica estrany, i que el Molins, la veritat, que va treballar bé, bueno, se'n va fer una mica difícil.
12: I, en canvi, diumenge, doncs, sí que ja doncs, va poder recuperar efectius i després d'una primera part igualada sí que la segona doncs, ho va aconseguir trencar, no?
13: Sí, va ser així. Va començar a rotllar l'equip, ja es van poder ficar uns gols d'avantatge i ja no va tenir res a fer el Terrassa. Ja era un partit més que guanyable.
12: Ara doncs, ja s'ha acabat la Lliga, per tant, toca fer una mica de balanç. Finalment doncs, acabeu en vuitè lloc, doncs, a 8 de l'ascens i a 9 del descens. Ja ho hem anat comentant, no?, que al final ha acabat en terra de ningú. I bé, doncs, al final és una mica el reflex de la temporada, no?, molts alts i baixos.
13: Sí, correcte. Sí, és el que dius tu. Hem estat al mig de tot. Al mig de la taula, al mig de l'ascens i del descens, a mig gas en treball. Tot ha sigut a mig gas, com aquell que diu. I bueno, positiu, que estem fent equip, que és un equip molt eclèctic i que l'experiència ens donarà al final els resultats. És l'únic bo que podem treure d'aquesta temporada.
12: Per tant, bé, com comentes, doncs, de cada temporada vinent, no? Imagino que el bloc doncs, ja està fet i, per tant, doncs, només cal fer alguns retocs per intentar doncs, ser més competitius, no?
13: Correcte. Ja l'any que ve ja ha de ser més competitiu, més aquest equip, perquè el que diem, les mancances que teníem, que era potser de conèixer entre nosaltres, això ja hauria d'estar superat. I si podem agafar un efectiu més, doncs ja començar a rotllar i a demanar ja... A demà ja vindrà aquí rendiment.
12: Doncs perfecte, David. Per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. Així que moltes gràcies i que tingueu molt bon estiu.
13: Igualment, merci per tot.
12: David Castany, entrenador del Vendrell Gràcia Tècnic, valorant aquests dos partits finals, com dèiem, amb derrota a Molins, victòria a Terrassa, que deixen doncs, el Vendrell Gràcia Tècnic en vuitè lloc, i ara, com dèiem, ja toca pensar la temporada vinent on l'equip competirà de nou a Segona Catalana. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota del futbol sala Vendrell per 3-8 aquest diumenge al Pavelló Municipal contra l'Huracans Transpaís La Selva en l'últim partit a casa de la temporada, els jugadors de Miquel Malo, i on, tot i que el resultat doncs, pot indicar el contrari, doncs, van plantar força cara al líder de la Lliga. De fet, a la primera part doncs, va ser doncs, força disputada amb alternatives en el marcador, però a la segona part sí que els visitants doncs, van demostrar la diferència de nivell i finalment doncs, va recomportar-se una victòria que a més els permet ja doncs, proclamar-se campions de Lliga de retruc aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. Per parlar de tot plat, com sempre, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
14: Hola, bon dia.
12: Bé, que em té una llàstima, no?, perquè doncs, a la primera part doncs, vau estar molt bé, doncs, jugant de tu a tu, i a la segona part sí que ells doncs, ja es van escapar i ja va ser difícil seguir el ritme, no?
14: Sí, bé, abans de tot ho vaig fer ja en persona amb ells, però crec que és just fer-ho també per aquí. Felicitar Huracans pel seu campionat i per la seva divisió d'honor, crec que ha sigut el just campió de la categoria, un senyor equipazo, i ser completament merescut. Pel que fa al nostre partit, bé, crec que vam sortir força bé, estem en una situació complicada, que entre lesions i històries estem tirant molt de juvenils, estem tirant de senyor B, estem tirant d'una mica de tot el que podem per acabar completant convocatòries. Però tot i així, ja et dic, crec que va ser una primera part on vam competir superbé, ens fiquem per davant, no deixem que ells en cap moment dominin el partit, crec que inclús fem molt de millor primera part que amb ells, de fet hi ha un parell o tres de gols seus que són pues, bueno, errades individuals que poden passar, però que nosaltres teníem que fer molt més per aconseguir fer gols de lo que van fer ells. I a la segona part, ja va començar una miqueta la primera part, però a la segona part, pues, bueno, al final... amb tres expulsions és molt complicat competir, o sigui, si expulsen a tres jugadors al llarg del partit, són tres vegades en què has de defensar durant dos minuts amb un jugador menys i pues, és molt difícil. Després podríem entrar a discutir si les expulsions són o no són merescudes. Jo crec que dintre del que ens van, dintre del que vam poder vam competir són el que ens van deixar i que un cop pues, ja no ens van deixar competir perquè les situacions moltes vegades no depenien de naltres i ens trobem en situacions molt negatives per naltres, doncs aleshores allà es va trencar el partit i va ser quan ells van aconseguir això, trencar el partit i la victòria final.
12: Ara ho comentaves, no? Doncs els últims partits doncs, heu hagut de tirar molt davall i un cop més doncs, es va debutar un altre jugador, com és l'Adán, que a més doncs, va tenir el valor de tirar doncs, l'últim doble penal, que bé, doncs, no va poder entrar, però bé, doncs, també està bé que els joves doncs, també s'atreveixin, no?
14: Sí, bueno, va tirar el doble penal, perquè és que tot el que ha xutat el doble penal està expulsat ja, sí. Però sí, no, la veritat és que l'Adam va fer un molt bon partit, és un noi de juvenil de primer any, és un noi que ha estat amb nosaltres des d'infantils, amb nosaltres des d'infantils, exceptualment passat que va prendre la decisió de marxar a Platense i pues, aquest any ja ha tornat. Al final nosaltres hem de tirar d'això, hem de tirar de cantera. És molt difícil per nosaltres aconseguir fitxatges amb la zona amb la que estem, així que hem de potenciar el que tenim i molt contents de que vagin sortint nois, i més si ho fan amb el caràcter i la personalitat que ho va fer Adam, que pues, va estar jugant molts minuts i no semblava per a res que tingués 16 anys, pues, millor encara.
12: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà doncs, avui mateix a la pista del Salou B, que és un equip que, bé, doncs, després de la victòria d'Huracans, doncs, ja no té opció de pujar a divisió d'honor, però tot i així, ben bé, doncs, és l'equip que ha quedat segon, per tant, doncs, és un test difícil per acabar la Lliga, però bé, doncs, aviam si, doncs, com a mínim, doncs, podeu acabar doncs, també amb bones sensacions, no?
14: Sí, ojalà, serà un partit molt complicat contra un equip com el Salou B, que és un equipazo, que a més suposo que ja no juguen a gran cosa, i amb el B també havent acabat, i amb el juvenil havent acabat temporada, que per ser el juvenil ha tornat a pujar nacional a la màxima categoria del futbol sala juvenil, enhorabona també pel juvenil de Salou, però segurament també pues, tinguin jugadors del juvenil aquest nacional. Bueno, serà un partit segur molt difícil, veurem a veure qui anem, perquè tenim algun jugador que encara a dia d'ara mateix encara no sabem 100% si podrà estar aquesta tarda o no. Però bueno, com vaig dir el dia de l'Huracans, pues els que estiguem tenen que anar allà a competir al màxim. Ojalà no ens expulsin a quatre jugadors a aquest partit i aconseguim competir durant tot el partit, que és el que volem fer per acabar amb les sensacions i tot dit, i si a més poguéssim sumar algun puntet més, pues, tot això que ens emportaríem.
12: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
14: Doncs molt bé, moltes gràcies a tu.
12: Miquel Mal, entrenador del futbol sala Vendrell, valorant aquesta derrota per 3-8 contra l'Huracans. I ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, avui mateix, a 9:15 de la nit, a la pista del Salou B. Derrota del Club d'Esports Vendrell per 2-1 al camp del Vallmoll, en un partit disputat aquest dissabte, i on els jugadors de l'Exujoviev protagonitzant un duel disputat contra un equip que s'estava jugant a entrar al play-off d'ascens, de fet. El Roig i Negre s'avançava només començar amb un gol de Reda Ucaini abans del descans, però els locals que aconseguien donar-hi la volta, i tot i que el Vendrell doncs, va buscar l'empat, doncs, finalment doncs, ja no hi va ser a temps. D'aquesta manera, els de l'Exujoviev, que acaba la temporada en sisè lloc amb 50 punts. Per parlar de tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, l'Àlex Ujoviev. Hola, buenos días.
15: Hola, buenos días.
12: Bueno, como decía, una lástima, ¿no? Porque fue un partido que competiste, pero al final pues, no se pudo sacar.
15: Bueno, el rival estaba jugando playoff, estaban obligados de ganar, ambiente, bueno, mucha gente, mucha presión para ellos, y estaban bastante nerviosos. Yo creo que ellos no esperaban que nosotros vamos a jugar a 100%, como no jugamos nada, pero bueno, nosotros vinimos a ganar como todos los partidos. Y al final, bueno, empezamos ganando y nos marcaron dos goles de falta. Y durante la segunda parte, bueno, nosotros tenemos ocasiones para empatar, pero bueno, al final hemos perdido y bueno, es complicado cuando el rival juega playoff, porque es en casa, campo muy difícil, que es muy pequeño, bueno, difícil buscar motivación también, ¿no?, al final de partido, que no juegas nada, ellos juegan playoff y tal, pues bueno, hemos intentado, hemos acabado bien el año, contando primera vuelta, segunda vuelta era muy buena y ya está, y estamos preparando para el año que viene.
12: Como comentas, pues ya se ha acabado la liga, habéis acabado en sexto lugar con 50 puntos y bueno, al final lo que ha pesado obviamente es la primera vuelta, ¿no? Porque la segunda, a excepción de estos últimos partidos que ya pues ya no os jugáis nada, pues se han conseguido muchas victorias y al final pues bueno, con esto os tenéis que quedar, que el equipo pues ha demostrado que si está así desde el inicio, de cara al año que viene, pues puede ser un equipo a tener muy en cuenta, ¿no?
15: Sí, hemos demostrado que tenemos nivel para competir esta categoría bien y luchar por ganar

0: Igualmente, un placer.
1: Àlex Ojez, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fa una mica valoració d'aquest últim partit de Vallmoll, també de la temporada, i ara, com diem, doncs, el curs doncs, ja s'ha acabat, per tant, ja toca pensar l'estiu vinent, i per tant, pendents de com s'acaba configurant la plantilla de cara a la temporada vinent, on el Vendrell tornarà a competir a Tercera Catalana.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
6: I ràpidament, com sempre fem, després dels esports, saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris, avui que és divendres 22 de maig. Perquè fa el diari de Tarragona, estem per als alumnes. Educació, en els professors, fan vaga i es manifesten a Tarragona i a l'Ebre. En cultura, Cambrils, cultura, gastronomia, esports, pilars del turisme, el diari presenta el seu especial de turisme de la mà dels principals actors del sector. Altres notícies al diari Ara. Els sindicats no afluixen i exigeixen una nova proposta del govern. I 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. I finalment, a La Vanguardia, el jutge bloqueja els comptes de Zapatero i l'empresa de les filles. També es fan ressò de com es prepara la visita del Papa Lleó XIV. L'actualitat i la informació en aquestes portades que ens ajuda a conèixer, a perfilar una mica millor la informació del dia.
3: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com va això?
1: Doncs molt bé,
0: sí?
1: Molt bé, presentant un nou concert.
0: Molt bé, si vens és perquè hi ha alguna cosa a explicar, eh,
1: sí, sí,
0: Anton?
1: Sí, sí, sí.
0: És el cas, és el concert d'aquest proper dissabte, que ara en parlarem. Jo feia referència al Cor Orfeo Parroquial, perquè hi feu una col·laboració,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí,
0: però,
1: sí, sí, sí.
0: Però, diguem, el pes i la responsabilitat important, eh, d'aquest concert, és el Cor Júbilo d'Alcanar, i que
1: sí,
0: justament l'han preparat un repertori xulíssim i que de seguida coneixerem també, eh, Anton?
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Hem de
1: sí.
0: recollir una mica això, com es presenta tot aquest concert. I, de fet, ens el presentes tu, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, Anton,
1: sí,
0: et sembla?
1: Sí, sí, sí. Tenim el Gerard Ramon, que és el director del Cor Júbilo d'Alcanar, un vendrellenc afincat al Canà. I aleshores em fa molta il·lusió poder tenir també el Gerard comentant aquest concert que farem, que faran, vaja, els de la Coral Júbilo aquest dissabte al Tívoli.
0: Perfecte. Doncs el tenim ben a punt, crec, telefònicament. Gerard, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Gerard.
0: Com estàs?
2: Bon dia.
0: Gerard, tu ets vendrellenc, eh? Ara explicava el Ton.
2: Sí, jo sóc del Vendrell. Jo sóc el net de Cal Casimiro.
0: Ostres, val, d'acord, d'acord.
2: Molt bé. El meu tiet és el Josep Canyelles.
0: Fantàstic, sí, sí, ara ja t'hem ubicat.
2: I, bueno, jo sóc el fill de sa germana.
0: Molt bé, fantàstic. Allò, també és la típica pregunta del Vendrell, que és aquesta de quina casa ets, tu, eh? Una mica és això, eh? De fet, en la teva trajectòria musical, i és el que podem trobar en aquest díptic que s'ha publicat, eh, per aquest concert de dissabte, justament quan es parla de tu i de teva, una mica la teva biografia, es parla de que justament vas participar en aquesta coral d'infants, eh, del Jan Toldrà, que també ha estat un punt de referència musical aquí al Vendrell, eh? Així que tenim una trajectòria musical consolidada i també propera aquí al

0: Vendrell, si es pot dir així, tot i que després, evidentment, has anat ampliant la formació, aconseguint una qualitat important en la teva feina, en Gerard?
1: Bueno, sí. Quan vaig estar aquí a Vendrell, doncs hi vaig estar amb el cor del Tudorà, que això ja ho va dir el meu avi, el Casimiro, li va dir a ma mare, aquest nen canta molt bé, l'hauries d'apuntar a la coral del Llac. Dic, pues, em van apuntar allà i allà vaig estar fins que em vaig fer gran.
0: Molt bé, fantàstic, que bé. Gerard.
2: I també, deixa'm apuntar,
0: digues.
2: Referent als enllaços familiars i tot això, la Núria Canyelles, que és la que ens ha fet el relat del llibre de l'aniversari de Pau Casals,
0: sí.
2: I el Gerard són cosins.
0: Molt bé.
2: No? Sí. No, Gerard? Que sou cosins?
1: Sí, sí. Núria? Ella és la filla del Josep Canyelles,
2: del
1: germà de ma mare, i per tant som cosins germans.
0: Fantàstic.
2: Vendrellens, de soc arrel.
0: I tant,
2: Vull dir, doncs, que amb l'Associació Musical Pau Casals hi tenim una doble connexió ara.
0: Fantàstic, que bé. Sí. I d'aquí aquesta col·laboració, d'aquí aquest concert i del que ha de passar justament aquest dissabte a l'auditori del Tívoli. Explica'ns, Gerard.
2: Per fi fem aquest concert.
0: Sí, que ha costat de programar això.
2: No, bueno, per fi, perquè el cor Jubiló d'Alcanar, dirigit per un vendrellenc, i el cor Orfeó del Vendrell, dirigit pel Jordi Soler. Ells dos són amics, es coneixen. I aquestes dues corals que són d'alguna manera germanes, no ens hem trobat mai encara.
0: Des de
2: l'Associació Musical Pau Casals estem molt contents de provocar aquest concert, no? De tenir aquest concert de dues corals semblants, de característiques semblants, que cantem aproximadament les mateixes peces amb el mateix nombre de cantaires i dos directors que són entre ells són amics, de forma que per fi ens trobem aquestes dues corals, no, Gerard?
1: És veritat, sí, ens hem parlat moltes vegades, hem coincidit moltes vegades, però aquest dissabte serà la primera vegada que ens veurem les cares dalt d'un escenari.
0: Ostres, clar, que bé,
2: doncs, sí, molt bé, i que continuï, perquè nosaltres creiem, des d'ara jo parlo des de la vessant del cor Orfeó parroquial, que això ha de tenir una continuació probablement al Canà, algun dia, eh?
1: Sí, ja ho tenim. Nosaltres ja ho tenim una mica previst.
2: Veus?
1: Que quan coincideixi tot, doncs, el cor Orfeó va així a Gilcanà a fer el seu concert.
0: A tornar a la visita, no? En certa manera, a tornar a la visita. Va, ara, si us sembla, Gerard, centrem-nos en el concert d'aquest dissabte. Què ha de passar? Com heu preparat aquest concert? Què heu triat?
1: Bueno, jo he triat un concert el més distret possible. I hi ha una barreja de tot. Vull dir, no és monogràfic. Hi ha una mica de tot. I toquem òpera, cantem una peça molt bonica, molt distreta, de la flauta màgica de Mozart, que es diu Das Kindern zum Herrlich. Això l'alemany meu no és massa bo, però traduït al català és Que bonic que sona.
0: Molt bé.
1: Així que s'entén bé. Després cantem una cançó de Pau Casals, que és la cançó a la Verge, amb una versió una mica diferent a la que canta l'Orfeó, en el qual hi participen dues solistes, la Carla Caral, soprano, i l'Hermínia Marí, contralt. Veureu que és la cançó La Verge tradicional del mestre Casals, però amb una petita modificació.
0: Val, que bé.
1: Després també cantem una sardana que es diu Alcanà, que la va composar pel poble el Francesc Marrós, però com que és tan bonica, no la podíem cantar, perquè una sardana només és musical. I, bueno, em vaig animar a ficar-li la lletra, i ara, doncs, vaig arreglar-lo una mica per la coral, i amb acompanyament de piano, i bueno, ara ja la podem cantar, que és, ja veureu, que és molt bonica d'escoltar.
0: Que bé, fantàstic.
1: Després, també toquem Àngel Guimerà, encara que no sigui músic, era poeta, no?
0: Sí.
1: Li cantem l'himne dels pirates del musical Maricel, i també penso que també serà distret, serà bonica d'escoltar.
0: Molt bé.
1: Després tenim... Bueno, ara nosaltres celebrem el 35è aniversari de la coral. Igual que l'Orfeó ara està celebrant el seu 70è aniversari, si no m'equivoco.
2: Sí, el 70.
1: Nosaltres estem treballant per fer un gran concert el mes de desembre al nostre auditori, en el qual farem una mena de selecció més reduïda de lo normal, Dos Miserables.
0: Oh, ostres!
1: I doncs, bueno, us oferirem tres peces d'aquest musical, per ja començar a fer una mica de boca, ja.
0: Ostres!
1: Després cantarem de la sarsuela Cançó d'Amor i de Guerra, de Rafael Martínez, la part, una de les peces més boniques i més conegudes, que és Pirineu.
0: Home, i tant!
1: I, bueno, tenim una estrena. Estrenem una cançó. Una cançó de Lluís Sintes.
0: Hombre!
1: I el
0: deus conèixer. Ja el coneixem, bé. De fet, ahir ja va estar aquí tot. Ahir va estar aquí a la ràdio.
1: Ah, veus? El Lluís Sintes va escriure fa anys una cançó que es deia La Cançó de la Sirena, de Mahó. I un dia quan va venir per aquí el canal, bueno, no me'n recordo per què, me la va presentar, però en una versió nova, en una versió coral. I va dir, mira, aquesta us la dono a vosaltres perquè l'estreneu vosaltres. I bueno, l'hem estat treballant i va dir, on pensava jo, on l'estrenarem? Dic, home, què millor estrenar-la a Vendrell davant d'ell.
0: Ostres,
1: i tant. I no l'hem cantat en cap moment, sinó que l'estrenarem aquest dissabte.
0: Fantàstic. Mira que hi va estar aquí el Lluís, parlant del concert de l'orgue que es fa aquest divendres, i no es va dir per res d'això, No ens ho va dir, S'ho va guardar, s'ho va guardar. Sí,
2: té cocs amagats, el Lluís.
0: Sí. Mira, el Lluís té aquesta...
1: Una manera molt, molt bonica. Ja
0: que
1: veurem,
0: bé, que bé. Ostres, deixa'm-ho dir així, Gerard, i així en confiança. És un concertàs, com deies tu, voleu que sigui un concert entretingut, és evident que ho serà, però, ostres, són cançons... Clar, conegudes, reconegudes, a banda de l'estrena d'aquesta manera de Lluís Sintes, però són cançons molt conegudes, i també, home, Els Miserables, jo crec que és un dels musicals de referència a nivell mundial, si podem dir-ho així, i també, no, els musicals tenen aquest fet especial, em sembla a mi, no? Els musicals tenen com una màgia, no? Que a mi m'agraden molt els musicals, suposo que per això per mi és una mica allò com es comprar cap a casa, però també per les corals té un què especial, no?
1: Sí, bueno, a més se'n surt una mica de la nostra feina, perquè
0: clar,
1: com que ha d'haver una mica d'interpretació i ha d'haver una mica de moviment, doncs clar, se'n surt una mica, però bueno, ho estem treballant. La gent està molt, molt contenta i molt animada de fer aquest musical, i bueno, jo si veig que la gent que està contenta, jo encara més, i ho estem treballant. I ara doncs, volia ficar en aquest concert, doncs, tres de les peces doncs, més conegudes d'aquest musical.
0: Clar.
1: I així ja també ens entrenem una
0: exacte,
1: mica.
0: Exacte, cap a aquest gran concert d'aniversari que esteu preparant, i com bé explicaves.
1: Sí.
0: Si sempre ho pregunto, però jo crec que és un fet molt destacat, que és el fet de la programació d'un concert, que no és fàcil, la tria de cançons, inclús l'ordre, etc. No sé en aquest cas, Gerard, si això de fer tria de repertori t'és complicat, o bueno, més o menys te'n vas en sortint.
1: No, sempre intento. No faig mai concerts monogràfics.
0: Val.
1: No m'agraden, perquè si el fem molt religiós, massa religiós...
0: Ja.
1: A la tercera cançó ja trobo que la gent ja es cansa.
0: Ja.
1: Tampoc m'agrada fer... No, farem un concert de vaneres. Ostres, jo potser a la tercera o la quarta vanera ja dius, una altra vanera. No sé, a mi particularment no m'agraden.
0: Sí.
1: Tot i que nins... i sentit concerts que he sortit molt satisfet.
0: Sí.
1: Però a mi personalment m'agrada fer barreja de tot, que la gent vegi coses
0: bé,
1: alegres,
0: sí,
1: coses sí, més solemnes, coses
0: sí,
1: més, jo què sé, diferents tipus d'estils, diferents
0: sí,
1: compositors, diferents maneres de cantar. I això crec que és més assequible pel públic.
0: Jo crec que sí, diuen que la varietat està al gust. No,
2: sí,
0: jo també sóc molt d'aquesta filosofia, també,
2: sí,
0: Gerard.
2: Sí. I però moltes vegades, com per exemple afrontar un musical, és sortir una mica de la zona de confort del coro, i és un repte.
0: Però és molt agraït per això.
2: Ah, quan surt,
0: és molt agraït.
2: Al final sí.
0: Clar.
2: Al final sí, però costa molt de
1: sí, sí, la veritat és que porta feina i bueno, estem... Bueno, és una adaptació molt particular la que fem nosaltres, perquè no és... Bueno, ho farem el més bonic que podrem, però jo ja veig que hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer.
0: Bé,
1: per tant, sí, primer és la veu.
0: Clar.
1: I després de la veu, pues, fem el que puguem, però primer s'ha d'afinar, s'ha de cantar correctament.
0: Sí, sí.
1: Primer és una coral, i després és
0: sí, sí,
1: tot el que puguem fer de més a més sense modificar la part principal, perfecte.
0: Jo un cop vaig escoltar un mestre, un professor de cant, que deia, ho deia més cap a l'òpera i tot plegat, ho deia, o ets bon cantant o ets bon actor. Les dues coses són molt difícils.
1: Sí. Una mica... Tornem per cantar bé, i el que pugui sortir de més... Pues mira, tot això benvingut.
0: Clar, i tant que sí. No, és un repertori i els musicals, que torno a dir, per mi són agraïts, són complicats, entenc, a interpretar per tota la coral, però tot el cor, però evidentment que són molt agraïts. Tot això que explicava el Gerard és la primera part del concert, per dir-ho així, o bona part del concert, tres quarts de concert, si volem dir-ho així, perquè també hi ha la col·laboració del Cor Orfeo Parroquial, del qual cantareu dues peces.
1: Exactament.
0: Com anirà això? Qui m'ho explica?
2: Aquí...
1: Doncs, bueno, agafem dos peces molt importants d'aquí al Vendrell. La primera és la que interpretarem, serà Els Gojos de Sant Salvador, del mestre Benvingut Socies.
0: Molt bé.
1: Una peça que ha estat perduda durant, jo crec, un centenar d'anys, i que ara s'ha recuperat, i que nosaltres ja la tenim col·locada dins el nostre repertori, perquè són uns gojos que són molt simfònics, vull dir, no semblen una retòlica d'església molt continuista, té una gràcia particular que fa que sigui una peça de concert. Per tant, la primera que interpretarem serà aquesta, Els Gojos de Sant Salvador, de Benvingut Socies.
0: Ah, fantàstic.
1: Hi haurà dos solistes que seran d'Alcanar, Antoni Castro, tenor, i Joan Queralt també, i ens acompanyarà també, igual que el concert anterior, el nostre pianista Víctor Moya, que és professor de l'Escola de Música de Quilcanar.
0: Fantàstic.
1: Aquesta penso que quedarà molt bonica. És molt bonica.
0: Sí,
1: si la
0: sí.
1: cantem els dos cors junts, crec que la cosa serà per escoltar.
0: I tant, segur que sí.
1: I bueno, i no ens podíem deixar de cantar plegats les dues corals que ho canten el Divendres Sant, que és el cant del Miserere.
0: El Miserere, i tant.
1: Com que ja el sabem i ja el cantem, ja fa un munt d'anys nosaltres, i el Cor Orfeo, doncs ja no vull parlar-ne dels anys que ho canten, doncs el cantarem plegats.
0: Molt bé.
2: Aquesta vegada en piano,
1: haurà...
2: clar.
0: Ah, clar.
1: Sí,
0: clar,
1: aquesta vegada piano, no, l'òrgan no el podem arreglar, no, clar, no té rodes i no el podem portar.
2: El Miserere el sentim amb acompanyament d'òrgan.
1: Per tant, serà una nova manera d'escoltar aquest Miserere.
0: Clar, és veritat.
2: Sí, perquè la sonoritat del...
1: Tocaran, si no estic mal informat, Josep Maria Guitart.
0: Correcte, estarà al piano, sí, estarà al piano. Sí.
2: Serà...
1: Llavors els solistes ens els han partit. Em poso un jo i em posa un...
0: El tant.
1: Jo poso el tenor, que és Antoni Castro.
0: Sí.
1: I, bueno, de baríton ja sabeu qui és.
0: Clar.
1: El Super Lluís.
0: Lluís Cintes. Molt bé.
1: I, bueno, també crec que serà molt bonic d'escoltar aquest Miserere tots junts en un auditori.
0: Clar, sí. Què deies,
2: no, que deia que sonarà diferent. És el Miserere que tots coneixem.
0: Clar.
2: Que és una peça molt solemne i emocionant, però amb una sonoritat serà aquesta vegada molt diferent, perquè primer, l'acompanyament és de piano, i segon, es farà en un auditori.
0: Clar.
2: Que no hi ha la reverberació que hi ha a l'església.
0: Sí.
2: De forma que nosaltres creiem que serà un altre Miserere, en el sentit que sonarà molt diferent.
0: Clar.
2: I també té la seva gràcia, perquè és una novetat. Nosaltres creiem que serà molt interessant poder sentir el Miserere en unes circumstàncies diferents, amb un acompanyament instrumental diferent, i a dins de l'auditori del Tívoli, que té una sonoritat molt diferent del que és l'església del Vendrell o l'església d'Alcanar. Perquè a última hora, en una església, la sonoritat és diferent, i Alcanar també us l'acompanyeu amb orgue.
0: Clar.
2: No? De forma que doncs... Nosaltres creiem que serà una peça bonica de sentir.
0: Sí, una altra manera d'escoltar el Miserere.
2: I a més a més, serem molta gent cantant.
0: Clar, la fusió de les dues corals.
2: Perquè és el Canà, més de 30 cantaires, i l'Orfeó també serem gairebé 40, de forma que 70 veus a la vegada, tant pels gojos del Benvingut Socies com pel Miserere, serà un potent.
0: Que bé. Fantàstic. Doncs tornem-ho a recordar, serà un gran, gran, gran concert. No ho hem dit, però tots aquests actes que sempre estan allò enmarcats en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, en tot aquest any Pau Casals, que també està inclòs i porta el segell d'aquest concert amb el cor Júbilo i del Canà, amb el cor Orfeo Parroquial, en tot aquest repertori que l'hem explicat. Això, un concertàs aquest dissabte 23 a partir de les 8 del vespre. Que la gent no s'ho perdi. Gerard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat, i per aquesta estona de ràdio.
1: Ha sigut un plaer estar amb vosaltres un ratet.
0: Doncs, eh? Contentíssims.
1: Ja em sento ja com si estigués a Vendrell.
0: Home, ja. Doncs mira, ja, de la bona va dir casa teva, però és que ja ho és de casa teva. Gràcies, Gerard, gràcies. Una forta abraçada i que vagi molt bé el concert d'aquest dissabte.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Molt bé, Gerard, fins dissabte.
1: Molt bé, adéu-siau. Anton, moltes gràcies per tot.
0: Val. Adéu, adéu.
1: Vinga, adéu.
0: Clar, aquest tipus de concert, suposo, Anton, quan col·laboreu en diferents corals, clar, suposo que no podeu assajar juntes i us tocarà el mateix dissabte, no?, intentar allò, provar veus, intentar, no?, assajar algun moment.
2: Bueno, farem un assaig conjunt, estona abans del concert, per poder lligar tot plegat, sobretot, primera, per el que deies tu, d'una mica posar els coses en comú i també perquè el director pugui donar les indicacions a tothom a la vegada, no?
0: Clar.
2: Tot això no s'improvisa, no?
0: Sí.
2: Però, de tota manera, com que... A veure, primer, els dos directors ja s'ho han parlat.
0: Va, clar, perquè es coneixen.
2: I per tant, les indicacions ja estan donades independentment, però evidentment que ho hem d'assajar, assajarem durant la tarda del dissabte i ho posarem...
0: Molt bé.
2: I ho posarem tot en comú.
0: Fantàstic. Sí. Que bé. A més, suposo que compartir espai i compartir concert amb altres corals, en aquest cas amb aquesta que té aquesta particularitat, doncs també és atractiu, no?, per tots vosaltres, poder compartir una estona.
2: No, i aprenem els uns dels altres.
0: Clar, no?
2: Sí, perquè sempre hi ha coses que sempre trobes que dius, ai, mira, això ha estat interessant. Això, els uns dels altres.
0: Clar, manera, no?, sí, exacte, de afrontar segons quines peces, quines cançons.
2: Sí.
0: No heu fet... Algun musical sí que heu fet. Alguna cançó de musical sí que heu fet vosaltres, no?
2: L'Orfeo.
0: Sí. Banda sonora sí que sé que també n'heu fet.
2: Sí, també, sí.
0: Però
2: doncs, ja fa alguns anys, sí.
0: Val.
2: Però, doncs, ja ho comentava abans, és una mica sortir de la zona de confort. Però, sí.
0: Són reptes, això, a vegades.
2: Mira, les corals, tant la nostra com la d'ells, som gent gran.
0: Bueno.
2: Sí, i això és important, perquè quan es tracta de... Quan hi ha algú proposa coreografies, dius, uau. I quan hi ha costa. Però, doncs, bueno, escolta, és un atreviment, segons
0: sí,
2: com, eh?
0: Sí, o jo crec, també, aquí estem parlant, Anton? Sí. És a dir, a l'hora d'afrontar, en aquest cas, un musical cantat així, home, bueno, jo crec que l'important tampoc no és la coreografia, eh? És potser més la interpretació, l'expressió que no pas el moviment.
2: Sí.
0: És que ara sabeu que estic intentant convèncer perquè feu cançons de musicals, que a mi m'agrada molt el musical, i em faria molta il·lusió, eh? I per això ho deia, simplement, eh?
2: Sí.
0: Però és...
2: També està en consonància amb els gustos del director, que és qui proposa el repertori de cada curs, doncs, no?
0: Evidentment.
2: I doncs, bueno, tot plegat, però, doncs, en fi...
0: Doncs ja aniré a apretar el Jordi, ja quan el vegi ja l'aniré apretant.
2: Sí,
0: ja se'l convenço.
2: Sí. Bueno, nosaltres ja estem en projectes de coses de cara al concert de Festa Major, que és serà el concert d'aniversari de l'Orfeo, també.
0: Sí.
2: I després, de cara al 150 aniversari Pau Casals, també estem preparant coses, però doncs això serà doncs ja de cara al curs que ve.
0: Ja en parlarem. I per part de l'Associació Musical Pau Casals també el mateix, segueix la programació i segueixen les propostes.
2: Home, nosaltres estem molt contents de poder fer organitzar des de l'Associació Musical Pau Casals aquesta trobada de coral, i una mica doncs del Vendrell que canti pel Vendrell, d'autors vendrellencs, i jo crec que serà un concert molt agradable de sentir i molt satisfactori per tothom que pugui venir. Sí, sí.
0: Aquest dissabte 23 a les 8 del vespre a l'Auditori del Tívoli.
2: Ah, això mateix.
0: Molt bé.
2: Sí, sí.
0: Alguna cosa més, Anton?
2: Doncs ja està.
0: Sí?
2: De moment ja ho tenim.
0: Doncs ben explicat. Ens retrobem ben aviat.
2: Entesos.
0: Gràcies.
2: Vinga, una abraçada. Adéu, adéu.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Va, seguim en directe. Segona part ja de programa, segona hora després de l'actualització de les notícies en la xarxa de comunicació local i que ens porta més coses i més continguts. Avui que som divendres, ja per fi som divendres, 22 de maig, programa número 3.974. Sempre estem per aquesta ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb la intenció de sempre explicar moltes coses amb el màxim rigor possible i la professionalitat que faci falta. Sempre ho destaquem així. A més, si voleu dir qualsevol cosa, ens podeu enviar en directe un missatge de WhatsApp al 686-101-101. I la segona part del divendres, sempre encapçalada pel calaix de lectures, tot allò que ens aporta literàriament parlant la Montse Porcel. Començarem per aquí. I després hi ha altres apunts, també una mica centrats en llibres, ja que ahir vam parlar d'aquest llibre del centenari dels nens al Vendrell, del qual ha tingut molt bona repercussió i, de fet, ens heu demanat, sisplau, si podem tornar a recordar aquesta conversa. I és el que farem, eh? La tornarem a escoltar, allò que ens explicava en Pere Ferrando i en Cito González, dos monstres del fet casteller, entre d'altres, doncs que van explicar com havia estat la coordinació d'aquest llibre tan especial. Això ho recordarem. Altres punts d'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem amb més qüestions. Doncs vinga, anem cap a aquesta segona part que ara dèiem. Som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.
1: Sintonia que ens convida sempre cada setmana això a parlar de llibres, d'autors, d'autores, de lectures, tot allò que ens aporta la Montse Porcel i que ja ens torna a acompanyar en directe. Montse, molt bon dia.
2: Bon dia, benvingut a tothom.
1: A tothom.
2: I aquest llibre el vaig veure l'altre dia caminant per la llibreria Mitjan. Dic, ui, ha tret un llibre...
1: Correcte, dels 100 anys dels nens del Vendrell.
2: Sí, sí, està bé, que es facin llibres.
1: Sempre, que no faltin
2: sí,
1: mai.
2: Sí, que no faltin, no?
1: I a més en commemoracions especials sí, com és aquesta, doncs mira,
2: sí.
1: Encara més.
2: Ara parlaré així de commemoracions, ja que s'ha reeditat de la Marta Amat, El País de les 100 Paraules, il·lustrat per la Iraida Llucià.
1: Oh, que bé! Ens encanta la Iraida, ja ho saps. Sí.
2: I llavors, mira, ara que tots també hi ha un dia, doncs ja en parlarem també d'aquest llibre.
1: Molt bé,
2: i avui només dedicat a Pau Casals. A veure, Pau Casals, evidentment, no va escriure, va compondre, però no com a escriptor, sinó com a referent de la música.
1: En molts aspectes.
2: I aquest any, i el 27, perquè clar, es fa entre aquest any i el 27, es commemoren els 150 anys del seu naixement.
1: Correcte.
2: I clar, hi ha molts actes. Ara escoltava, no?, que hi ha la Fundació Amics de Música de Pau Casals, i ja dic, doncs, si ell no va escriure literatura, sí que hi ha... No molta, però sí que hi ha biografia de Pau Casals. Val. Biografies...
1: Sí, va escriure música.
2: Músic, clar.
1: Podem fer aquesta referència.
2: Ah,
1: va escriure música.
2: Sí, era compositor, no?
1: Sí.
2: I també, doncs, inclús al final, doncs, escoltarem el cant dels ocells, però és que el cant dels ocells... Està escrit, és una cançó.
1: Sí, popular, no té
2: autor. Popular.
1: Ell la va popularitzar, la va adaptar i la va popularitzar.
2: I llavors, si busqueu, doncs hi ha algunes cantants, solistes, corals, que han cantat el cant dels ocells, no?
1: Fantàstic, molt bé.
2: Doncs començarem, doncs, amb aquest, el personatge de Pau Casals, no? I a més, com a figura musical, és que és universal. Molts, no? Però, clar... Que ho coneixem tots els... No que sé, que si Bach, que si Alberti... En canvi, el Pau Casals del segle passat, que hagi tingut tot aquest ressò internacional. Per tant, és que, clar, va demostrar que era un excel·lent violoncel·lista, no?
1: Sí.
2: I, a més, de, com deies tu, d'escriure, va ser director d'orquestra, compositor, també pedagog, és a dir, que també va fer doncs, per com ensenyar la música, i una part també persona humanista, no? Per tota la, que ara una mica quatre coses del que ell es va posicionar com a músic amb alguns temes que el segle passat, déu-n'hi-do, que si la segona, la Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola, i doncs a partir d'aquí doncs també es va donar a conèixer doncs això, arreu del món. I jo poder destacaria quatre coses, a part de ser, sembla, jo no sóc una experta, però està considerat un gran músic, i a més, es veu que com a instrumentista va una miqueta, com es diu això, la manera de tocar el violoncel d'una altra manera, més activa, més emocional, que ahir també una mica va revolucionar la música a través d'aquest instrument. I aleshores podien destacar doncs això, a l'amor a la llibertat, a la democràcia, a la pau i sobretot als drets humans. Després direm una mica els premis que va rebre, inclús va ser nomenat, no va aconseguir-ho, clar, hi ha molta competència, com a Premi Nobel de la Pau. Sí. No sé quin any, però va ser anomenat, no? I aleshores la fundació, que hi ha una fundació, Pau Casals, doncs durant aquests dos anys, aquest i el 2027, doncs per reivindicar la seva figura, doncs es fan doncs un seguit d'actes, no? Clar, a més de que és important, és que ahir va néixer aquí al costat.
1: Sí, aquí mateix, sí, sí, Sant Salvador, Vendrell.
2: I ara doncs, va haver-hi, s'ha renovat la seva casa, diguem-ne, hi ha hagut una remodelació, i ara doncs es fan visites, vull dir que clar, el tenim tan a prop que també val la pena doncs de comentar-ho, del Baix Penedès, sí. No? Va néixer el Vendrell en el si, bueno, quan diem el Vendrell, però bueno, la seva casa doncs la va ser a Sant Salvador, quan ja va tenir aquest èxit, no? Era fill d'una família humil, i es va iniciar amb la música doncs a través del seu pare. Es va formar a l'Escola Municipal de Música de Barcelona i va completar els estudis a Madrid gràcies a una beca concedida per la reina Maria Cristina. Això només és una pinzellada, una mica per, clar, hem passat d'un any a l'altre, però també una mica doncs dir a nivell social d'on venia Pau Casals, que no venia d'una família de músics ni d'una família benestant. I tot el que ha aconseguit doncs ha sigut a través doncs del seu art, no? Amb 23 anys va triomfar a París, és a dir, una persona també inquieta, i a partir d'aquí doncs va començar la seva carrera com a solista internacional, no? I això que deia, no?, que va revolucionar la tècnica d'aquest instrument que és el violoncel. Jo sempre he pensat que el violoncel, tots els instruments, perquè tenen, però el fet inclús voluminós.
1: Sí, pel tamany, no?
2: Pel tamany, sí o no, no?
1: Home, fa el fet que has de tenir unes mans molt grosses, que no, perquè veiem violoncel·listes amb mans petites, clar, però fa l'efecte, no?, fa que has de tenir, clar, unes mans molt grans.
2: Clar, això és com la guitarra, no?, o el violí, sí, que els que comencen, els nois i els nens i les nenes, que hi ha diferents tamanys, però sí, sí, jo també he pensat que és un instrument, no sé, com molt important, no? No sé, important de pues això, no? I amb aquest so, perquè, clar, hi ha instruments que són solistes i n'hi ha que no, clar, el violoncel també és solista, però els acompanyaments a les orquestres, no? Bé, aleshores, continuem. Doncs això, va ser director d'orquestra i va crear l'orquestra Pau Casals a Barcelona, i també doncs va participar doncs a festivals de Prada i a més de Puerto Rico, per una relació que va tenir amb aquest país, no? I com deia abans, doncs a part de la seva tasca musical, doncs un gran defensor dels drets humans. I com ho va, diguem, com ho va transmetre això? A la Guerra Civil Espanyola es va exiliar a Prada de Conflent. Ell va dir que fins no, durant la dictadura, ell no tornaria doncs mai més a Espanya, i allà doncs es va, bueno, allà va tenir la seva estada i el visitaven músics, etc, no? I també va anar a França i també a Puerto Rico, no? Però sobretot a Prada de Conflent, no? I clar, en els últims anys, doncs, a part de dedicar-se a la música, doncs també doncs, en defensa doncs, de la pau, en aquest cas d'Europa, no? Clar, i va enganxar, clar, a Prada de Conflent, amb la invasió doncs, del nazisme a França. Vull dir que també la Gestapo estava per allà, també,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: vull
1: sí,
2: dir
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Tampoc no, però d'entrada, doncs, amb ell no s'hi van ficar, sembla que no s'hi van ficar, no? Destacar la medalla presidencial de la llibertat, concedida pel Kennedy, pel president Kennedy, pel John Kennedy, el que van assassinar. La medalla de la pau de les Nacions Unides i el que deia nominació al Premi Nobel de la Pau. Per tant, això us recomano doncs, que bueno, llegiu biografies d'ell, doncs, que busqueu doncs, informació per una mica la seva vida. Però dic aquí una mica quatre
1: sí,
2: coses
1: sí,
2: d'aquest músic, perquè,
1: bé.
2: Clar, no podem... No es tracta sinó una mica d'això, de que pues, els oients se n'assabentin que aquest any i part de l'any que ve, doncs, és l'any commemoratiu, entre d'altres, però en aquest cas del gran músic Pau Casals. Bibliografia.
1: Vinga.
2: Començarem per una novel·la. Estimat Pablo, de Maria Jaén, una novel·la d'amor i d'exili. Aquesta novel·la, a veure, intenta una biografia, però novel·lada, però destacant un personatge molt important. Començarem. Diu, Pau Casals, admirat arreu del món pel seu humanisme i el compromís polític, va prometre això, que no tornaria a posar els peus a Catalunya mentre Franco fos viu. Però l'any 55, per primera i única vegada des de l'inici del seu exili, va tornar a Catalunya. Per què ho va fer? Diu, quin motiu poderós el va empènyer a incomplir la seva promesa? Aquesta novel·la, doncs, una mica, doncs, en parla, vol respondre a aquest interrogant. Maria Jaén recupera, això és molt important, en aquesta novel·la, la figura de Francesca Vidal.
1: Sí.
2: Per què? Perquè la seva, clar, va ser important com altres personatges, però sí que és una mica la gran oblidada, perquè parla de la seva primera esposa, la segona esposa... Però d'aquesta figura, doncs, no se'n parla poc. I ella l'ha volgut una mica, doncs, reivindicar i explicar en aquesta, ja et dic, una novel·la. Però ella diu que està basada, tot el que escriu, són fets reals.
1: Sí.
2: És a dir, els personatges, l'únic que ella li ha volgut donar, doncs, un caire de novel·la. Doncs això, està ignorada a la majoria de biografies. I un tros del llibre diu, t'escric, Pablo estimat, perquè hi ha coses, que li deia Pablo, és curiós, no?, que és millor dir-les en silenci i a raig, sense que l'altre escolti ni interrompi. Escriure't em resulta més fàcil que dir-te el que et vull dir de viva veu. Vull que quedi escrit que a les portes de la mort, sí, a les portes de la mort, perquè malgrat el que digui el metge, sé que aviat me n'aniré al calaix a les portes de la mort, doncs, i en aquest penós exili decideixo revelar-me. Un escrit també emotiu, no?
1: Sí.
2: Quina època comença la novel·la? A finals del segle XIX. Parla una miqueta, doncs, també una mica explica aquí la família de la Francesca Vidal. Era una família que era molt important la qüestió artística. El pare, Francesc Vidal, era un moblista, feia mobles. I que tenia molt renom, no? De l'època del modernisme. Havia tingut 12 fills i el seu desig era crear una família d'artistes. Però clar, estem parlant d'homes i dones, aquí també.
1: Clar.
2: I doncs això, des de ben joves, tots ells van comptar amb una educació, doncs es veu que molt exigent i marcada doncs per aquesta ambició del pare. Maria Jaén ens fa un retrat d'una casa plena de noies que lluiten per les seves aspiracions. Hi ha una filla, Lluïsa Vidal, que va ser una de les germanes que va convertir la seva passió en la seva professió, és a dir, es va dedicar doncs, a la pintura. Francesca Vidal, que les altres no les anomena, se suposa que és que no. Llavors es va diguem-ne, destacar doncs, la germana Lluïsa Vidal i Francesca Vidal. Uh-huh. Li diem Fresquita.
1: Fresquita, sí, sí, la Fresquita.
2: La Fresquita, no? Uh-huh. Bueno, ja va començar que era una apassionada del violoncel. Però, clar, ser dona era un obstacle en aquella època. I, a més, se suposa per la música, no? Què fa la Maria Jaén? Doncs retrata molt bé doncs, aquesta, diguem-ne, discriminació de musical, d'alguna manera, no? I, clar, això, clar, corresponia, feia que, aprenent a tocar, doncs, hauria de dedicar, doncs, a estar en una orquestra, a viatjar... Per tant, parla una mica de les crítiques, doncs, misògines de l'època.
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, ja va patir una mica això. El 1895, ella té 16 anys, la Fresquita, uh-huh. Coneix a Pau Casals amb 19 anys... I Casals es converteix en el seu mestre. Imagina't, amb 19 anys, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Des del primer moment, ella s'enamora de la seva genialitat com a músic, però també, doncs, del seu esperit crític, de la seva generositat i el seu humanisme, no? Però l'amor tarda molt més a sorgir. Per què? Casals es casa amb una altra dona, també ho explica la Maria Jaén, i Francesca sembla que no massa convençuda amb un altre home. No és fins a l'esclat de la Guerra Civil que els dos es retroben i emprenen un camí bastant dolorós, que és el de l'exili. A Prada de Conflent, la seva història d'amor es recupera d'amagat, sembla, fingint una vida que no era la seva fins al final dels seus dies, perquè, clar, la Fresquita doncs, va morir bastant jove, no? Uh-huh. Què passa? Doncs, clar, tota la investigació de Maria Jaén, cartes, diaris, documents íntims, tant de la família Vidal com de la família Casals, doncs la Maria Jaén es proposa doncs, explicar amb la màxima fidelitat la història d'ells dos, però sobretot la història de la Francesca. Diu l'autora, jo no he volgut fer una biografia de Pau Casals, el que volia era retratar la història d'ella, de la Fresquita, i explicar com durant tota la vida va estar amb ell. Evidentment, hi ha escenes novel·lades, però tot el que s'explica, estimat Pablo, es basa en fets reals. Per inèrcia, durant els anys, les biografies del mestre doncs, oblidaven aquesta figura de Vidal. Ells, des d'un principi, és a dir, el Pau Casals i la Fresquita, van decidir no fer pública la seva relació i van ocultar el seu amor per les condicions del moment. La Fresquita és la gran oblidada de les biografies del violoncista, però en algun punt algú es va preguntar qui era ella. Llavors ens diu, estimat Pablo, vol reparar aquest injust oblit. Per tant, us el recomano molt aquesta novel·la, sí, novel·la biogràfica, diguem-ne,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Perquè, bé, podent alguna biografia, però sembla ser que no ha trobat la Maria Jaén en tan important, perquè, clar, ella parla, doncs, això, de qui era la seva família, sí, per tant, és interessant, no?
1: I crec que hi ha, i sobre aquesta novel·la, hi ha una adaptació cinematogràfica d'aquest llibre que es va rodar ja fa uns quants anys, no masses, potser no més de 5 anys, del qual es va gravar bona part aquí, a la Casa de Sant Salvador, on el Joan Pera va fer de Pau Casals.
2: Però no era de la Fresquita, de la seva
1: I la Fresquita, interpretada per la Carme Sansa, i crec que una mica reflectia això, aquesta relació, una mica també aquest personatge de la Fresquita. Crec.
2: Espera, ara em fas dubtar. No era la seva, perquè és que amb la seva dona, la vídua, es portaven...
1: Sí, amb la Marta Casals, que encara és viu. Encara
2: clar,
1: és viu, sí,
2: però
1: sí,
2: aquesta
1: sí.
2: No és la Carme Sansa, a la pel·lícula aquesta?
1: Ostres, jo diria que no. Ara m'ho faràs buscar, eh?
2: És que ella era molt gran.
1: Potser tu tens més memòria que jo, eh?
2: No, és que jo l'he vist, aquesta pel·lícula, i el...
1: Sí, espera, ho busco de seguida.
2: I el Joan Pere, que sempre l'havíem vist fent humor, fa un paperàs.
1: Per això,
2: que s'assembla molt.
1: Sí, s'assembla moltíssim amb el... Clar, amb la...
2: Ai, ara, mira, jo no he buscat... Jo espera, recordo, sí... la Carme Sansà...
1: Pues, potser sí, potser tu tens més bona memòria que jo. Jo, de fet, no tinc massa bona memòria.
2: Perquè ella era gran, era molt gran del Pau Casals. Sí o no?
1: Sí, en principi sí.
2: Bé, doncs a veure, busquem-ho.
1: Espera, que t'ho estic mirant.
2: Sí, perquè, home, és important.
1: I crec que aquella pel·lícula o aquella adaptació el que volia també era una mica això, donar protagonisme al personatge de la Frasquita. Això, no recordo qui el va interpretar, jo tinc el cap Carme Sansa.
2: Sí, no, la Carme Sansa segur. Però que, ostres, mira, bo, vaya fallo.
1: No.
2: Mirem. No, mira, perquè jo tenia tant d'allò la pel·lícula que només vaig buscar, era del 2017. Pel·lícula només que s'ha fet en televisió, no s'ha fet mai en cinema.
1: Sí.
2: Va ser una pel·lícula per televisió.
1: Vale. Jo crec que sí, eh? Carme Sansa, Frasquita Capdevila.
2: Vale.
1: Sí, ella va interpretar la Frasquita.
2: Doncs aleshores devia ser més jove el Pau Casals. És que no...
1: Clar, no sabem tampoc que potser està orientada amb aquesta novel·la, que potser partim d'aquí, que potser no és una adaptació d'aquesta novel·la.
2: No, però clar, al veure'l jo tan gran, perquè clar, es portaven 3 o 4 anys,
1: sí. Ells,
2: es portava molt poc, i val, doncs jo em pensava que era la seva vídua.
1: Sí. No, en aquest cas, la Carme Sansa, sí, va interpretar la Frasquita Capdevila.
2: Doncs a veure si algú la pot trobar, perquè val molt la pena, i l'interpretació, a més és que és clavat, vull dir, s'assembla molt físicament al Joan Pere.
1: Sí, de fet, l'adaptació a cine es diu Pau, la força d'un silenci.
2: La força
1: d'un
2: silenci.
1: Que potser no té relació amb aquesta novel·la.
2: No, ja està,
1: amb aquesta novel·la, eh?
2: Ara quadra. Molt bé, doncs mira, veus, la investigació val la pena. Bueno, doncs ara un altre llibre.
1: Vinga.
2: Es diu Reflexions de Pau Casals, pensaments íntims i personals recollits per Albert E. Kahn. Albert és un periodista i fotògraf nord-americà. En aquesta obra, Pau Casals reflexiona, aquest ja en primera persona, sobre la seva època i ens ofereix el commovedor relat de la seva vida. És la història de la recerca apassionada de la bellesa i la justícia en un període, doncs això, de turbulències i de guerres, clar, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola. La història d'un músic que va tocar per la reina Victòria del Regne Unit a finals del segle XIX i també pel president Kennedy. President, bueno, si és que els altres no han sigut presidents, els germans Kennedy, no? Poc abans de la seva mort. La història d'un gran artista i patriota, doncs, que amb més de 90 anys es va embarcar en una creuada personal per la pau. De què va aquest llibre? Recull pensaments i records de Pau Casals, tal com els va relatar el Pau Casals en aquest periodista. És a la vegada un testament i un cant, el testament d'una manera de viure i un cant a la vida, no? Per tant, també, doncs, recomanable aquest llibre, i és bastant modern, no sé si és el 2020, vull dir que és una obra bastant actual. I ara, pels més petits, també hi ha un llibre, és una col·lecció de grans músics, no? I en aquest cas és Pau Casals, el col·leccionista de pipes. Ell era molt, molt aficionat a les pipes, o que tenia una bona col·lecció. Però és un llibre molt interessant, perquè és un conte il·lustrat. Pels que comencen a llegir, hi ha una gravació dramatitzada del conte, que també facilita la lectura, i a més ajuda, doncs, això a la comprensió lingüística. I per als més grans, doncs, un apartat de coses curioses i d'un joc. Per tant, està molt bé també aquest llibre, no? El col·leccionista de pipes, d'Anna Obiols i Llopart, és la seva autora. I ara acabarem amb el cant dels ocells, que escoltarem només música,
1: Sí, sí,
2: música,
1: sí.
2: Però dic això del cant dels ocells una mica, doncs, la història, no? És una nadala, no ens ho perdem,
1: sí,
2: és una
1: sí, sí.
2: Nadala.
1: Una cançó popular de
2: una
1: Nadal.
2: Una cançó popular,
1: sí.
2: Això, de Nadal, que clar, aquí a Catalunya, doncs, bastant popular, no? Bueno, i també arreu del món. La lletra, doncs, explica com els ocells canten i s'esplaien amb joia per l'aixement de Jesús. Hi ha un nombre moltes variants, però tots coincideixen amb la primera estrofa, que és la més coneguda. La cançó té la mateixa melodia que una altra de popular de temàtica totalment diferent, Els contrabandistes. On té una lletra, és veritat, una mica trista i melancòlica, els darrers anys s'interpreta com a cançó de dol, associada sempre a la mort, no?
1: Sí, potser una mica maltractada, s'ha de dir, Jo crec que s'ha abusat massa d'aquesta peça.
2: Sí.
1: Crec.
2: Sí, però perquè és que no té res a veure amb...
1: No, al principi això és un cant de Nadal, no? És un cal d'esperança, de renaixement.
2: Tan dòcil, tan així, però bé, vull dir...
1: Pels minuts de silenci, pel dol, doncs es fa servir moltíssim.
2: Exacte. Sí. I ara només res, Cicle Gaudí, que va per tota la comarca, doncs avui aquest vespre, a les 7 del vespre, com sempre, a la nostra llar, que sé... carrer Mossèn Cinto Verdaguer número 4, que passa en Cirat.
1: Molt bé.
2: I doncs cuideu-vos molt, llegiu molt i que Pau Casals estarà per sempre, perquè és que clar, imagineu-vos, 150 anys a la seva...
1: Sí, universal, sí.
2: Universal.
1: Correcte.
2: I tant, i mira, i d'aquí al costat. Ai, i se m'oblida. Bueno, no, aquest llibre està molt bé, Vila Casals.
1: Bé, que sí que és un catàleg de la casa, oi? Del museu.
2: No, i de la seva biografia.
1: I de la seva biografia, d'acord.
2: Records, partitures, fotografies. És una meravella, clar. Jo el vaig trobar a la biblioteca i està editat doncs, per la Caixa, per la Diputació de Tarragona, però és un llibre, però unes fotografies de les seves.
1: Una edició de luxe, sí.
2: Una edició de luxe, també. Mm. I, bueno, trossets que parla ell. Molt bé, molt bé, molt interessant.
1: Molt bé. Montse, gràcies.
2: Escoltar el cant dels ocells.
1: Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
4: Ja n'hem parlat en diferents ocasions, dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
5: Hola, molt bé.
4: Gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres per convidar-me.
4: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
6: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
4: Veus que bé, veus que bé. Tot fusionat, eh? Però el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament, documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja el tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
5: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això.

0: rotllo,
1: sí,
0: i,
1: sí, sí.
0: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
2: sí.
0: que fan reculls de diades per explicar la història de, o el fet casteller, sí.
2: o fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els 100 millors autors, els 100 plats de gastronòmics millors. Mm-hmm. És a dir, el 100 és un recurs literari, sí. Que funciona i ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, 100 funciona, doncs fusionem-ho, 100.
1: Clar, molt bé. I com
3: va
1: ser l'edició d'aquest llibre?
3: Doncs?
1: A veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
2: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
1: Són 100,
2: Són 100. I els nens al mateix n'han fet 1.800.
1: Clar, vist així, clar.
2: I n'hem de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquestes 100 la història de la colla.
1: Val.
2: Les parts bones i les parts dolentes.
1: D'acord.
2: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament en totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
0: Val. La tria la va fer ell,
1: És que és l'enciclopèdia...
0: Ell va fer la proposta de la 100.
2: Va ser la primera proposta, però val a dir aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive, amb 20 i escaig de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria.
1: Val.
2: Nosaltres doncs vam agafar aquestes propostes i...
0: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada, m'has de posar una diada, i si em poses una diada, m'has de treure una diada.
1: Ostres,
0: i llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència i de superació. I per poder superar-nos han de venir temps dolents.
1: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han d'haver dies dolents, si no copsa. Clar, són diades, 100 diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
2: Sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
1: Mira.
2: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
1: Ah, mira.
2: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no són pròpiament del primer castell aquest, primer castell de l'altre. Bé, tot això està clar que ha de sortir,
1: sí.
2: Però també coses tangencials. Que
0: la matrícula a l'esquena, també.
1: La matrícula,
0: les primeres sortides fora de Catalunya.
1: Clar.
0: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història, però també explica no només la història de la colla, sinó també... Vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
1: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, en concret, els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
2: No,
1: jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, i és una mica el que persegueix, no?, aquestes 100 diades. Entenc, eh?
0: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
1: Clar.
0: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les 100 diades.
1: Ara això, pregunta 2, sí. Com va ser la tria dels cronistes?
2: Explica-t'ho. Complicada,
1: sí?
2: Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
1: Val.
2: Ni molt menys amb la colla.
1: Uh-huh.

0: Com que ja surten diades de fora del Vendrell, a Vilafranca, a Bisbal, a Llorenç, a Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble. Uh-huh. Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs de del llibre. Això sí. Va ser una cosa que vam tenir molt clara. Uh-huh. Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar. Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, per llei de vida tots són morts, uh-huh. Vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquella gent van escriure d'aquella actuació. Val. Sortosament, n'hem trobat unes quantes, i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
1: De fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
2: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
1: I llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, ràdio, ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar, al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Doncs el relat d'una diada.
2: Ostres... No?
1: I llavors vam dir, vale, missió complerta, perquè també vol ser un homenatge a moltíssima gent que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres, però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu, però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu. Sí, no? Sí, llavors també el periodisme està molt present en el llibre.
2: Sí, sí, sí.
1: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades... I al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa més molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? Però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
2: Clar.
1: Els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
2: Clar. No? I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està avesada a escriure, està molt avesada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de...
0: Sí. Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals, i tot que viuen d'això, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però...
1: Clar,
0: però valia la pena, valia la pena.
1: Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i doncs ella ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
2: Clar,
1: una pauta
2: si no...
1: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Clar. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions sí. que va redactar el Pere a tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada... hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què.
2: És a dir, ja sabem el que va passar, és a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és, no, recollir, que dèieu, no, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No? És a dir, els castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat en el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, eh? De copsar-les i recollir-les.
0: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar el Nens del Vendrell, que va ser el primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. Era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenim l'Espai Fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida, doncs, estava molt ben vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegida 50 vegades i 50 vegades que m'emociona. És molt bonica, perquè és el que diu el Cito, eh? No parla. Sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No. Explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim, de com ho sent i com ho percep aquella construcció.
2: Clar.
0: I aquesta, vull dir, els altres 99, amb tots els respectes, però aquesta concretament, aquesta crònica de la Pilar de Sis, de la Maria Serrano,
2: ostres, que és genial. Ah, doncs mira, hi posem un punt d'atenció, eh? Clar, estem parlant de 100 persones, 100 diades, 100 persones diferents.
1: Una mica menys, sí? Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
2: Es pot entendre, també, sí. També pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no?, en certa manera, o no?
0: La mínima.
2: Bueno, una mica sí.
0: Hem firmat alguna crònica.
1: Hem firmat alguna crònica, hem guiat i hem ajudat a la gent. Després hem fet una cosa, i el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
2: Que és un altre tema, aquest, també.
1: És un altre tema, eh? És a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants. Van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
2: Sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sé que jo, amb les cares de gombàs, del tal, no? Reconeixer, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí o no?
0: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
2: No, clar.
0: Feta prèvia, amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats i datats. Ja està.
2: Però és complicat. Inclús, és que a mi, clar, jo no hi... Hosti, quantes vegades... Cada dia dic això, eh? Jo no hi entenc massa d'això. No, de castells, evident que no. Em refereixo, comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color, clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica, eh?
1: Bueno, hi ha gent que està tan...
2: Clar.
1: No sé quina és la paraula, eh? Diguem-ne, tan embogida pels castells,
2: clar,
1: tan absorbida pels castells...
2: Això també és veritat.
1: Que són capaços d'identificar coses que un no se'n recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap... i amb bases de dades a casa seva,
2: moltíssimes
1: dades.
2: Sí. Sort d'elles, moltes
1: sí, ocasions. Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
2: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes. I ha estat ben rebut. A vegades és complicat, eh? Bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa, però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu.
1: No hem rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva.
2: No?
1: Hosti, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat molt bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etcètera. I aquestes coses són les que dius, va, doncs l'hem encertat, no?
0: Sí. I ja està. Era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
2: Clar, doncs ja feina està, feta, ja no? Està. Feina feta. Sí. I a més, això et torno a dir, sí. Potser em vaig pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que... A priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
1: Sí, a més...
2: No? Sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
1: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
2: Clar, dona per tant. I tantes visions,
1: clar,
2: no?
1: I tantes visions, si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla, i per tant... És un mosaic que donava molt de joc, sí, aquest sí, de les diades i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
2: És un llibre molt recomanable. El podem trobar per canals habituals, eh? Entenc,
1: sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però a més aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre... quasi 200 exemplars els primers dies i això, per lo que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres de castellers de best-sellers, que és aquest i el del Kevin,
2: no?
1: que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps i que són completament complementaris.
2: Per molts anys, i que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, Topera, una fortíssima abraçada, de veritat.
1: Moltes gràcies.
2: Fins aviat.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
5: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: enfilem i ja acabem de rascar aquests darrers minuts de la segona part de Calaixera. 4 minuts i mig i arribarem a les 11 en punt del matí. Encara ens quedarà actualitzar les notícies en aquest darrer butlletí dins la Calaixera. I tot just després ja saltarem cap a la tercera i última part, encara més contingut, amb més coses, sobretot amb aquest espai sobre salut comunitària, secció habitual dins aquest magazín. Una col·laboració fantàstica, com sabeu. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació, per les trucades i sempre la intenció i les ganes d'acompanyar-vos i això d'explicar-vos moltes coses, com més millor. Abans d'arribar a aquest punt, però una bona proposta. Una proposta que té un pes important per la col·laboració que comporta i que cada vegada va agafant com més pes, i és una recomanació, vaja, una proposta que arriba en l'àmbit del turisme i de la cultura, ja que el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i els municipis que integren el Paisatge dels Genis ja tenen a punt tot un cap de setmana d'activitats adreçades al públic familiar i vinculades als artistes universals, com és Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo Picasso, que donen nom i sentit aquesta oferta turística de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El programa d'activitats convida a viure el cap de un cap de setmana genial. I, de fet, aquest cap de setmana escollit és el 1 de juny, és a dir, el 5, el 6 i el 7. I es convoca amb la voluntat de consolidar com una cita anual. Les activitats tindran lloc simultàniament al llarg de tot el cap de setmana, des del divendres a la tarda i fins al diumenge. Municipis que integren aquest paisatge dels genis, com és Reus, Riudoms, Mont-roig del Camp, el Vendrell i Horta de Sant Joan. El programa d'aquest esdeveniment presenta una vintena d'activitats lúdiques i culturals vinculades al paisatge i la vida d'aquests artistes, considerats alguns dels grans genis del segle XX. Entre les activitats adreçades a un públic generalista i familiar, hi haurà visites guiades, tallers, jocs de descoberta i exposicions, entre d'altres propostes. I també s'ha previst l'estrena de l'activitat teatralitzada L'obra del genis està malalta, troba l'intel·lectual Francesc Pujol l'antídot per la seva cura, que es presentarà al llarg del cap de setmana de manera itinerant. Totes les activitats són gratuïtes, però és important fer inscripció prèvia i les localitats són limitades. Tota la informació i les reserves les podeu consultar a través del web elpaisatgedelgenis.cat. Així de fàcil, www.elpaisatgedelgenis.cat. Una molt bona activitat en família, ja si us voleu quedar al Vendrell, o si de fet també voleu visitar altres d'aquests municipis que estan lligats al paisatge del genis. Bé, i amb aquesta bona proposta turística i cultural, bàsicament això ens plantem a les 11, com ja hem explicat, actualitzem les notícies i de seguida anem a més contingut i a moltes més qüestions que ja hem explicat i que esperem que no us perdeu. A través d'aquests punts sempre habituals de connexió, ja sigui per internet, aquest sempre és el més important, el 107.1 de la FM, però també per internet a www.rtv-elvendrell.cat o a través de televisió. I sempre ho diem així, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot. Gràcies per fer-ho. Tornem de seguida, no marxeu.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part, ja m'he anat explicant que ens queda aquesta última hora que ens portarà fins al migdia. De fet, això és sempre, cada dia, de les 9 i fins les 12, portant aquesta estona de ràdio senzilla i propera. Avui, que som divendres 22 de maig, programa número 3.974, i després d'actualitzar les notícies amb els butlletins, això a les 11 i 4 minuts en aquesta última hora. L'encapçalarem amb aquest apartat de salut comunitària, aquest espai de salut que sempre és important en diferents consells, i després ja fem pendents de la participació, de les trucades i ganes de xerrar amb vosaltres, a banda també segurament d'algun apunt cultural i d'alguna proposta més que també us farem. Doncs vinga, seguim, continuem. Gràcies per ser-hi.
0: Calaixera, un programa unitat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Doncs va, que avui torna a ser el dia, eh? Aquest dia que reunim aquesta comissió de salut comunitària en tots els seus àmbits, que és molt ampli, per sort, i tornem a parlar d'aquests nous capítols sobre salut, sobre prevenció i d'una temàtica una mica més concreta, i ara ho acabarem de desvetllar. Perquè a banda de parlar del que avui centrarem, també hem d'avançar una nova edició de la Fira de Salut que arriba tot just la setmana que ve, el proper dijous, dia 22. Així que hem d'explicar diferents qüestions. Eva Fernández i Eva Morales, com esteu? Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Molt bé.
0: Jo anava guardant en misteri la temàtica, però sí, ho hem de desvetllar ja. Avui parlem o tornem a parlar de la fisioteràpia.
1: Sí.
0: I de fet vosaltres sou fisioterapeutes, una de les dues fisioterapeutes de l'àrea bàsica de salut del Vendrell.
1: Nosaltres som tres en total, falta la Gemma.
0: Val, d'acord.
1: Sí, i som tres per l'ABS.
0: Molt bé.
1: Per Vendrell, ciutat i tots els pobles.
0: Val.
1: Tots els poblets.
0: Vol dir que és suficient o mai és suficient quan parlem de salut?
1: Mai és suficient.
0: Va. Però això, encara aquí la pregunta, eh? Perquè no sabia l'equip quan el composàveu. Clar, tres fisioterapeutes. Mm. Clar, quants habitants hi ha, no ho sabeu? Aquesta àrea bàsica de salut del Vendrell?
1: 30.000, 39.000, potser.
0: Imagina't.
1: Potser estic patinant, ara.
2: Sí, no, però ja estaria bé que hi haguessin més fisios.
0: Sempre,
2: al,
0: eh?
2: Al CAP, sí, i als centres de salut.
0: Sí, sí, sí. A més, recordo l'altra ocasió que veu venir, que vas venir tu també, sí. Eva Fernández, vas venir, i justament ja vam explicar que el context de la fisioteràpia en aquest àmbit no és molt conegut.
1: No.
0: Que no? Que tothom tenim al cap el fisioterapeuta privat, no sé per
1: Exacte.
0: Què. No, el de la recuperació, el de no sé què, però en canvi desconeixem o no tenim aquesta informació de que també al CAP hi ha la vostra figura.
2: Sí,
0: no?
2: És bastant nou això, no?
1: Sí,
2: jo crec que fa com les figures del fisio als CAPs a nivell públic, crec que fa dos anys.
1: Vam entrar. Sí que és veritat que nosaltres ens regim molt a patologia musculoesquelètica, lumbals, ja cervicals, ja dolor d'espatlla, genoll, maluc, sí, ja sabeu, eh? Segur que tothom heu tingut algun dolor d'aquests.
0: I si no el tindran.
1: I si no, bueno, esperem
2: que
1: no.
2: Si no prevenim, sí.
1: Però que és això, i aquesta figura entra fa dos anys i fem teràpia grupal tot mitjançant exercici terapèutic.
0: Val, perfecte. Mm-hmm. Clar, sí. Si fa dos anys només d'aquesta incorporació, clar, és molt nou, doncs, eh?
2: Sí, i la gent encara ho està coneixent ara.
0: Bé, però és un servei excepcional, torno a dir, perquè ara no ho sé, eh? Però recordo fins no fa gaire una de les patologies o un dels dolors més comuns o una de les causes, les primeres causes de baixa laboral era l'esquena.
2: Sí, exacte.
0: Vull dir que...
2: Sí, sí, hi ha molts pacients que venen als grups que són de lumbàlgies cervicals.
1: Sí. Sí, sí. I espatlla també molt.
0: Ostres, clar. També hem d'entendre, la fisioteràpia, amb totes les seves paraules i totes les seves majúscules, perquè la fisioteràpia és molt àmplia.
1: Sí, ho vam comentar l'altra vegada que vam venir, que també tractem, no nosaltres perquè estem a atenció primària, no?, però a nivell hospitalari, diguéssim, tractem patologia cardiorrespiratòria, neurològica, envelliment, sol palviar,
0: sí,
1: està com més...
0: Correcte, és veritat.
1: Més a moda, no, però com
0: no,
1: més conegut...
0: No, s'està treballant més. Sí,
2: és més tabú, ara.
0: Sí, exacte.
1: La respi va sorgir més, diguéssim, amb la Covid, però,
0: anem
1: poquet a poquet.
0: Però això que és molt ampli, que també hem de fugir d'aquest, no, d'aquest tòpic que tots tenim del fisioterapeuta a la recuperació. Perdoneu, potser és la meva d'això, eh?
2: No, sí.
0: Tens una lesió, fa mal alguna cosa, has d'anar, la recepta d'anar, 10 sessions de rehabilitació.
2: Sí, és com el que més es coneix.
0: Correcte.
2: Sí.
0: Però això, ja torno a dir, ara és un exemple que és molt més ampli que això, en tots els aspectes, i sobretot, en manera preventiva, que ja ho heu dit, eh? La Eva Morales ho deia. Deies, si algú no ha tingut algun dolor articular o muscular, si no l'ha tingut, el tindrà. Si no, prevenim.
1: Exacte.
0: Quan parlem de salut, la prevenció sempre és importantíssima.
2: Molt important. I jo crec que encara falta molta educació a nivell d'aquest tema. No som conscients de la importància que té el treball previ a tot el que pot vindre.
0: Clar. I quan parlem d'aquesta prevenció, ho hem d'acabir amb l'activitat física, que és el que sobretot hem de parlar avui.
1: Exacte.
0: L'activitat física. Que no vol dir esport.
1: Exacte.
2: Són diferents. Exercici físic i activitat física.
0: Que sé?
2: Sí.
0: Va, com ho presentem, això? Va, activitat física.
2: Adelante.
1: Activitat física. És tot allò que genera un moviment, és a dir, tot el que no sigui estic en repòs és l'activitat física.
0: Val. Sí? Val, que no sigui estar sentat al sofà, o estirat, o sense fer res.
1: És a dir, vaig a passejar.
0: Val.
1: Vaig a rentar els plats, per exemple. Cuinar, tot això, m'estic activant, no? I estic fent un moviment, encara que no sigui repetitiu, que això ja potser aniria més aviat a l'exercici físic. Sí? Tota aquella activitat física és tot aquell moviment que fem.
0: Val. Que això té molt a veure amb una vida activa.
1: Exacte.
0: En qualsevol edat, eh?
1: Sí, sí, totalment.
0: No, una vida activa, és a dir, anar una mica més enllà de sempre estar sentat al sofà, sinó que és moure's, clar, moure's d'una manera molt bàsica.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
0: No, que és pujar escales, sí. Anar a comprar el pa caminant, anar a buscar els nens caminant, etcètera, etcètera.
2: Sí, generalment és d'una intensitat baixa, tot això. I, bueno, al final també el que estem buscant és l'exercici físic, que ja la intensitat és quan comença a pujar una mica.
0: Val. Val, que és molt recomanable, i ja hem dit que diferenciem aquesta activitat física amb l'exercici físic o amb l'esport, també, vulgarment parlant. Però que també és molt recomanable i en qualsevol edat, tornem-ho a dir,
1: Això és, exacte.
2: Exactament. Ben adaptat, evidentment, hem de saber com adaptar tant a l'edat com ens trobem en cada moment.
0: Val.
2: N'hi ha moltes vegades que, inclús a nivell de cansament, ja no sols a nivell de patologia, si tinc uns mesos que estic més cansada, també puc anar adaptant l'exercici físic que
0: Val.
2: Vaig fent. I anar fent amb molt de cap.
0: Val. És a dir, l'exercici físic és allò que... Bé, ens preparem per fer un exercici físic, valga la redundància. És a dir, voluntàriament
2: sí,
0: i conscientment...
2: Exacte,
0: conscientment...
2: Vaig al gimnàs i faig els exercicis, faig la rutina d'exercicis que tinc preparada.
0: Aquí ja està. Per sort, l'exercici físic és molt ampli,
2: Exacte.
0: No? I a vegades que sortir a córrer és molt avorrit.
2: Sí,
0: Val,
2: sí.
0: Pues,
2: i
0: n'hi
2: ha moltes
0: sí.
2: opcions.
0: Exacte.
1: Hi ha moltes opcions. Moltes. I, de fet, d'exercici físic... Mira, això és, ho repeteixo tots els dies a la meva vida, a la meva feina. N'hi ha de dos tipus. Bueno, de dos, tres. Sí? Parlaríem del més aeròbic, cardiovascular, tot aquell que se m'accelera el cor. Sí? Aquest hauríem de fer... Mira, hi ha diferents intensitats, no? Perquè a vegades em diuen, vale, però quants minuts, quants dies, quant tal? Mira, primera intensitat... Estic, per exemple, caminant, corrent, fent bicicleta, ballar, nedar... Se m'està accelerant el cor, oi?
0: Val, sí.
1: Primera intensitat. Jo puc parlar i te puc explicar tota la meva vida. No hi ha cap tipus de conflicte parlant, sí?
0: D'acord, sí.
1: Segona
0: sí.
1: intensitat. Entre frase i frase agafo aire, sí? Pere, estem aquí... Sí?
0: Sí.
1: Després, entre tres paraules i tres paraules agafo aire... Sí, aquestes dues, diguéssim, seria una intensitat moderada, diguéssim. I després les que són més altes, diguéssim, seria la vigorosa, que és, dic monosíl·labs, sí, no, cállate, un poc més, o ja no puc ni parlar. Sí, això ja seria més vigorós.
0: Val.
1: Sí?
0: Val. Home, és una manera de no?
2: De saber distingir.
0: Exacte, no? D'enquadrar-ho i saber si estic sobrepassant no? el meu límit o estic en un ritme... Clar, això canvia en cada persona. El meu límit no serà el vostre ni el vostre serà el d'un altre, segurament.
1: I, de fet, quan vas fent més exercici, això també es va modificant.
0: Clar.
1: El test de l'habla, de la parla, sí, que és el que estava dient, es relaciona molt amb la freqüència cardíaca. Sí, per tant, si jo tinc una cardiopatia, una patologia cardíaca, és molt interessant mirar aquest test de la parla. Sí? Una dosi, diguéssim, òptima, una dosi saludable, no? Que realment no tindríem com un alt risc, sí, això ho hem de mirar, no, ho parlo així molt en general, però seria això, entre frase i frase agafo aire o entre tres paraules i tres paraules agafo aire. Sí? No aniríem a una vigorosa.
0: No, clar.
1: Sí? Si volgués, si jo tinc una patologia cardíaca, en aquest cas, parlo cardíaca perquè és com la més coneguda, no? I vull fer altres coses molt més intenses, ja hauríem d'anar o amb un entrenador personal, o amb un fisio,
0: sí,
1: un metge de l'esport...
0: Està clar.
1: Ho hauríem de mirar.
2: Perquè estigués més controlat.
0: Clar. Altra vegada aniríem a petar allò d'anar al sentit comú, que és el menys comú dels sentits, però és cert, em refereixo. Si tu fas algun tipus d'activitat física, exercici físic, has de... has de conèixer el teu límit. No l'has de conèixer. Jo crec que tu el saps trobar, el teu límit. És això, quan ja ho veus que no pots més, que dius que estic a punt de morir-me. Sí. No? És una mica anar aquí i no traspassar aquest límit.
2: Sí, al final jo crec que nosaltres mateixos ja ho notem, ja ens coneixem. Clar. És també el que li diem als nostres pacients. Els nostres pacients venen al cap perquè tenen alguna patologia, tenen dolor, no? I normalment un dolor persistent. Llavors, ells saben quan estan fent un exercici i li s'està molestant aquest exercici. Llavors nosaltres li diem, al final n'hi haurà dies que tingueu més dolor, n'hi ha dies que menys, vosaltres us adapteu. Si aneu a fer un exercici, un moviment que us va produir dolor, no, ahí no és.
0: No, clar.
2: Doncs llavors ja ho canviem, sí, ho adaptem.
0: Sí, perquè parlem de pulsacions de respiració, però també a nivell articular, no?
2: Exacte.
0: Si hi ha algun gest que ens faci mal, el que sigui, no el fem tampoc,
2: exacte,
0: sisplau,
2: al
0: no?
2: Al final la Eva Fernández estava parlant sobre l'exercici aeròbic. I, bueno, al final també s'ha d'anar combinant amb exercici de força. L'exercici de força és molt, molt, molt important. A banda de que també es treballa a nivell cardíac, a intensitat baixes, anem a crear adaptacions a nivell muscular que ens van ajudar a estabilitzar articulacions, que ens van ajudar a disminuir tots aquests dolors, perquè igualment quan fem exercici de força a nivell cerebral es generen molts canvis.
3: Sí,
2: molts canvis.
3: A
2: banda de generar aquestes hormones que es diuen hormones de la felicitat, sí, que aquestes ja ens van bé, sí, també generem una hormona antiinflamatòria. O sigui, aquesta hormona fa que a nivell d'inflamació el nostre cos vagi disminuint tota aquesta inflamació.
0: Sí, sí, sí. A més, també, emocionalment et serveix molt,
2: exacte,
0: eh?
2: Exacte, i en el camp de la
0: desconnectes, penses altres coses, estàs per altres coses, i és com una desconnexió molt positiva.
2: Sí, abans que estàvem parlant de la prevenció i així, al final l'entrenament ho recomanen per la salut mental, tant per previndre com a tractament.
0: Clar, sí, sí, sí. També s'ha d'encabir en aquest sentit comú, que és obvi, que cada un ha de triar la seva activitat física,
2: exacte,
0: el seu exercici físic, està clar, però quan parlem d'esport o d'exercici físic no hem d'anar, crec, als extrems, perquè tampoc són bons, eh?
2: No.
0: De cop i volta començar allò a fer maratons i començar Ironmans, o anar al gimnàs i començar a aixecar pesos descontrolats, o anar cada dia a fer activitat, no? Tot ha de tenir el seu procés,
2: sí,
0: i s'ha de fer en cap. Justament això, per no prendre mal, bàsicament,
2: sí,
0: eh?
2: Sí,
0: per
2: totalment.
0: No prendre mal.
2: Sí, totalment. Al final, el rendiment no entra dins de l'esport salut.
0: No, clar.
2: No, de l'exercici salut. Al final, nosaltres som població general, que nosaltres el que busquem és això, estar bé, estar funcional, envellir bé. I, clar, els tipus d'exercicis que es fan són diferents.
0: I tant, la competició és una altra cosa, eh?
2: Intensitat diferent.
0: La competició és una altra cosa.
2: Exacte.
0: També entraríem en tots aquests paràmetres de falta de temps, jo no tinc temps a sortir, no tinc temps per anar a córrer, no tinc temps per anar al gimnàs, no tinc temps per anar a jugar a futbol, no sé, que sigui, anar amb bicicleta, el que sigui.
2: Sí,
0: eh?
2: Això sí que ens passa molt i bueno, jo sempre dic que al final no hem de buscar una hora sencera per, vale, pues aquesta hora o hora i mitja vaig al gimnàs. No, també podem anar fent microdosis d'exercici físic. O sigui, si jo puc treure 10 minuts, 15 minuts al matí i fer aquests 15 minuts d'exercici, estupendo. Després a la tarda, si puc treure 10 minuts més,
0: val,
2: escolta, 10 minuts, és fàcil de treure això.
3: I si no trobem 10 minuts o 20 minuts, ens hem de plantejar què passa el nostre dia.
0: Clar, vull dir que alguna no funciona bé.
2: Exacte.
0: Per sort és un tema que aquí ho enllaçaríem, que també hem parlat moltes ocasions aquí del benestar emocional, potser ho enllaçaríem molt amb aquí, però una mica és això, eh? Ens estem acostumant, o estem molt acostumats ja a tenir les agendes plenes,
2: tant,
0: a sempre
2: sí,
0: estar completament embuïts per la feina, per la família, per tot, i no tenim temps per nosaltres.
2: Exacte.
0: I mira, perdoneu, ho enllaço amb una secció de psicologia que vam tenir, que tenim habitualment i que vam tenir aquesta setmana passada, que justament ho dèiem, d'aquesta agenda que tenim on ens apuntem a les 9 reunió, a les 12 anar al gestor i no sé què, aquí en aquesta agenda hem d'apuntar coses per nosaltres.
2: Sí.
0: A les 5 de la tarda...
2: Temps per mi.
0: Exacte. En comptes de deixar-ho pel final, si tinc temps, faré això. No, no, no.
2: No.
0: Que l'agenda marqui...
2: Que sigui prioritat.
0: Aquí està. De dir, doncs jo a les 5 em marco que m'asseguré un moment o miraré una sèrie o llegiré un llibre o, i aquí és on venim a la recomanació...
2: Sí.
0: Faré una mica d'exercici físic.
2: Sí, sí.
0: Ens ho hem d'apuntar, és a dir, ha de
2: totalment,
0: ser dins de l'agenda, eh?
2: Però al final, si
3: si no ens cuidem, si no tenim salut,
0: no tenim res.
3: No podrem anar al gestor, no podrem anar a fer la reunió, o sigui,
0: exacte,
3: anem a ficar una miqueta la prioritat en nosaltres mateixos, que sí que és veritat que nosaltres ens trobem, i tothom, eh? És que haig de cuidar els nens, els nets, a ma mare, a tal, si primer no ens cuidem nosaltres,
0: està clar,
3: poder... no podrem cuidar
0: a ningú més.
3: La
0: resta no la podrem fer.
2: No. A més, aquest tempo de vida que estem normalitzant, d'anar, de ja ens aixequem, ens despertem al matí i estem pensant el que farem d'aquí dues hores, que he d'anar ràpid, que he de fer això, he de fer allò, tot això també està potenciant que ens lesionem.
0: Ah,
2: sí, això ja s'ha demostrat que bueno, el cervell entra en un estat simpàtic d'alerta contínua i això... provoca o que ens lesionem més ràpid o més en més facilitat.
0: Clar.
2: O en més quantitat.
0: O tensions musculars.
2: Exacte.
0: No, allò...
2: A nivell de cervicàlcies està molt relacionat l'estrès. Moltíssim.
0: Justament per això, perquè sempre estem... És veritat, sempre estem
2: en alerta. En alerta.
0: Allò, el cos sempre es pensa que estem fugint d'un perill, no?
2: Exacte.
0: D'aquest estrès de que he de marxar corrents. I, és clar, tot es tensiona i amb aquesta angoixa que tots, més o menys, també, per desgràcia, patim,
2: sí,
0: em sembla, avui en dia.
2: Totalment.
0: Tot i així, hi ha estratègies per intentar trobar en aquests forats, eh, que sí?
2: Sí, moltes.
0: Una o altra, ho explicareu igual de bé les dues, eh? Estic convençut.
3: No, bueno, tenim estratègies en el sentit de que, bueno, et falta temps, buscar finestres de temps, no? El que anàvem dient.
0: Sí.
3: Sí, el que, bueno, ja ho ha comentat l'Eva, eh? Al final, que no puc... una hora no fa falta més. Fem 10, 20 minuts, ho divideixo durant el dia. Si treballo en una oficina, no fa falta estar 8 hores assegut. Jo ja sé, que la vida és la vida, la feina és la feina.
0: Ja.
3: I no a tot arreu ens deixen tenir una fitball a l'oficina, no? Però sí que cada 20 minuts a intentar aixecar-me, donar una volta, això per descomptat, no?
0: Val,
3: però
0: sí,
3: trobar aquestes finestres de temps, no? El que dèiem de cuidar, si jo no em cuido, no puc cuidar ningú.
0: Clar.
3: Això que ho tinguem ja des de ja, superclar. I cosetes així que podem tenir, que ens pot... per exemple, quan jo començo a fer un exercici, sí que és veritat que notem una baixada d'energia, no? Estic més cansada,
0: sí,
3: sin agulletes, les famoses agulletes, que ningú ens agrada. Bueno, a mi sí que m'agraden, eh? Si no tu agulletes vol dir que...
0: Vol dir que s'ha fet bé la feina,
3: bueno,
0: no?
3: He fet alguna coseta, no? Però moltes vegades és això, no? Que començo un esport o un exercici i tinc una baixada d'energia, bueno, a poc anirem millorant, no? També dormirem millor... Sí, que és superimportant el descans. Si no descanso, he de buscar algun tipus d'estratègia. Sigui les psicòlogues, la Rebec del CAP, sigui anar al metge capçalera, sigui el que sigui, estratègies per dormir bé, no? I l'esport, l'exercici, és un bon aliat per l'insomni. No venia gaire al cas, però bueno...
0: No,
2: llavors,
0: però no,
2: és un molt bon consell.
0: És
2: que no els coneixem, al final,
0: tenen beneficis. Sí. I escolteu, també, que els rellotges aquests que compten les passes i aquestes aplicacions, què tal?
3: Són
0: positives, sent?
2: Tenen com un aspecte així motivador, no?
3: Sí,
2: per moltes persones. Al final és com, no?, posar-se reptes de 10.000 passos diaris.
0: Val.
2: Bueno, ja saps que vas haver de caminar aquests passos.
0: Sí.
2: A nivell després de controlar també freqüències cardíaques quan estàs fent exercici, i així també estàs més controlat, llavors perfecte.
0: I una cosa que fa molta ràbia, perdoneu, ara vaig una mica de diable, que és que et fa aquelles alertes de sedentarisme,
2: sí,
0: saps què et diu?
2: Molta.
0: Així que fa estona que no et mous, que dius, ostres...
3: Va, una hora que et mous,
0: exacte,
3: que no et
2: mous. I després ens tirem com 8 hores, no?, de jornada laboral asseguts.
0: Clar, sí, és que és això, eh? Que això porta una mica, que dèiem al començament, que és això, a banda de l'exercici físic, que ha de ser així, eh? I hem de trobar aquesta motivació que pot ser molt àmplia, ja dic.
2: Exacte.
0: Perquè també hi ha molta activitat que pot ser en grup, amb equip, no?, amb futbol,
2: sí,
0: amb bicicleta...
2: Sí, també és com una clau, això.
0: Sí, no?, que al mateix temps sociabilitzes...
2: Exacte.
0: I això és molt positiu. Però també és una mica... Que també ha de ser un hàbit, no?
2: Igual
0: que tenim, i també crec que altra vegada vam dir-ho així, igual que tenim l'hàbit de rentar-nos les dents, de fer rentadores, també hem de tenir l'hàbit de tenir aquest temps per nosaltres i per fer exercici, i també d'inculcar aquesta vida activa.
2: Sí.
0: No, de dir, això que deia, m'he d'anar al gestor, doncs en comptes d'anar a agafar el cotxe hi vaig caminant.
2: Exacte.
0: No, si he d'anar aquí, doncs en comptes d'agafar l'ascensor pujaré les escales. Que a més és un molt bon element aquest, em sembla.
3: Sí, totalment.
2: Sí, jo crec que ara ja estem com més conscienciats i és molt positiu això, perquè fa uns anys no érem tan conscients de la importància que té fer esport i fer exercici físic. Inclús ara que ha sortit fa poc la notícia de que és propis metges i metgesses d'atenció primària poden receptar.
0: Correcte.
2: Sí, poden prescriure exercici físic.
0: Sí.
2: Al igual que el famós paracetamol, ibuprofeno i així, pues ja poden prescriure això, ja és un pas molt, molt important.
0: Correcte, sí, la importància d'això, d'aquesta vida activa, d'aquest exercici físic.
2: Sí, que la gent conegui i sàpiga la importància que té.
0: Sí, sí, sí. I tornem-ho a dir, en qualsevol edat, en qualsevol tema i forma, no? De dir, és que no em trobo bé, no estic bé, segurament és veritat, eh? Però
2: totalment,
0: et podrà ajudar adaptant-ho a les teves possibilitats i de que t'ajudarà moltíssim aquesta activitat.
2: Sí, però inclús en malalties així que són més serioses, o sigui, a nivell de tractaments o d'ajuda de tractaments o prevenció de càncer, l'Alzheimer també està començant aquestes investigacions que estan veient que hi va superbé. Per exemple, un tema molt, molt recurrent, l'osteoporosi en les dones que tenen menopàusia, també ajuda a la creació de cèl·lules òssies.
0: Molt bé.
2: L'exercici de força.
0: Imagineu-vos. No acabaríem mai, eh?
3: No acabaríem mai.
2: No tenim excusa per no fer-ho,
0: Està clar.
3: No tenim excusa perquè és el que diem. Avui en dia hi ha tantes activitats.
0: Sí, jo crec que sí.
3: Tants exercicis, tants llocs on ho fan, que això també és molt important, que és com una mica, diguem, excusa.
0: Sí, sí, jo crec que sí.
3: No ficar-nos a la nostra superagenda un ratet per nosaltres.
0: Sí, ja està clar, que deixeu-me que torni a fer d'advocat del diable, però és cert, és a dir, tu si et posen una balança, em quedo a casa, això, fent qualsevol cosa, mirant qualsevol pel·lícula o sèrie de Netflix, a sortir a córrer, em surto a córrer perquè, pel que sigui, però sortir de casa a fer qualsevol activitat que em cansarà, és evident
2: costa,
0: que,
2: sí.
0: No, que la consciència sempre va cap allà. Però també això és un hàbit, no? I un cop ja està interioritzat, i un cop has superat aquesta barrera inicial de, ostres, quina mandra em costa, després ja t'ho demana el cos.
2: Sí,
0: això també passa, això també és innovat.
2: Per això, que al final l'ideal és com començar a poc a poc, buscant aquests estímuls de, bueno, pues quedo amb la meva amiga i així vaig al gimnàs, o vaig a caminar amb la meva amiga i ja no vaig sola.
0: Clar.
2: O pues al principi que siguin reptes motivadors i reals, que siguin assequibles també.
0: A sortir a ballar, per exemple.
2: Exacte. Coses que agradin.
0: Entre nosaltres, sí. I que estiguis fent una activitat sense gairebé ni donar-te'n compte, no?
2: Exacte.
0: Sí, seria l'objectiu. Sí. Això com a recomanació, com a prevenció en salut, una de les recomanacions importantíssimes, i ara ja ho enllacem amb aquest anunci, amb aquesta falca d'informació per a aquesta propera fira de...
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 al vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio El Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Bon. pocs segons i dos quarts en punt de 12. A partir d'aquí, ja segons sona aquesta sintonia, participació i trucades, aquesta mitja hora clavada per participació, trucades, bona combinació musical, peticions musicals, si és millor, però el que convingui i el que calgui a través de tots aquests punts i aquestes connexions habituals que poden arribar a través del telèfon, és a dir, a partir d'aquí ja telèfon operatiu, el 977 15 70 69. 977 15 70 69. O també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, sempre ho recordem, 686 101 101. Molt fàcil, 686 101 101. I a més, si voleu també un correu electrònic, si fos poc, calaixera@rtb-elventrell.cat, calaixera@rtb-elventrell.cat. Primera trucada, ja està, ja la tenim a punt. Bon dia.
8: Estimat!
0: Què dius, Jan? Com estàs?
8: Un bus que vaig a parar, tio. He sentit que ja demanaves trucades. Dic, va, deixa'm trucar, que avui no li faré allò de l'última hora que et faig.
0: No passa res, no passa res. I què dius, que hi ha caravana?
8: Sí, mira, estic aquí sota el pont de Comarruga.
0: Ostres!
8: La General, la 340.
0: La 340, sí.
8: Ja ho he estat algú per aquí perquè està tot parat.
0: Puf, puf. Buf, totes les carreteres saturades. I a més, en divendres potser també hi ha una mica més de moviment, potser.
8: I fer el tom o què?
0: Ostres, vaja. Bueno.
8: Ara veig que tira.
0: Sí, doncs, va, paciència. Amb el cotxe sempre hi hem de posar paciència.
8: Ja.
0: Si no, malament.
8: Molt bé.
0: Molt bé, Jan. Doncs molt content d'escoltar-te.
8: Digues... Un plaer saludar-te.
0: Com sempre, ja ho saps. Molt contents d'escoltar-te la veu. Una abraçada, Jan, que vagi bé. Adéu, adéu. Doncs vinga, primera trucada, la del Jan Potis, el nostre estimat i amic Jan Potis. I mentrestant, més connexions. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Hola.
9: Hola.
0: Com estàs, fina?
9: Bé, mira, doncs ara que he sentit el Joan...
0: Sí.
9: Doncs mira, truco i m'aixecar en poses per tots els oients, per tots els calaixeres i calaixeres, una del Jan Sinatra, que vaig sentir que deia doncs que...
0: Sí, que, Jan Sinatra. Que es canviaria el nom, sí, que deia, sí, que es canviaria el nom.
9: Doncs sí, sí, una d'aquestes seves.
0: Molt bé, doncs vinga, buscaré...
9: La que t'agradi més a tu, que segur que ens agradarà a tots.
0: Doncs buscaré una de les últimes, que són ben xules, que va fer com un recull de les seves millors cançons, doncs entre totes aquestes en tirarem alguna. Fantàstic. Molt bé.
9: Doncs bé, un bon cap de setmana per tothom i...
0: Gràcies.
9: Preparats per la calor, perquè ara sí que sembla que ja...
0: Jo crec que ja la tenim a sobre.
9: Ja, sí. Això sí. Ara ja primavera, estiu.
0: Correcte. Ja entrem en tot aquesta període.
9: D'un extrem a l'altre.
0: Sí. Hem d'intentar gaudir cada època de l'any, sigui com sigui.
9: I tant, per força. Sí,
0: exacte.
9: Que no podem canviar el temps.
0: Exacte, perquè si ens hem de complicar i amargar, no farem per res, no.
9: Sort que no pot canviar, perquè si es pogués canviar això el temps, ai, mare de Déu.
0: Sí, no, malament. No, deixeu-ho així, deixeu-ho així.
9: Deixeu-ho així.
0: Va, exacte. Bé, molt bé, fina. Gràcies igualment. Una forta abraçada. Adéu, igualment.

Doncs vinga, va, he triat una cançó del Jan, que potser no és de les més escoltades ni de les més conegudes, diria jo, però és una versió molt, molt, molt xula que ha fet en aquesta darrera recopilació, aquestes últimes gravacions. És una cançó de Celine Dion, poca broma, himne a l'amor. Sona així, a petició i a demanda de la Fina Bargalló, per tots plegats.

0: Cançó en francès fantàstica, popularitzada per Celine Dion, però en aquest cas en versió del nostre estimat i amic Jean Potis, que demanava la Fina Bargalló.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: 977 15 70 69, encara més trucades. Bon dia. Hola? Ui, no, no, saltem a l'altre. Bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Hola, què dius, Didac, com estàs?
2: Molt bé, maco.
0: Com va això?
2: Molt bé, en calor ja.
0: En calor, oi? Calor. En calor, oh, ja en comença a fer, ja en comença a fer.
2: Sí, sí, ja comença.
0: Bé. Què dius, Dida? Que estàs de vacances, suposo, oi?
2: No.
0: No, estàs treballant, sí?
2: Sí, però vull dir una cançó de la meva brigada.
0: Vinga, quina cançó hi posem?
2: Es diu, la cançó es diu Aquí Debajo.
0: Aquí?
2: Aquí Debajo.
0: Ajá.
2: I es de Lucía La Puerta.
0: Lucía La Puerta. Fantàstic, doncs la posem de seguida. De part teva, Didac, cap a tota la quadrilla d'aquí Coma-ruga, que esteu treballant-ho.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, perfecte, doncs ho fem de seguida.
2: Vale.
0: Gràcies, Didac. Cuida't, que vagi bé la feina. Adéu, adéu.

0: Va, ritme, ritme de divendres i peticions musicals, que és el millor, el que sempre volem, que siguin les cançons que vosaltres demaneu, i a més si són dedicatòries, com és el cas, com ha fet ara el Didac, doncs encara millor que millor. 977 15 70 69, esperant trucades, participació, mentre escoltem aquesta cançó d'Àuria Franc, És meravellós. Hola, bon dia.
1: Hola, estimat.
0: Què tal, Maria Dolors? Què dius?
1: Molt bé, que, molt bé, bonic. I tu, què tal?
0: Tot bé, tot bé.
1: Preparar el fi de setmana playero?
0: Sí, no, no, jo platja no. No, jo platja no, no. No, no, ni ara ni a l'estiu no m'hi busc, no m'hi trobaran pas, no.
1: És veritat.
0: No m'hi trobaran, no.
1: Bueno, carinyo, ja fa caloreta.
2: Sí.
1: Pues nosaltres, jo també, per celebrar... de sobre el cumpleaños de la nena, demà.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Pues sí. I em va dir moltes gràcies per haver posat la cançó.
2: Vinga, i ara el faltaria.
1: Encara que no la senti, li vaig dir que la vas posar.
2: Molt bé.
1: I ja està.
2: Fantàstic.
1: Posa'm a mi... A veure, avui posa'm en una de... Una del Melendi, la de... Aquella de... Com es diu?
0: La de... Destino o casualidad.
1: Ah, això no. Mateix. Sí? Destino o casualidad. Sí, posa'm el Melendi avui.
0: Doncs
1: bueno, molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Passa-t'ho bé, disfruta.
0: Igualment, igualment.
1: I ja està, i nosaltres també hem dit que celebrar. I molt bé. I
0: fantàstic.
1: Bueno, ja ens sentim dilluns, eh?
0: Exacte, dilluns, com sempre.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Molt bé, com sempre. Molts petons i abraçades.
0: Igualment, igualment, que
1: adéu,
0: vagi bé.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. Adéu.

0: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
1: Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell.